0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Escoltes i cat. I've seen the devil dance on set in every place.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Swim, swim, waterfall in all your skin. Swim.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me, we're the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies proiranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: La 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui 8 de juny. Fa anys.
0: Oi. A veure, tornem i arrenquem la setmana.
2: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West.
0: Kanye
2: perquè
0: West.
2: Mai sé com és.
0: Kanye West.
2: Doncs ja m'he trencat aquí.
0: No passa
2: Kanye
0: res.
2: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
2: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
2: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
3: We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is your team that make up this style.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny i es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maiol Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé?
2: Has
0: perfecte.
2: Vist? Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, bueno, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstica, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teníeu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: Però ja està, ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre que m'han dit sortirem a la primera i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
4: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
4: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que estaria complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats,
0: sí,
4: per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
4: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
4: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
4: Tenen bons punys.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar...
4: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
4: La setmana que ve, no sé quin dia cau.
0: Que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
4: diumenge.
0: Dia 14. Eh que sí? Gràcies, Carola.
4: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nicap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I a aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
4: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, eh? La concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no seran gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: Ah, és que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
4: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia no poder-te dedicar uns dies per tu.
4: Sí, sí, sí, però no? Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
4: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera, i a més les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
4: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant,
4: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguen també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skate Park, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, wow, this is ridiculous. And got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make
4: the decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions. Una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
4: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
8: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat. Però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
10: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que... no sé, traspua tanta generositat,
10: persona.
0: Tanta bona
10: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent als periodistes,
10: molt.
0: També t'ho dic.
10: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí,

0: Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros.
1: Fortíssim.
2: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
2: 200.000 segur que no.
1: Segur que no. Segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
2: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
2: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
1: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000.
1: 1.000 eurets, però no a, no a tots els amics, eh?
2: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
2: No, jo crec que no.
1: Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El tema és com li dius que no.
2: No,
0: no.
2: Li dius
1: no. No, no. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de cop 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
1: Clar, clar.
0: Saps?
1: Sí, sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després envio whats, que jo no em puc quedar amb aquesta intriga.
1: Ara,
0: no, no, no, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana!
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llistada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui ho farà estelmes avui, que està mirant a l'infinit?
2: Sí que
3: sí, ara estem
0: Lara,
3: una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: no sé
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui ho farà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora
0: bé,
2: de la televisió, Emma García.
0: Ara.
2: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: veus?
2: Que ho farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
2: de Frank
0: sí,
2: Sinatra, i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.

Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 93207474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
5: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies proiranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
5: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
5: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir Lleó XIV va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
5: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia, en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
6: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
5: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer, on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
5: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
5: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
5: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut de davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
5: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
5: Adéu-siau.
3: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó 14.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
4: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtica al Real Madrid, Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de portada, el periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
4: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
4: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
4: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
4: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
4: I afegeix que les paroles de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
4: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:06, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: A Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan sí. Papi pupa. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al correu de Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital Aguaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements, i ara també 50 estelades.
3: Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Déu-n'hi-do, veurem sí. com acaba aquesta història i el sí. programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, coincidint amb el Grande per
3: no
8: de la prova.
3: No l'etapa, eh? L'etapa.
8: L'etapa.
3: No l'etapa.
8: Menjar, ja ho has dit.
3: Exacte.
8: Menjar, menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidint amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu, la capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets sí, amb els colors dels sí. mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
3: El groc, clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
4: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sens de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí som més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Una cosa de tensioneta.
9: Allà alguna tensioneta.
3: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen sí. una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, algun altre edat, no sé.
3: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 3 quarts de 6 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara, només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
3: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí, i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, A l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golabgiri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses de l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golabgiri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veiel Roger, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
3: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
13: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està que no, de festa, que exactament. És la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem Àgora Esportiva Especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara, bueno, ara espero que no.
3: Ara que estiguin descansant,
13: però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa. Tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara a l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
3: Que són horrorosos, de veritat. Que anem-hi o no?
13: Vinga.
3: Arriba la Bada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Maiol, Roger. Sara, alerta, eh?
13: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema, Madrid, Madrid, se quema, Madrid. Tamasso, que quedàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
3: Milions.
13: Sí, molt bé.
14: No, sí,
13: molt
14: sí, bé. Un barem. Forquilla, perquè...
13: Forquilla, entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
3: És que clar, ha d'ingressar molts diners.
13: Si em diu forquilla i m'ho invento.
3: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
14: 70.000.
13: 70.000
3: milions.
14: 70.000 milions.
3: Massa. Jo diria que 30.000. Més que és molt, eh? 20.000.
14: És molt. 25.000.
3: 20. 1.000.
14: 1.000
3: milions. 2.000 milions.
14: Però què diu? Sí.
13: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
3: Clar.
13: És que sou... Què dius, 2.000 milions?
3: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
13: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
3: No, perdona, en conjunt amb Canalies.
13: Has començat a dir 70.000 milions, la mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
3: Molt bé, Sara. Que la Sara fina molt, eh?
13: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
3: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
13: Fins ara.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
15: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
16: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
16: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
17: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
18: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
15: Catela Penya! Què passa?
19: Quina il·lusió!
15: Ara m'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
15: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Que m'he comprat un armari.
23: Ah, ara perquè... ja sí, eh? A la que compres l'armari.
22: Ja sí, sempre anava a burra.
13: Una burra, els penjadors.
22: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
13: No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
3: Recta final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, sí. Però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
25: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
26: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, doncs ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrenda, no sé què. I de cop... Sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
25: Clar.
26: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
3: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
26: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu, escolta, m'entens que hablar? No costa res respectar això.
25: Poden fer petites coses, cada dia.
26: Jo crec que sí. Si
25: aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana, jo entro i demano el cafè amb llet en català.
26: Jo faig molt, mantinc el català, molt, molt,
25: I
26: molt.
25: I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
26: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el cony. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
3: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
22: Sempre té raó.
3: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
22: Sempre.
3: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
27: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no, va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts, i que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no, per mancar de recursos.
3: Doncs també fantàstica, l'Epicia
1: Dolera. Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
3: No l'has vist encara, pobertat? No. Home, l'has de veure, l'has de veure.
1: Molt bé.
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Olga?
2: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
3: Veig que, de moment, al cotxe.
2: Sí, sí, sí, sí, vaig camí de la feina.
3: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
2: Visc amb un menor i treballo a la Vall d'Hebron.
3: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
2: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
3: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
2: Sí, no, en tiro tot el matí,
3: Ah!
2: Sí,
3: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
2: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
3: I fins a quina hora treballes, Olga?
2: De 7 a 2.
3: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
2: No, no, molt bé, molt bé. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé, bé. Els dies a diari, molt bé.
3: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
2: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també. Sí.
3: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
2: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
1: Que curiós.
2: Tot en funció escolar.
3: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, molt,
3: molt. I tu per què creus que passa això?
2: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens que van al poble, nens que porten medicació, ho sé perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
3: Ben curiós, eh?
1: Clar, la gent marxa de vacances.
3: Exactament.
2: No? Perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
1: amb els avis.
3: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
2: Moltes gràcies, m'agrada molt, el vostre programa.
3: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
2: Molt bé, gràcies.
3: Que vagi bé, adéu, adéu. Lara García, també molt bon dia.
1: Adéu, fins demà.
3: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: Primer, la música de Bruno Mars per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matines a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te'n recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines.
0: Sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc-coc-coc, com si fos un gall. Els galliners fan coc-coc i els galls fan quiquiriquí, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc-coc-coc i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Si jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, no sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo's trans. Hola.
1: Sí, sí. Té una identitat sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, està clar. Sí.
3: Bé, està perfecte.
1: No sé,
0: està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats del Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dur un parell de dies.
0: Doncs bé, que tornem demà, Cordomí. També una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana. Ricard Ostrell, preparat per engegar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dilluns, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'està fent.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: hem volgut unir dos conceptes, clima i cinema. Per tant, us hem preparat un nou top de catàstrofes climàtiques.
1: Top 5.
0: I en el número 5, Sergi, una pel·li que porta per títol el nom del poble, és a dir, un poble anomenat Dante's Peak. Recordada pel moment de l'àvia, l'escena que recordes que protagonitza l'àvia?
2: I tant. No. Moltíssimes escenes, pel·lícules sobre volcans que entren en erupció, que va aparèixer l'any 97, un any molt volcànic, perquè va ser el mateix que també s'estrenava una altra pel·li, Volcano.
3: Volcano, molt.
2: Jo trobo més entranyable aquesta perquè passa en un poble petit i perquè té com a prota Pierce Brosnan, que a mi, per aleshores era James Bond.
0: A mi m'agradava més l'altra perquè efectivament no és tan bucòlica com la que dius, passa més a les clavegueres amb Tommy Lee Jones.
2: Exacte.
0: I la lava avançant a poc a poc.
2: Sí, aquí, massa però, a poc a poc.
0: Igualment podeu veure l'àvia que hi anava a la lava.
2: Aquí anava més per feina. Pel·li amb efectes especials a punta pala, com tota bona pel·li de catàstrofes, que ens va fer entrar ganes de passar per Olot i revisitar Santa Margarida i el Croscat i pensar, aquí podria haver-hi un Dante's Peak? Bé, en el número 4, Twister. Un any abans que Dante's Peak s'estrenava una pel·li sobre tornados anomenada Twister, consistent en uns paios, meitat científics, meitat sonats, que perseguien tornados com qui caça bolets. L'objectiu era trobar el més gran possible per poder analitzar-lo.
0: L'F5.
2: Exacte.
0: Que no és la tecla, és el de Força 5.
2: Era el més bèstia de tots, el més ample, que bastava més terreny i que era més destructor. Doncs volien saber més sobre aquest fenomen climàtic i evitar que s'ho carregués tot. A la pel·lícula conclous que és millor no acostar-te a un tornado.
4: Clarament.
2: I que si el tens a prop et lliguis a una tuberia amb un cinturó i es que així no prens cap mal.
0: És que al final tenen raó, ells s'acosten només suficientment com per analitzar-ho amb aquell robot que es deia Dorothy.
2: Dorothy, és veritat. En el número 3, el dia de demà. En una altra vida vull tenir la teva memòria, Roger.
0: Aquesta és la de la canvi climàtic, però que està en 24 hores, no amb 10 o 20 anys.
2: Sinó... Sí, bueno, i gairebé instantani. Sí. Ve el vent i et congela.
0: Sí.
2: Va passant així com si fos una ràfaga i et va congelant.
4: Aquesta pel·li sembla tot estant que no sé quina he vist i quina no.
0: Et molarà perquè és la carrera contra el canvi climàtic de forma literal, perquè està un metre teu darrere, has de córrer.
2: A veure, la merda d'aquesta pel·lícula és que aquesta et fa por de veritat, perquè les altres penses, va, els hi passa als americans, tornados aquí no n'hi ha, però clar, el canvi climàtic...
4: Això sí, eh?
2: Ostres, és la cosa que ens està afectant més en els dies que vivim, eh? Aquesta pel·li del Roland Emmerich del 2004, en el que també aprens coses. Per exemple, si arriba de cop un vent de 20 graus sota zero, si tu tangues una porta de fusta de 50 anys i et quedes a l'altre costat, no et passa absolutament res.
0: És l'equivalent de la nevera de platja de l'Indiana Jones, eh?
2: Exacte.
0: Que és una, hi ha amenaça nuclear, però et pots tancar dintre.
2: És així. En el número 2, Don't Look Up.
0: Igualment, llou la teva memòria de lligar-se un cinturó amb una canonada. Aquesta era molt guai, a Twister. Aquestes defenses d'anar per casa, eh? Anem a aquesta més basada en allò de les xarxes socials, les fake news, els posicionaments polítics al voltant de la fi del món.
2: Sí, aquesta és la més recent de les pel·lícules que apareixen en aquest rànquing. És del 2021 i apareixen Leonardo DiCaprio, la Lawrence, la Meryl Streep. La pel·li barreja un fet desastrós, que és la imminent arribada d'un meteorit, amb un altre fet desastrós, que és que a la humanitat no li importa, perquè està enganxada a les xarxes.
4: Molt realista,
2: Clar, a veure, la sàtira no és tan sàtira com veus que és la crua realitat.
4: Sí, aquí,
0: recordo, no sé qui l'actor qui feia el personatge de tecnòcrata, el que podria ser l'Elon Musk de torn, que diu a la gent que està bé que vingui un meteorit, que podrem explotar els recursos, i total, jo ja tinc una companyia aeronàutica o cosmonàutica amb la qual poder escapar. I la gent, els pares dels protagonistes, els Josep Maries d'Estats Units, dient no, això està bé, i para de criticar el meteorit.
2: D'aquestes escenes, jo recordo molt quan el DiCaprio està hiperventilat i li diuen tranquil, sisplau, no hiperventilat. Dir-li, diu, no, és que ens anem a la merda. Diu, bueno, però digue'm un una mica més de tranquil·litat, sisplau.
0: A més, la presidenta...
4: És que m'agrada molt la pel·li.
0: La Meryl Streep és la presidenta dels Estats Units,
2: sí,
0: no? Que
2: sí,
0: quan
2: sí,
0: van
2: sí.
0: explicar-li té altres reunions i altres temes que li donen més rèdit polític que no pas començar a dir que potser caurà en meteorit.
4: És que com s'estira els cabells del DiCaprio.
2: Sap greu, perquè jo m'imagino la Meryl Streep com una gran presidenta, d'un país.
0: No, aquí fa molta ràbia.
2: Aquí fa ràbia. En el número 1, l'impossible. A veure, parlant de realitats, aquesta pel·li del Bayona del 2012, protagonitzada per l'Eva McGregor i la Naomi Watts, clar, és una pel·lícula espectacular que explica una història real de superació dins un dels desastres climàtics més importants dels darrers 25 anys, ja ho sabeu, el tsunami que va afectar Japó i Tailàndia de l'any 2004. És una pel·lícula partida en dues meitats ben diferenciades, on ho té fins i tot en les sintonies que sentim de fons, perquè, clar, és el moment de la destrossa i després el moment de la cerca, a veure si la família es torna a recuperar. És molt bèstia, és un espectacle visual i el més cru és que tot va passar realment.
0: Jo no sé si era la intenció d'en Bayona, però per una banda et pots quedar amb aquesta història familiar i de superació personal, però jo em vaig quedar amb el vessant distòpic de els rics se salven, també.
2: És veritat?
0: Sí,
2: hòstia, no havia pensat
0: crec
2: això.
0: Crec que no es va dir massa, això, perquè els cambrers del resort de
2: Bali
0: no surten gaire.
2: No.

0: és l'hora del compte, cinema, Instagram, un compte d'inclusió i concretament a l'hora de comunicar-nos. Parlem d'un dels meus temes preferits, el llenguatge.
1: Doncs sí, perquè ara us faré uns signes, vull que em mireu, Sergi.
0: Perdona, però digues que és del llenguatge de signes.
1: Sí, però un moment, que ara anava a revelar una cosa que ja m'ha. Mireu-me tots dos i expliqueu el que jo faig, d'acord? Mireu.
2: Em posa un dit, el dit índex damunt la mà...
1: Faig una L, Sergi, L.
0: Jo pensava que era l'índex sobre l'anular.
1: Una L amb una mà damunt de l'altra, sí. Aleshores faig així.
2: Remenes una
0: jogo,
2: mica?
0: Jogo, lligar.
1: D'acord, no, sí. No és lligar, però d'acord. Sí. I aleshores faig les quatre barres de dalt cap a baix.
0: Estimo Catalunya.
1: No, i faig així.
0: Vale, això, la Laia està fent com si estigués polvisquegés el seu front.
1: Exacte, com si m'estigués tenint purpurina sobre el cap.
2: Sí, sí, una mica sí.
0: És una paraula o una frase?
1: És una frase.
0: Deixa'm-la dir, quin és el verb?
1: Aprèn.
0: Vale, estic aprenent català. Llenguatge de signes català.
1: Aprèn llengua de signes catalana, d'acord? Vale. Mireu, això és la llengua... A més, l'estructura de llengua de signes és al revés. És a dir, primer dic l'objecte, llengua de signes catalana, aprèn. Enteneu?
2: Vale, que xulo, aprenc. Sí. Ostres, sí, entra dins el meu cap, eh?
1: Entra dins el meu cap, el símbol. M'ho van explicar així. Ha de fer entrar una cosa dins el teu cap.
0: El fet que la llengua catalana de signes segueixi l'ordre de, no sé, l'alemanya o l'eusquera, és perquè així internacionalment tot va més ordenadet, també? O...
1: No, no ho sé.
0: Vale,
1: no,
0: més, una altra, més.
1: No, no en tinc més.
0: Ah, no,
1: era una introducció per dir-vos que avui us volia recomanar el compte de Boreal, que és una entitat, una cooperativa, que treballa per fer accessible, per fer accessible la vida al món dels sords.
0: Sí, gràcies.
1: A partir de, espera't un moment, a partir de la llengua de signes catalana. És a dir, què vol fer? Doncs que la llengua de signes catalana sigui una llengua més a tot arreu, a les administracions, als serveis públics, per incloure les persones sordes a tota l'esfera real pública de la vida. I per tant, es dediquen a fer sobretot formació perquè les persones oients també puguin comunicar-se així amb les persones sordes. Em sembla meravellós i a més em va semblar, perquè ahir els vaig visitar, perdoneu que no us ho he dit, i vaig quedar fascinada.
0: On?
1: A Granollers, però també són a Santa Coloma de Gramenet. De fet, tenen moltíssims cursos en marxa. Ells fan això que us dic, cursos de llengua de signes catalana. Però sobretot també vetllen per això, perquè la llengua de signes s'incorpori doncs, a la vida real, perquè és una deferència. Ells diuen està molt bé que cada vegada més sords puguin parlar gràcies a les noves tecnologies, etc. Però també estaria molt bé que cada vegada més persones oients poguessin signar, perquè és la seva llengua i és una mostra doncs, de respecte i d'inclusió, com a mínim saber-ne una mica.
2: Per el poder... verb és signar.
1: Sí, signar és parlar llengua de signes.
2: Molt bé.
1: Vaja, em sembla que ho vaig aprendre bé, però com a mínim va per aquí. I em va semblar superinteressant, vaig conèixer l'Antònia, que és amb qui vaig parlar, em va ensenyar aquests signes de la llengua de signes catalana, i el que m'agrada del seu compte d'Instagram que us recomanava, que és boreal.lsc, llengua de signes catalana, boreal.lsc, és que a més fan molta divulgació de la llengua de signes. Per exemple, tenim un post on l'Antònia ens ha explicat d'on ve el signe del mes de maig, un altre post en què ens expliquen, ens feliciten el dia de Sant Jordi en llengua de signes, altres llocs on ens expliquen diferències entre les diferents llengües de signes, que no sé si ho sabíeu, però n'hi ha una en cada idioma. També hi ha la llengua de signes internacional. Ens podrà explicar com es fan els noms de persona. I, clar, moltíssimes curiositats per atreure públic cap a això d'aprendre la llengua de signes catalana. Doncs no sé si hi ha llatí a llengua de signes.
0: Jo, el signe que sé fer, mira, ara em poso els dits com a la barbeta i faig cap enfora. Què és això?
1: Gràcies.
0: És correcte.
1: Sí, molt bé.
2: Molt bé.
1: I sabeu com s'aplaudeix, no?
0: Ah, sí. com a les assemblees
2: del 15M, és veritat. Sí.
1: Bé, de veritat, és un món fascinant. Us convido a entrar-hi i a treure les barreres de prejudici que puguem tenir, perquè la llengua de signes catalana és superatractiva.
0: Jo a les presentacions de llibres i actes sempre em quedo mirant l'intèrpret, clar, no, em quedo embaladit i no entenc res.
1: No? Clar, perquè, normal,
0: sí,
1: perquè no en saps.
0: Sí, però em crida molt, guai, m'interessa, seguiré aquest compte d'Insta.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, dedicat a un públic molt concret, com ens deies fa un moment.
2: Sí, perquè així com jo la setmana passada assumia el meu paper com a amiga de persones que estaven feliçment enamorades i tenint criatures i formant famílies i intentant, doncs, fer el màxim del que puc fer a la meva vida personal per fer-los la vida fàcil i ajudar-los en la conciliació i la comprensió de les seves noves prioritats, crec que hi ha d'haver un exercici de tornada que no s'està implementant. O sigui, per què ningú pensa en els solters i en les solteres? O sigui, no, ens dieu unes coses, tio, que jo penso... De veritat.
1: Què et diuen?
2: A veure,
1: què et
2: fan? A mi m'he de ganes de no veure-us més.
1: Què t'han fet?
2: No fer de cangur els vostres fills ni res.
3: A veure, avui el tenim enfadada. Què ha passat?
2: Primer de tot, el que ja vam comentar la setmana passada de passada, que és aquest comentari tan clàssic de... No et preocupis, ja arribarà quan hagi d'arribar.
1: Sí, sí.
2: L'amor de la teva vida.
3: Això no el digueu a la Laura, que no li agrada, home, que ja ho sabem.
2: No, però és que ja no és només que no m'agradi a mi, és que crec que ningú li ha funcionat mai,
1: Laura,
2: aquest consell.
1: Laura,
2: o sigui,
1: no t'arribarà, no t'arribarà mai.
2: No
1: t'arribarà mai. No, home.
2: No ho pots saber.
1: No vol que li digui al revés, doncs no t'arribarà.
2: És que potser sí, sí. O sigui, no passa res, Sergi. Vull dir, hi ha gent que no li arriba mai i no hi ha cap problema. La cosa és que això és com una frase per sortir del pas... que se'ls pot girar a la contra, perquè jo us ho vaig dir. Jo us la tornaré, ja us diré, tranquil·la, ja t'arribarà quan t'hagi d'arribar el divorci, la ruptura, la custòdia compartida. Ah, és que clar, si ens posem així,
1: totalment.
2: Tot arriba quan ha d'arribar. El destí és molt capritxós, escolta'm.
3: Sí,
2: llavors, bueno, jo us recomanaria que deixéssiu de fer servir aquesta frase i que comencéssiu a entendre que, no sé, que hi ha gent que té sort i hi ha gent que no, i potser no coneixerem mai a ningú que ens encaixi com a parella, no passa res. I potser és el millor que ens pot passar, perquè una altra cosa que jo
1: que
2: diria...
1: Dir, no és una cosa que s'ha d'esperar, no? Si arriba, arriba, si no...
4: Jo, per quan et miren com en pena, ja...
2: Hi ha com condescendència, sí. Per tant, una cosa que veus, em seria molt més útil que no que em diguessis aquesta merda de frase.
1: Però vols dir que si no arriba després d'un lament teu? És a dir, quan et diuen això, no és perquè tu estàs lamentant, és que no hi ha manera, tu.
2: De vegades no, eh? O sigui, potser sí, i a vegades només es dius...
1: És a dir...
2: Ah, és que dissabte em vaig anar a un tio de festa i et diuen... Ai, no, no veus possibilitats... Així com més endavant, tal, no sé què, i dius, no, però tranquil·la, eh? En plan,
1: va, però no trobes bé que en el moment d'un lament sí que està ben dita aquesta frase? És a dir, si tu estàs dient és que no hi haurà manera, no trobarem
3: home,
1: mai...
3: Home, clar, però és que no és el cas que està plantejant.
1: Sí, sí que ho aconsegueixes. Sí, però em refereixo que aquí sí que està ben tirada. En canvi, si és allò de, sense esperar-la, de cop i volta et diuen això, dius, escolta, tu, què vas?
2: Puc arribar a comprar el consol, però és que crec que igualment no crec que ajudi en res, eh? Vull dir... No crec que aporti res a la persona que t'està escoltant. En canvi, saps què a mi m'aporta molt? Potser no a tothom, però a mi personalment sí. Que em recordis tot lo dolent de tenir parella. Hòstia, és que ara hem d'anar aquest dinar amb els sogres, és que ara ens hem de quadrar les vacances per la feina i no ens encaixen. Totes les renúncies que s'han de fer per tenir parella, que normalment són més de les que t'agradaria, perquè la cantarella de que no, preserves la teva llibertat, no has de fer cap sacrifici, ja ens la sabem tots, però després és mentida. Vull dir, tu estàs allà i el fas a gust, el sacrifici, però el fas, renuncies a coses.
1: Tu creus que algú que té parella només fa que explicar-te les bondats de tenir parella?
2: Home, jo tinc gent molt enamorada al voltant, la veritat, que em sembla molt bé que m'ho expliquin,
3: crec que heu de posar
2: també l'altre.
3: Laura, ens passa una cosa al Sergi i a mi, que estem envoltats també de separats i separades. Aleshores, aquest discurs és molt mainstream. O sigui, jo, moltes vegades, també com que té moltes coses bones i dolentes estar separat, igual que estar solter, doncs també hi ha moments que tu... És al revés, fins i tot, que penses... Li vas dir, ostres, quina sort que te'n puguis anar a fer 3 dies de trekking al Nepal ara mateix.
2: Doncs ens fa més falta això, la gent de 30.
4: Vas llegir, no només a poder anar a fer trekking al Nepal o votant, sinó que vaig llegir que has d'avisar quan surts de casa. No pots 10 minuts abans i me'n vaig al cine i sortir per la porta. Sí, el Sergi diu que sí, és així.
1: No.
4: Ah, no, home, que has d'avisar.
1: Sí,
2: en principi
4: sí. Si no pots
2: sí.
4: fer el que vulguis de cop.
2: No, i has d'avisar d'on dinaràs, quan dinaràs, quan arribaràs a casa. Roger, en sèrio, sí, és una experiència que et recomano per tenir una mica de perspectiva.
1: Una mica sí, la cosa va així.
2: Que està bé, que jo ho feia gust també quan en tenia, però és una cosa que no crec que acabi de ser un factor positiu de tenir parella. Està bé que ens ho aneu recordant de tant en tant.
3: Clar que sí.
2: Després d'aquest judici, també totalment gratuït, de... Ostres, sí que està sortint, no, últimament? Cada cap de setmana surts de festa, arriba supertard a casa...
3: Laura, diré una cosa, això és enveja que tenen.
2: Doncs, nois, l'enveja us la foteu pel cul. Quedeu amb la vostra parella, vos busqueu un cangur i sortiu també, però a mi no em jutgis perquè...

0: he decidit un cap de setmana revolcar-me pel terra entre roncoles, vull dir, a no ser que perjudiqui la meva salut, que com a amic t'agrairé que em diguis has de parar perquè t'estan en la olla, no pots anar a treballar, no pots fer la teva vida normal perquè t'estàs destrossant el cos, vale, d'acord, en aquest moment em feu un toc d'atenció, però si és enveja perquè vosaltres no podeu sortir cada cap de setmana i jo sí...
1: T'ho diuen això sovint?
0: Hi ha una mena de mirada per sobre l'espatlla, saps? No de renyar-te com si fossin els teus pares, perquè això ja seria una mica extrem i ja a mi no em faria cap gràcia.
1: Tòxic, fins i tot.
0: Sí, exacte, jo us diria, bueno, tu qui ets per dir-me a mi el que he de fer, però sí que hi ha una mena com de no sé, de com una compassió estranya, com de dir, ai, quina pena, necessita sortir de festa com per, no ho sé, a com per consolar-se.
1: La casa se li cau al damunt.
0: M'ho estic passant de puta mare.
2: Laura, espera't 10 anys, perquè juro que les converses al parc, el que pot sortir tan sovint, tot, les cares d'enveja són, sí, fortíssimes.
3: De fet, jo, que estic 10 anys al futur teu, els amics, sobretot homes i de Tarragona, que hi ha tots ells molt assentats i molt estructurats, estan obsessionats en preguntar-me, ens veiem molt de tant en tant, amb qui has lligat, com i quan, i com ho vas fer i què li vas dir, i llavors...
0: perquè
3: estan
0: molt avorrits.
3: I el sexe, i el sexe. Què li vas fer i què et va fer i tal. La teva situació és la ideal de qualsevol home. I ells han volgut com envoltats de nens. Ho diuen sense vergonya, eh? Només
0: no, hi ha algú de gènere, també, jo crec.
3: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
1: No, la gent
3: sí,
1: vol allò que no té i ja està.
3: Mira,
1: jo crec que es resumeix així.
3: La Marta, una oient, Laura, et vol animar. Diu, Laura, a mi, a la parella, allò de veritat, diu, m'ha arribat als 54, veus?
0: Bueno, no, sí, jo me n'alegro, però és que jo no tinc cap pressa tampoc, ara ja arribats a aquest punt, eh? Per tant...
1: T'acaben de fer un... Ja t'arribarà...
0: Sí, ja t'arribarà versió...
1: versió extended, sí.
0: Alternativa.
3: I la Marçu diu, és la secció que avui necessito, estic en plena crisi dels 30. Doncs para atenció, la Laura.
0: Doncs mira, doncs aquí estem totes al mateix vaixell, Marçu. Després hi ha una altra frase que a mi em fa molta gràcia, de l'altra banda, de gent que fot 10 anys que està amb la seva parella, que et diuen... Bueno, és que no t'agrada ningú, no pots ser tan exigent. Ara amb aquest noi que vas tenir tres cites, què passa? Per què l'has deixat? Per què no t'ha agradat? Germana, tu no saps les condicions del mercat als 30 anys, vale? Si tu quan coneixes algú a la uni, la gent està en blanc. La gent no té referents. T'agrades una mica amb algú i tu comences una relació i de cop ja estàs allà i fotes 3 anys i tot et sembla bé. Però ja quan la gent ha passat per diverses ruptures, tens les seves manies, viu sola, s'ha construït la seva vida d'adulta funcional independent d'una parella... Als 30 anys no estàs per hòsties ja, vull dir, no tens... Bueno, i als 40 ja ni t'explico, que segur que ara sortiran oients que em diran que això va de mal en pitjor i em sembla també bé. Jo per què collons m'he de conformar amb una persona que no m'acaba d'agradar del tot?
1: No, és no,
0: que...
1: no t'has de conformar mai.
0: Bueno, però llavors et diuen, no, és que clar, és que ets tu que ets massa exigent, tal, no sé què. Dic, bueno, no. És que ets tu que no vas trobar com era la vida adulta funcional sense parella perquè et vas enamorar als 18 anys. No tens ni puta idea de què estàs parlant.
2: Però és que tot això estan pressuposant que tu estàs infeliç en la teva situació i quan no
0: això
2: és el cas.
0: Això també és
2: veritat. Sí, si no és el cas, no és el cas.
0: Sí, per últim, nois casats i amb parelles, no funciona de la manera que vosaltres us penseu que funciona. Per tant, si tu em presentes el teu amic solter, sent molt explícita en aquesta presentació. Et presento el meu amic que fa 3 mesos que ho ha deixat amb la seva nòvia, com llums de led, saps? Tu penses que això té algun tipus de fluïdesa?
1: No fa pinta.
3: Jo ja, com ho veig venir, ja ho dic abans, és a dir, que a mi no m'aixecau la camisa ni em poseu en aquests marrons.
0: Home,
3: no
0: vull, per
3: no
0: l'amor de Déu.
3: No
0: ara, que està bé que me'ls presentis, o sigui, jo vull que em presentis amics d'amics, que és, jo penso, la manera més eficient de lligar o així, o a través de la feina, que és menys recomanable per altres motius. Però... quan em presentes amics d'amics interessants, no cal que em portis amb una bandera
2: no
0: blanca
2: tonta.
0: Penjada del cap. És aquesta la meva amiga soltera, home.
1: Estan sortint els solters per tot arreu. Diu, ja són 2:38, m'he quedat soltera, com es lliga ara? I una altra, això de ser exigent 100%, els meus amics em renyen, però és que, clar, tampoc cal acceptar qualsevol.
3: No.
0: Així m'agrada, molt bé, que em doneu la raó. És el meu esport preferit.

0: gràcies per seguir aquí.
1: Els Buhos, que avui Laia estrenen cançó amb una col·laboració sorprenent.
2: Sí, ens han sorprès, eh? La banda de Calafell celebra dues dècades de trajectòria amb una nova cançó que compta amb la participació ni més ni menys que de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. El senzill, que porta per nom No hi ha pla B, defensa la idea d'escollir un camí propi i dedicar-hi tota l'energia, especialment en aquells moments més complicats. Ens presenta la cançó el solista i líder de Buhos, en Guillem Soler.
3: Bon dia, experts. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons de Buhos i també les canta. Acabem de publicar No hi ha pla B, una cançó que tracta de que quan trobes el teu camí t'hi has de tirar de cap, i ens fa especial il·lusió comptar també amb la col·laboració de la Leire Martínez, la que va cantar durant molts anys amb l'Oreja de Van Gogh. Espero que us agradi tant com a nosaltres.

0: Aquest duet de música urbana format per un cantant i un productor, el més pur estil Figaflaues, ja fa 2 anys que tiren davant projectes com Bruixes 1 o Bruixes 2, el nou treball d'on surt aquest avançament amb un regust de cançó estiuenca.
1: Sí que fa una mica de cançó estiuenca.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
1: Alfons Gorina, el nostre crític, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Pel que fa a les estrenes, és que m'encanta que hagis posat primer Backrooms, perquè és que m'encanta la creepypasta, la llegenda urbana de les Backrooms. Ara hi entrem.
3: I found something in the store.
4: Okay. What did you find?
1: Abans de veure la peli, perquè ets tu qui l'ha vista, coneixies la llegenda urbana?
2: No, la llegenda urbana no, coneixia, o sigui, el curtmetratge, ja se'n venia parlant d'aquesta pel·li, però
1: clar,
2: no.
1: Això neix, Laia, l'altre dia que parlàvem d'Exit 8, que és una mica també inspirada en això, és un creepypasta, és a dir, una llegenda urbana online, que hi ha gent que se les creu, jo no, però m'encanta la gent que s'ho creu, que Backroom és el que diu la paraula, que estem envoltats, ja sigui en empreses o al metro o a lavabos de, no sé, un policlin o alguna cosa, sempre hi ha, o pot haver-hi una backroom, és a dir, una pambalina, una mena de backstage on et pots quedar atrapat o que pot ser fins i tot que tendeixi a l'infinit, Vull dir, és aquest terror que tots hem tingut de perdre'ns en un lloc i no poder tornar enrere. La pel·li va per aquí, és com el creepypasta aquest?
2: Sí, no, totalment, i de fet normalment no l'hagués posat primera, l'hagués posat segona per darrere dels Masters de l'Universo, que sé com la pel·lícula de gran pressupost, però és que la pel·lícula, el fenomen del moment, és Backroom, sens dubte, director de 20 anys, el Ken Parsons, que és ja era una estrella abans de fer aquesta, que és la seva primera pel·lícula, perquè era un director que es mostrava per YouTube, que es mostrava per les xarxes, que feia curtmetratges i tenia molt d'interès. Ho dic perquè aquesta és una nova manera de que els directors també generin el seu nom i aconsegueixin aixecar els seus projectes.
1: Mira, nascut, sí, el 2005, que sí que es va donar a conèixer, podríem dir, com a creador de contingut, però que ara és cineasta, també.
2: No, i escolta, la seva pel·lícula és el director que ha tingut el debut més taquiller de la història del cine, el director més jove a tenir un número 1 a la història del cine, i aquest cap de setmana el 80% de la gent que van al cine als Estats Units era menor de 35 anys, un fet absolutament insòlid, jo diria, en la història. Per tant,
1: doncs avui arriba al nostre país aquesta Backrooms. Explica'ns.
2: Aquesta Backrooms, bé, no puc explicar molt, òbviament, perquè hem de preservar els secrets, no? Però et diré que és un debut notable, eh? No és una pel·lícula potser rodona, és una d'aquelles pel·lícules, Roger, que l'expectativa, tant des de fora com quan comences a veure la pel·lícula, es gaudeix més, és a dir, el camí es gaudeix més que el destí, no? Al final et genera un hype que és una mica difícil de compensar o aclarir al final de la pel·lícula, però està molt ben dirigida, té un ritme impropi totalment d'un director de 20 anys, és una pel·lícula molt reposada, molt El Resplandor, per entendre'ns, o molt Severance, dirigida amb molta calma, moviments molt suaus de càmera, una escenografia molt original, realment, la forma que té d'enquadrar, d'utilitzar els espais, i tracta d'això, d'un home que ven mobles i que descobreix que a la seva botiga de mobles hi ha un espai paral·lel on passen coses estranyíssimes. I
1: és que jo sempre ho he pensat, de petit em fascinaven les rebotigues, no et passava, Laia?
5: És a
1: dir,
5: no.
1: Aquesta persona
2: ara
1: està...
2: Ara dir.
1: O sigui, està de darrere del taulell, lloc on jo mai podré entrar com a nen petit, però és que a més, hi ha una porteta i hi ha més coses.
2: No, Laia, com deia Jerry Seinfeld, per què quan vas a comprar sempre et diuen, aquí no ho tenim, però potser al magatzem en queden. Diu, per què no anem a comprar al magatzem directament, saps? Doncs és això.
1: Uau, a més, com a protagonista hi teniu la noruega Renat Reinsve, és a dir, la peor persona del món, valor sentimental, que aquí mai no me l'esperava en una pel·li de terror, com quadra?
2: És, a veure... T'explico alguna coseta, per això. El protagonista, que és aquest senyor que ven mobles, que és el Chiwet Eligiofor, que té aquest nom impronunciable.
1: El de 12 anys d'esclavitud.
2: Exacte, té una psicòloga i és la Renate Reinsve. I aquesta dona es veurà arrossegada a veure si el seu pacient està boig del que li explica o realment hi ha alguna cosa més allà.
1: Una vegada vas llegir la teoria, bé, la teoria potser és veritat, Laia, que tots els pàrquings de Barcelona estan connectats.
5: És a dir, i no, com us agraden aquestes merdes,
1: No necessàriament en el més proper. Tu vols entrar, que és millor que el metro, tu entres en un pàrquing d'aquí de Barcelona i surts per un de l'altra punta.
5: És la part de caminar, també,
1: No, que estan connectats com de hi ha una mena de shortcut, una mena
5: de cuc, sí.
2: No, m'estàs fent pensar en As, aquella pel·lícula del Jordan Peele, te'n recordes que hi ha sota a terra, clar, hi ha tota una altra ciutat i pot haver-hi gent vivint les nostres vides paral·lelament.
5: Sou gent que recordeu molt els somnis, està bé.
2: No, però t'ho dic de veritat, sota terra hi ha un espai tan gran com la pròpia ciutat.
5: Sí, clar, ple de terra o de roques, al principi.
1: Bueno, és la teoria dels intraterrestres. També, molta, que són igual que naltros, però reptilians.
5: Bueno, veieu que us retroalimenteu, oi?
1: Sí. Bé, a Backrooms descobriu aquest jove cineasta, Kane Parsons, i ara sí, anem a la blockbuster.
6: At the far end of the universe, there is a planet ruled by a being of utter evil.
1: I seguint amb les coses que em feia por de petit i que gaudia igualment als dibuixos del He-Man, perquè jo tenia el dubte de on està passant això, o sigui, quin és aquest escenari, quin és aquest territori, perquè sempre l'Skeletor, que per cert, Laia, de petit ho confonia, em feia por anar a l'Slaker perquè pensava que sortiria el bueno, és un altre tema, per què hi ha aquest castell i sempre es baralla amb el He-Man, que és un tio que més aviat tampoc es sembla molt bel·licós, però és molt musculós i té una espasa impressionant i un tigre que canvia de forma. Què tal la conversió de tot plegat en una pel·li d'imatge real?
2: Sí, la nova versió de He-Man, de Masters de l'Universo. Recordem que el 87 havia tingut una versió ja amb Dolph Lundgren de protagonista. He de dir que Dolph Lundgren fa un cameo divertidíssim en aquesta pel·lícula.
1: A la nova, eh?
2: A la nova, sí, sí. Uh-huh. I dir-te que, escolta, la por que li tenia jo a que fes una pel·lícula de Masters de l'Universo actualment, doncs, escolta, aneu-la a veure també. Aneu a Backrooms i aneu a He-Man perquè és divertidíssima. És una pel·lícula que ells mateixos han estat conscients que avui dia no pots fer una pel·lícula seriosa de He-Man i, per tant, han fet una autoparòdia absoluta.
1: Però tant com això,
2: Exageradament, només et dic una cosa. He-Man, com tu dius, era un tio musculós, representava tota una masculinitat dels 80s, especialment de machitos. Molt important, en què l'han convertit en aquesta pel·lícula mentre està a la Terra fent-se passar per un mes en cap de recursos humans d'una empresa?
1: Sí.
2: Per tant, gestionant, diguéssim, la igualtat i fomentant tot això és un gir genial. Però ell és He-Man i viu a aquest lloc que es diu Eternia, que bàsicament ve a ser com on viu Thor, saps què et vull dir?
1: Sí,
2: és el mateix tipus
1: Valhalla.
2: De Valhalla, i li canvies el martell de Thor per l'espasa i ja tens a He-Man, que és pràcticament el mateix, no? I aquest senyor que es diu Skeletor, que és el Jared Leto, però vaja, podria ser qualsevol perquè ni li veiem la cara ni se li sent la veu. I a partir d'aquí han fet una pel·lícula d'aventures divertidíssima, molt entretinguda, molt espectacular, es nota que s'han deixat pressupost que no recuperaran perquè ningú se'n recorda de He-Man, però vaja, ells sabran. Però, escolta, sorpresa superagradable. No sé si vas veure l'última de Dragones i Mazmorres.
1: Em va encantar, sí.
2: Doncs és aquest estil.
1: De fet, en veure Dungeons and Dragons, que van apostar per fi per l'humor, la diversió, sense deixar de ser clara aventura, i vaig pensar, per què no fan més pel·lis de Dungeons and Dragons? Una cosa dels 80, però que la pel·li actual funcionava perfectament.
2: Funcionava la pel·li, però sí. A taquilla no. I per això no en van fer més.
1: Va, doncs, entre tu i jo i la Laia, anem a veure, tu ja l'has vista, anem a veure He-Man. Sí, l'Alfons ens ho diu.
2: Val la pena, de veritat.
1: I oients, compartiu, si teniu records dels dibuixos de petit, que suposo que aquesta mena de públic va dedicada a la pel·li.
2: Hi ha homenatges, això, hi ha homenatges a Big Bang Theory, del sí. Montfric, i sí, vull dir, és una cosa... Realment s'ho han currat.
1: Anem a una pel·li espanyola ara dramàtica amb el senyoríssim Alberto San Juan.
7: Tocarme. A menudo. Un par de veces. Perdido la fe.
1: Alberto San Juan fent de sacerdot, i ara veig que tinc aquí apuntat que el director és Fernando Franco, que no devia ser el que va fer una pel·li sobre la Setmana Santa, que hi havia un tema de canibalisme pel mig.
2: Crec que no, però vaja, ara t'ho miro.
1: Ah, no, t'ho buscaré jo. No, és
2: el director de La Consagración de la Primavera, de Subsuelo. És un director molt interessant que no té molt de renom i em sembla injust, perquè tracta sempre temàtiques complicades i ho fa sempre amb molt de respecte i amb molt d'encert i sent molt auster a l'hora d'explicar les seves històries, però també molt precís aquí amb un Alberto San Juan fent d'un sacerdot que confessa haver abusat de menors al seu dia, i l'impactant no és tant això, que ho és, evidentment, però ell és conscient que comés un error, sinó com l'Església es dedica a intentar silenciar-lo i tapar-lo, malgrat el seu desig de complir la seva culpa, per entendre'ns, no? Per tant, una història molt dura, molt colpidora. Les trobades entre l'Alberto San Juan i les seves exvíctimes són unes escenes que posen la pell de gallina, però la veritat és que està molt bé. És una pel·lícula que necessària, com l'Església ho intenta silenciar, sí. Donem-li veu nosaltres a que s'expliquin aquest tipus d'històries.
1: Es titula La Luz, i la pel·li que deia jo erròniament era Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, era un altre
2: sí,
1: director,
2: sí, sí.
1: Però està xula també. Anem ara a un western.
8: What am I doing here?
9: You know about the ranch?
8: the way the bank sees it, there's no fun.
1: Un western intimista que protagonitza Josh O'Connor, que és una de les meves persones preferides, després de protagonitzar Quimera. Ara el podeu veure aquí, no sé si de cowboy. És contemporani en la història?
2: Sí, sí, sí. És un western modern tipus intimista, és a dir, va més en la vessant Look Yellowstone, per entendre'ns, aquest tipus de productes, que no pas un western en plan Bailando con Lobos, I sense violència, sense acció, vull dir, més aviat es diu Rebuilding, la pel·lícula. I per què es diu Rebuilding? Perquè bàsicament és un granger que perd, se li crema la granja, perd allò, tots els diners, els animals, i a partir d'aquí ell se'n va a viure una mena de remols que estan habilitats precisament per gent, això, que no té com viure. Però clar, acaba sent com una recreació, saps, d'aquelles en caravanes de l'antic oest, de gent convivint i viatjant cap a llocs, doncs és una mica això, però vist des del punt de vista d'ara. Una mica Nomadland, per entendre'ns, també, o l'altra pel·lícula de la Chloe Zhao que va fer abans, que es deia The Rider, que també era un western així més petit, i és la relació amb la seva filla, amb la que té una relació també complicadeta, perquè ell és un senyor, el Josh O'Connor, un cowboy d'aquests de poques paraules, tancadet... En fi, és una pel·lícula molt maca, molt senzilla, molt petita. Doneu-li una oportunitat, també, sisplau.
1: Es titula Rebuilding i acabem amb La ironia de l'amor.
9: We were wondering, what are you writing? Oh, I'm a music critic.
10: Oh, cool!
1: Pel·li protagonitzada per la Barbie Ferreira, que és la que es va despenjar d'Eufòria. Crec que el seu personatge es deia Kat o Kati, i malgrat ser un producte que funcionava bé, sembla que la Barbie ha preferit anar treballant en produccions indies, i aquí tenim aquesta.
2: No, i s'està convertint en una diva de l'indie, realment. De fet, aquesta pel·lícula se l'ha produït ella, i li dono molt de mèrit. I és una pel·lícula, t'agrada, quasi famosa, Almost Famous, la del Cameron Crowe.
1: Em va semblar una pel·li perfecta. Sí, sí. No feu cas al títol. Genial pel·lícula, quasi famosa.
2: Doncs mira, em va molt bé que diguis això, perquè aquesta pel·lícula s'estrena ara, es diu La ironia de l'amor, no feu cas al títol. No és una comèdia romàntica, el títol és el nom d'un grup de música, que ara no me'n recordo com es diu, però clar, tenia una traducció difícil i per tant li han posat La ironia de l'amor, vaya tonteria, no?
1: Aquí fa de jove periodista musical.
2: Exacte, en un moment molt concret, que potser tu, Roger, ho domines més, que és el 2010 a Montreal. Aquesta és una noia de Toronto i es veu que tota la moguda musical interessant estava a Montreal, sí, en aquell moment.
1: L'eclosió de l'indie.
2: Sí, que va ser com el Seattle de principis dels 90, saps? I llavors ella es trasllada d'allà, coneix a un grup de música que està començant a petar-ho i passa, doncs, una mica allò que ella es converteix en una mena de cronista / grupi d'aquest grup i la seva relació amb els diferents membres del grup, el món de la música. És una pel·lícula divertida, és entranyable, és musical, evidentment.
1: No s'ha inspirat en Arcade Fire o alguna banda eminentment canadenques que el 2010 petaven?
2: Podria ser, perfectament. I, de fet, no amaga el seu homenatge a Almost Famous perquè ella té penjat un pòster de la pel·lícula a l'habitació.
1: Amb això m'has comprat, ja. És el que necessitava.
2: Doncs escolta, les 5 pel·lícules que us he portat avui, de veritat, per un motiu o altre, totes valen la pena.

0: que...
1: Els experts, ICAT.
2: Ara, però, que ens toca, Laura, és tema docents.
3: Sí, us he d'actualitzar una mica el marcador. Em sap greu ser tan pesada, però és que algú us ha de donar una mica de context, perquè els mitjans oficials només us diuen que els sindicats estan molt enfadats i que la consellera demana responsabilitat i no us expliquen gaires coses.
2: I que només volen cobrar més, com tothom.
3: Clar, no, és que els profes, que pesats, no? Tothom vol cobrar més. Va, calleu, no va d'això el tema.
4: No va d'això.
3: Per qui hagi viscut sota una pedra durant tota aquesta setmana, de saber que els docents van votar en contra del preacord amb educació, com ho van fer? Això també és interessant, perquè és que això no sé si us passa gaire als vostres oficis, però aquí les coses passen per consultes. És a dir, aquests sindicats majoritaris entre el col·lectiu de personal educatiu decideixen que aquest preacord, és a dir, el que ells han decidit a la mesa de negociació amb el govern, es passa per consultar els afiliats i també els no afiliats. Depèn del sindicat, podies votar si eres afiliat o podies votar igualment encara que no fossis afiliat, només que fossis docent. Jo penso que és més democràtic fer-ho amb tothom, perquè al final que tu estiguis afiliat a un sindicat depèn de com t'hagi anat la vida, de lo molt que dins que estiguis dins de la política sindical, però després tu pots com a mestre també participar d'aquesta negociació sense haver de ser afiliat a un sindicat.
4: I estic convençuda que després d'aquestes protestes les afiliacions als sindicats en el cas
3: pujaran,
4: dels docents
3: pujaran
4: segur.
3: Pujaran i hi haurà canvis de sindicat, que sí. Això em sembla molt interessant. Una mica la pugna entre sindicats, perquè el que ha passat aquí és que aquest preacord només el van signar el sindicat USTEC, que és el majoritari entre infantil i primària, si no m'equivoco, i el sindicat de professors de secundària, que és el sindicat majoritari de secundària. Llavors, què ha passat? Que USTEC va signar aquest preacord una mica, jo penso, amb la por, i també és el que han explicat els seus portaveus, de que hi hagués un desgast que impliqués que no hi hagués més mobilitzacions massives i que, per tant, quedés tot una mica igualit i que tenien por de perdre el que ja havien aconseguit fins ara amb el govern i pensaven, val, consolidem això, blindem-ho i després, si volem, ens tornem a queixar. Tot i que això, al principi, no van acabar de donar aquesta consigna perquè semblava que si s'assignava el preacord ja no ens podíem queixar més. I, en canvi, si no s'assignava el preacord, anàvem a la vaga indefinida, que és sí, com l'altre extrem. En plan, bueno,
4: no
3: es va vendre
4: del tot d'això, no.
3: Bueno, USTEC va fer una mica una cosa estranya després de decidir signar aquest preacord perquè la consigna no va quedar gaire clara. Ara que ha sortit que no, han recollit cable i han dit, nois, potser ens vam equivocar, no vam llegir bé el moment, la gent està preparada per sortir als carrers, hi ha moltes coses encara a guanyar, doncs si el nostre col·lectiu ha decidit que no, nosaltres lluitarem en una altra nova negociació per un nou acord, no? I també el de la vaga indefinida ha quedat una mica així a l'aire que no crec que acabi passant. A l'altra banda, el sindicat de professors de secundària, us ho explico com si fos un colabrot, és que jo ja estic enganxada a la trapa. Jo és un sindicat que no coneixia gaire de res abans de totes aquestes mobilitzacions. Jo al final soc d'infantil i primària, secundària no sé gaire què passa. Però és un col·lectiu que, bueno, suposo que és majoritari i secundària, però de cop i volta va aparèixer allà i va aconseguir unes càtedres absurdes per als professors de secundària que implica, doncs, bàsicament que et pugin el sou, no? O sigui, que tu se't reconegui, doncs, la teva carrera acadèmica, que ets doctor i tal, i que llavors això impliqui que cobres més. Fins a quin punt aquesta mesura és important pel col·lectiu? Doncs, bueno, doncs poquet, perquè primer de tot no tothom pot ser catedràtic i després el fet que hi hagi catedràtics dins dels centres que estiguin reconeguts amb aquesta pasta i tal, no sé fins a quin punt ajuda a la bona convivència, a l'equitat, a la democràcia en general als centres, no? De dir, hòstia, aquí hi ha un elitisme, de dir, aquesta gent que ha fet un doctorat perquè segurament tenia recursos per fer-ho en aquell moment, pot cobrar més que jo, que porto aquí 20 anys corrent de mestre de secundària.
4: És que una mica en la línia que ha fet el departament últimament, la sensació és que es demanen cols i et donen nespres. O sigui, una mica les reivindicacions no anaven per aquí, anaven en una petita part, potser per aquí, que és el sou, i en lloc d'això agafen una millora per una petita porció de la gent.
2: Justament per això, perquè saben que això són quatre quartos que...
3: Clar, és que ells els hi suda, allò de les càtedres.
2: És la xocolata del llor.
3: Bueno, doncs ells contentíssims perquè han aconseguit això de les càtedres, que li suda a tothom.
2: Ja, ja.
3: Llavors, què ha passat en aquesta consulta? Doncs que, al final, el 65,1% dels professionals que han votat en contra.
2: Déu-n'hi-do, dos de cada tres.
3: Jo em pensava que estaria més renyit sí. Realment no. Hi ha una majoria aplastant. I llavors, a partir d'aquí, es veurà quin és el desplegament de mobilitzacions que es convoquen a partir d'ara. Clar, jo penso que la gràcia de que surti que no aquest preacord és que ara s'ha de demostrar el múscul i s'ha de demostrar que realment hi ha una energia disponible per seguir liant-la. La setmana que ve el Papa Lleó a la ciutat. Jo penso que pot ser un bon moment com per fer segons quines mobilitzacions. Bueno, jo penso que també és una cosa que ja teníem pensada abans d'aquest preacord, de dir, bueno, és que quan vingui el Papa que es lia, la de Déu. No sé si es vol fer alguna cosa també amb les Pau, que a mi em sabria greu perquè els pobres xavals no en tenen
4: doncs
3: cap
4: sí,
3: culpa.
4: No, aquí ho veig més arriscat.
3: Però... Vull dir, pot ser algun tipus de mobilització que no perjudiqui els exàmens en si, sinó algun altre tipus d'ambient o d'àmbit. No ho sé, estarem pendents d'aviam què convoquen. Jo, personalment, Laura Grau, la meva opinió és que després de la mobilització d'avui, que espero que també sigui massiva com les últimes que s'han fet, hi hagi una convocatòria de manifestació de país en què la gent normal del carrer, qualsevol persona, no cal que sigui personal educatiu, sobretot família, sobretot gent que té un interès en que l'educació sigui de qualitat, sortir al carrer un dissabte o un diumenge, en un moment en què la gent no hagi de faltar la feina per poder sortir, per l'educació pública de qualitat en aquest país, i que sigui una cosa, ja et dic, transversal, no només del personal educatiu, sinó de dir, ja n'hi ha prou d'aquest estancament, volem que arribeu a un acord amb el col·lectiu docent i que surti tota la societat, no només el personal educatiu.
4: I si més no, que les famílies també s'impliquin, doncs trobem una manera, i parlo en primera persona, d'implicar-nos i d'alguna manera que sigui manifesta, és a dir, que quedi clar que les famílies donem suport a aquestes reivindicacions dels docents.
3: Per això jo penso que pot ser interessant una convocatòria en els propers caps de setmana de país i que obligui també a la consellera a moure fitxa, perquè la tia avui està xulíssima, passejant-se pels mitjans dient que ella mantindrà el preacord, que ja sembla que li haguem de donar les gràcies, perquè, clar, la gran por d'Ustec, que tampoc acabo d'entendre d'on venia, era que si de cop dèiem que no el preacord ja ens quedàvem sense res, i en plan, a veure, no hem estat tots aquests mesos lluitant perquè ens donin aquest pressupost, perquè ara ens diguin, no, si no voleu això, doncs us ho traiem. Home, no, el mínim és que es quedi el que ja hem aconseguit, i a partir d'aquí anar guanyant coses.
4: Al final,
3: no?
4: Es reobren les negociacions, no? Vull dir que això no deixa ser un conflicte obert i, per tant, s'ha de resoldre.
2: Ells juguen això,
3: clar,
2: però o això o res.
3: No et poden treure el que ja t'han promès, no? O sigui, seria una tonteria, jo penso. Per tant, aquí el que s'està dient des del departament, que és com, no, nosaltres mantindrem el que us hem donat i heu de donar les gràcies. I és com, no, no, és que nosaltres volem més del que ens heu donat
4: fins ara. I nosaltres mantindrem les mobilitzacions, també vos heu de moure fitxa.
3: A veure què fan. No.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Avui punxarem aquí al Worse Than Ever els nostres amics dels Amics de les Arts. L'última vegada que els van fer sonar en aquesta secció era per aquella batxata inesperada que ens van fer i que es deia Tothom es separa, ho recordeu?
0: Tothom es separa i ningú pot evitar.
3: Ho diuen els Amics de les Arts, que són tots feliçment casats, si no m'equivoco.
2: Tothom es separa. Sí, sí. De fet, la van posar com a exemple d'aquella falera batxatera que els va entrar a quasi tots els grups de l'escena musical d'aquest país.
3: Sí, sí.
2: S'ha tranquil·litzat, no?
3: De moment, el tema batxata sí, no?
2: L'estem deixant.
3: Però la cosa llatina no, eh?
2: No, però el tema batxata sí.
3: Batxata com a gent exclusiu,
2: sí. Va haver un moment que
3: sí.
2: Tot grup tenia la seva batxata.
3: Sí.
2: Vull dir, prou ja.
3: L'estiu de la batxata, a mi m'agrada.
2: L'estiu de la batxata, sí. Que és celebrativa, la batxata per ballar-la, sí. Això s'ha de dir. Doncs bé, avui els Amics tornen a aparèixer perquè els ha desaparegut la falera batxatera, però ara els veu que els ha entrat la falera musicalera, i és que déu-n'hi-do la semblança que té el seu nou tema, segurament t'estimo, amb les sonoritats que vam trobar a la pel·li La La Land d'ara fa 10 anys.
3: Totalment d'acord. Ahir, un amic nostre, Sergi, el nostre amic Oriol, en comú, la nostra amic Uri, em va enviar aquesta cançó justament per dir-me això.
2: Home.
3: Com dient, per què tot sona musical ara, de cop i volta?
4: Perquè els musicals molen.
2: I no musical qualsevol, com repeteixo, La La Land. Així comença la cançó que obre la pel·li, per exemple, Another Day of Sun.
5: Qui és l'Oriol?
4: L'amic d'ells.
2: Amic en comú.
5: Has de respondre tu.
4: Però sí, perquè no ho saps.
2: I així comença la cançó dels Amics de les Arts. Sí, és el mateix rotllo. Però espera.
3: Anava a dir, és més endavant.
2: O així comença el Someone in the Crops de La La Land. You got the invitation, you got the right address. You need some medication. I així segueix el Segurament t'estimo. És que va allà mateix. Resumint, el Segurament t'estimo és La La Land en català. Català La La Land. Bé, avui no em puc queixar perquè la Laura ja m'ha donat la raó.
3: Sí, és veritat que amb això no ens barallarem.
4: Crec que teniu raó que sona musical, però també tots els musicals tenen algun tipus de cançó. Així, vull dir, jo no crec que sigui només La La Land. Tampoc s'ho va inventar La La Land.
2: La La Landeja bastant, eh?
3: No, és veritat, és veritat.
4: També em fa pensar en Pares Normals, que és el musical que van fer ells, la música. És a dir, Pares Normals també té cançons així.
3: Sí, però les cançons del disc nou jo no esperava que fossin totes com un musical.
2: Veurem les que surtin després.
4: A veure, a mi m'agraden molt.
2: Segurament t'estimo és la Worse Than Ever.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, gat.

0: Gràcies.
1: Ens canten en Dan Peralbo i el Comboi, i aquí el meu Comboi de cada dia, la Laia Vidal.
0: Bon dia, Roger Saró.
1: Sergi Vives, bon dia també per tu.
2: Bon dilluns.
1: Bon dia, oients. Bona nova setmana. Avui és dilluns 8 de juny i estem, com sempre, en directe. Ara són les 7 i 3 i ens interessem pel temps. Avui, dia de sol. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
1: Gràcies, Eloi Cordomí. Com us dic, les 7 i 3, i de bon matí, avui, oients digat, parlem amb vosaltres de ninotets.
4: By the power of Grayskull.
5: Go on.
1: És a la...
2: Tinc el poder!
1: De la calavera...
2: Skeletor.
1: La calavera grisa, no? Grayskull.
2: Ai, però el dolent era Skeletor.
1: Era una calavera grisa, estrany.
2: Sí, era una calavera.
1: Oients, teniu ja sales la nova pel·lícula d'en He-Man i els Masters de l'Univers, que encara que l'Alfons ens deia divendres al nostre crític de cinema, ja no se'n recorda ningú, però la pel·li és divertidíssima. Així que guai. Digueu-nos si algú ja ha anat a veure-la aquest cap de setmana i sobretot demostrarem que no tenia tanta raó l'Alfons, perquè molts oients se'n recorden perfectament dels personatges. És que avui us demanem que ens digueu a quins ninotets són els que més han marcat la vostra vida, des de Masters de l'Univers, amb el seu inseparable He-Man, fins a Barbies, Chabels, Tortugues Ninja, Son Goku i a Girobai. Cancelem els bèl·lics, però podeu comentar també, si voleu, quins conserveu, quin us compreu d'adult i guarneix la vostra llar, i qui plora, sobretot ara desconsolat, per haver-se'n desempallegat quan eren el seu últim i millor lligam amb la infància.
6: Les Tortugues Ninja.
1: Te'n vas desempallegar de totes?
6: Sí, i ara que han tornat a ser moda, doncs, clar, estic afectat, perquè...
0: En el teu cas parlem de ninotets de mona, és que trobo que hi ha com...
1: No. D'acció.
6: D'acció articulats.
0: Sí, ja sé què parleu.
6: Ninotets d'un pam.
1: Tindràs enveja d'en Marc, que diu, recordo amb enyorança la col·lecció completa, és que ell les tenia totes, tenia totes quatre tortugues ninja,
6: sí.
1: Furgoneta groga, sí. Amb l'April O'Neil al mig.
0: Oh, que també. Guai!
6: En Trinxant, en Bebop
1: i en Rocksteady. Ho tenia tot. Tu també?
6: Jo també.
1: Uau, tots, eh?
6: Tot.
0: Ostres, m'hauria agradat molt tenir-los.
6: Tenia fins i tot un dirigible. Brutal. Sí.
1: I el cranc.
6: El cranc també el tenia.
1: Sí, la cosa musculada.
6: I a més a més, exacte, la cosa muscular després del tren el podies treure de la panxa. Sí.
1: També podeu plorar, com feu una mica, pels ninots, no els regalats a cosins petits o a nens que s'ho mereixen, sinó també els mai rebuts, com ara en Francesc, que ens diu, sempre vaig voler que em regalessin el castell de Grayskull, és a dir, el castell dels dibuixos del He-Man,
6: sí.
1: Però els Reis no me'l van portar mai. Jo, de fet, a Francesc el vaig heredar del meu cosí gran.
6: Oh!
1: És a dir, vaig tenir el castell una mica més tard, però vaig poder gaudir.
6: No.
1: Més usuaris que avui entren en el tema, en Sisu, tenia la col·lecció dels ninos, els Bobo Bobs, i jo no sabia que existia.
6: Oh, jo tampoc.
1: Però me'ls imagino allí cantant l'himne del Nàstic en el seu vaixell volador, tot creuant l'univers. Amb Toni, sí, jo tenia el He-Man i també el tigre mutant de color verd. Per cert, encara no em dit el nom, però es deia Cringer, que és una cosa que avui en dia dona molt de cringe. I diu, òbviament, també tenia l'Skeletor. Recordo haver anat a veure la pel·li quan era una mica més gran, pel·li que és antiguíssima.
6: Sí.
1: Diu, a nivell de figuretes, crec que em molava més els Dino Riders, els G-Joe, els Transformers, que es transformaven en qualsevol cosa. Jo tenia un robot que es transformava en pedra, eh? O sigui, efectes de camuflatge. Et pots transformar en camió i ser útil com a camió, o et pots transformar en pedra i ser antibalicista.
0: M'imagino que avui moltíssims oients aniran a aquestes plataformes de segona mà per veure de recuperar aquelles joguines que han perdut. Mira, Sergi, sense anar més lluny, acabo de trobar la furgoneta de les Tortugues Ninja per 15 euros, eh? Podries recuperar-la.
1: Diu l'any d'edició?
0: No ho diu.
1: Pregunta-li, envia-li un xat.
6: Això, 94, 93, no sé, per allà, per allà.
0: També n'hi ha d'articulades, clar, escriu però Tortugues Ninja i n'hi ha per un fotimer, d'articulades i de més petites, també.
1: En Salva ens envia una foto de la seva prestatgeria, on hi ha quatre ninotets. Veiem que un és el gran Lebowski, el segon és el personatge de Kramer, de Seinfeld, el tercer és el personatge que feia Ben Stiller a la pel·li Dodgeball, és a dir, de White Goodman, i el quart, i no sabia qui era, li ha hagut de preguntar, és un altre personatge del Lebowski, el seu amic Quintana.
6: Caram.
1: Una altra foto de prestatgeries, la Marona, que té el Fènix de Dumbledore, el Fènix Fox del despatx de Dumbledore de Lego, també Indiana Jones, Goku, Broly, Cèl·lula, Freezer, Vegeta, Pikachu i el Rafael de les Tortugues Ninja. En Jordi, un altre prestatge, on hi veig que hi té el Capità Amèrica, el seu ajudant en Falcó, en Loki, en Batman, en Mazinger, l'Afrodita, l'Spiderman, en Superman, la rei Skywalker, en Darth Vader, un Stormtrooper anònim, en Llobató, en Hulk, en Mr. Terrific, en Flash Gordon.
6: Caram!
1: I un ninotet vestit d'infermer que deu ser ell mateix, el Jordi, que t'oient, agenollat, i crec que era el moment que li estava demanant per casar-se a la futura dona, que també té el ninotet allà.
6: Val.
1: Tot això entremig de Marvel i DC barrejat, eh?
6: Ja està.
1: L'Albert diu, recorda una figura de He-Man que instal·lava un mini cartutx de pólvora i feia un soroll com un pet connexionava el seu cop de puny. I li respon a l'Albert, un altre oient, en Salva, que li envia la foto d'aquest producte, i l'Adam, un tercer, diu, sí, són els detonadors d'en He-Man, de fets amb un cartutx de pólvora. Els van prohibir a meitats finals dels 90.
6: Ja que parlem de meitats finals dels 90, ningú ha dit els de Pressing Catch, perquè també va haver-hi una moda que era lluitar amb les figures aquestes d'acció.
0: Ah, sí, jo recordo els Gijoes, sí, de la Genoveia.
1: De moment, Gijoes guanyen a Pressing Catch. Sentim en reaccions a la pregunta del dia d'avui en format àudio.
7: Bon dia, experts. Jo era totalment de He-Man. En tenia un munt. Tenia el He-Man, l'Skeleton, però un munt que no recordo els noms.
8: Prince of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull.
7: I també vam rebre un He-Man, que hi havia una oferta, que et regalaven un disc de vinil amb el tema del He-Man.
9: Mare de Déu, que boomer.
7: I el disc de vinil era de color groc elèctric, un groc llima elèctric molt guapo. I, òbviament, el posàvem al disc de vinil i el fèiem sonar a tope.

0: guardo amb molt de carinyo, doncs, una mafalda de ceràmica que ja està molt trinxada i un barrufet també de plàstic, però també està molt, molt fet pols. No, no els he deixat mai a les meves filles. O la Nancy, no? Que jo era de l'equip Nancy. La Barbie em va arribar ja grandeta perquè ma mare deia que era una nina molt lletja pels diners que valia. M'ha fet gràcia també que aquí un company del xat ha enviat la foto dels Hypermans. El meu germà tenia els Hypermans i clar, quan ell es va deixar, llavors els vaig heredar jo i em feien de nòvios de la Barbie.
1: Tot i que vaig arribar a tenir algun nino de Tortuga Ninja i algun nino de la He-Man. De fet, mon germà tenia el Donatello, jo tenia el Leonardo i el He-Man i l'Esqueletor, doncs, ens barallaven per veure qui es quedava quin. En realitat, els ninos per excel·lència a casa quan eren petits eren els Clip de Playmobil i els Lego. Lego, sobretot, i passava hores. Seria un vici que et voldries permetre també de gran, però és prohibitiu.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: És el xiulet del quasi final d'Ara ve la pròrroga d'aquesta cançó dels Catarres, postulant-se com un dels possibles autors de la cançó de l'estiu que ja està a punt d'arribar diumenge sense drama i avui dilluns amb alegria aquí als Matins d'ICAT. Som els experts i us despertem cada dia fins les 10. Ara són les 7 i 12 i per atenció, Sergi, que el nostre oient Sisu diu que té a la venda la seva furgoneta de les Tortugues Ninja, edició especial.
1: Menys de 15 euros?
0: Diu, no, més. Diu que la té a 800, però que, clar, pensa que són ben molt cobejats, deu ser de les primeres edicions.
1: Sí, perquè està embolicada.
2: Perquè és una furgoneta perquè si es pot viatjar amb ella,
1: no,
2: entenc.
1: No, edició especial, clar, de col·leccionista.
0: És que és la teva infància, Laia. Diu, faig descompte a tothom d'aquesta comunitat. Aprofita, Sergi. Bé, oients, avui, com us dic, és dilluns, avui és 8 de juny i, tal i com estava previst, la Patum i el Primavera Sound ja han acabat.
1: Aquesta música no és de primavera, entenc, eh?
0: Ara anem a Berga, perquè la pluja no va fer acte de presència ahir a la segona i última Patum completa i més de 6.000 persones van poder saltar i ballar a la plaça de Sant Pere.
1: Els salts de les comparses van posar el punt i final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi, una distinció que l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ja havia reclamat.
3: La primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
1: Més enllà dels crits de dijous al vespre contra la candidata ultradretana d'Aliança, Sílvia Riols, convidada entre les autoritats, l'edició de la Patum d'enguany també ha estat marcada per un incident durant la jornada del passat carrers de dissabte. Una persona que va acabar identificant-se va llançar 6 ous contra la geganta vella i un parell més contra la guita xica i contra els músics. Els fets van tenir lloc on la pujada des de la plaça de Sant Joan a la de Sant Pere mentre se'n donava l'ella sopensa. El protagonista de l'incident haurà de pagar tots els danys que comportin els desperfectes ocasionats i la setmana que ve s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
0: No s'ha fet públic si hi havia motivacions de...
2: La que anava a dir, per què? Era tonto i prou?
0: Era una mica com una mena de... Volia ser el protagonista?
1: No sé, de moment sembla que és una bretolada i si en sabem alguna cosa més ja us ho direm. Si algú de Berga sap de què va la cosa, que ja sabeu que en els pobles doncs tot això se sap abans que a qualsevol altre lloc, doncs que ens ho digui.
0: La Marta ens escriu, la Marta, la nostra oient, que va anar tant dijous com ahir a les Patums completes i diu, el Carles Porta va fer de ple el segon salt. El van entrevistar per la xarxa.
2: Sí, ho vaig veure per xarxes.
0: Què va dir? Perquè diu, el tio va xalar molt i la brometa se la va fer ell mateix.
2: Aquesta de que posaria llum a la foscor.
0: Es fa l'autobroma.
1: Va posar foc a la foscor.
2: L'entrevistadora li diu, oi que avui puc dir-t'ho, no?, que posaràs llum a la foscor.
0: Per les espurnes, la piroteca.
1: Clar, que ben trobat.
0: Gràcies, Marta, i atenció que tenim un altre oient cronista, en aquest cas des del Primavera Sound.
1: Això que sentíem, oi?
2: No.
1: Vaja.
0: L'Olivia Rodrigo, que quan va començar el seu concert sorpresa, tothom ja ho sabia, eh? Tothom em deia que sí que ell li havia arribat o que ella li havia arribat el rumor i que ja s'ho esperava.
1: Sí, però ja he dit surprise.
0: Sí, era el sorpresa. Jo no ho sabia, jo vaig admetre. A veure, a caps de cartell grossos vaig poder anar a veure The Cure, que recordo haver-los vist a primavera fa 10 anys.
1: I què?
0: Doncs jo els veia igual de marxosos i recordo fins i tot haver estat més còmode, perquè sí que és veritat que el festival s'ha anat fent més gran que molts països petits del món i en aquest cas la part bona, la part dolenta és caminar molt, però la bona és que estàs una mica espaiat i veure algú com de The Cure i poder-te moure de forma tan tranquil·la.
2: Home, sí, una mica gairebé luxe.
0: Això sí, en Robert Smith va sortir el cantant a dir perdó per no parlar castellà. Suposo que era una
2: post... Castellà, va dir.
0: Deu ser com aquesta post-ironia que fem nosaltres aquí, saps?
2: Sí, seguríssim.
0: I la Little Sims, la cantant, anava amb una samarreta d'Espanya, això sí que tot el concert.
2: Vinga, és que la penya va ubicadíssima.
0: Saps aquests que fan canvi de vestuari, sí, com la Madonna? Ella no. De la primera cançó a l'última, amb la samarreta de la Rafa.
1: A més que ella devia pensar, ara em marcaré, ara ja veuràs com ho petaré,
2: Sí, sí. Sí, una creu, perquè aquesta qui era, dius?
0: La Little Sims, la rapera.
2: Tampoc la sentia, però si la sentís, fa.
0: Entre el públic vaig fixar-me, hi havia, entre els guitis, samarretes d'Espanya, samarretes del Barça, això que és com bastant habitual.
1: Sí.
0: Un noi que portava una samarreta de la selecció d'Irlanda del Nord, i hi havia el nom del país tachat, i deia North of Ireland. Vale?
2: Molt bé.
1: Aquell
2: seria el meu únic amic a la primavera.
0: Únic,
2: Home, vale, perquè... la penya de Sabana d'Espanya no, està clar.
1: No, sí, hi era també.
0: Vaig veure My Bloody Valentine 13 anys després, crec que quan els vaig veure amb 27 jo era molt més impressionable. Vaig anar amb els mateixos amics i recordo que fa 13 anys ens va impactar aquell xorro de so que vam caure d'esquena. Ara potser estaven una mica més tranquils, però igualment una arquitectura sonora impressionant com sempre, perquè és el que fan els My Bloody Valentine.
1: O sigui, The Cure, a millor Bloody Valentine a pitjor.
0: No, però a pitjor crec que eren els espectadors.
1: Ah, val, cas, val.
0: Vull dir que ja ens cansem una mica. I l'Addison Rae, que jo no sabia que tenia tants fans, concert bojíssim, gent bojíssima, quasi que s'ha viralitzat més. Els vídeos de primera línia de l'Addison Rae, que no l'artista en si, la gent com boja, i ella no se n'estava de baixar, saludar, donar la mà i tirar-se amb roba interior a sobre de la gent.
1: Això sol passar.
0: Ara podem sentir el Roger, un altre, en aquest cas un oient, a Força Maloman, que va anar per primera vegada al Primavera Sound, va anar-hi la jornada de divendres, i ens ha volgut enviar la seva crònica musical molt formal, molt més que qualsevol moment o to d'aquest programa. Escoltem-lo.
4: Expectatives altes i nervis en aquesta segona jornada del Primavera Sound després del despropòsit del primer dia. Una jornada que s'ha desenvolupat amb normalitat, amb la tònica habitual del festival. Descobriments, desplaçaments, cues i concerts que compensen amb escreix tot el que fa temps que no se soluciona. Recitals de Ralphy Chu, Addison Rae, Ethel Kane, Skrillex i molts més que han lluït els seus talents tal com s'espera dels caps de cartell. D'altres, com Texas is the Reason, Railo Kiley, Water from Your Eyes, han captivat a coneixedors i descobridors, i els escenaris més petits han acollit els artistes emergents l'aposta permanent del Primavera Sound. El moment àlgid i el més esperat per qui ja fa anys que ronda per aquest món ha sigut el concert de The Cure. La primera hora i mitja de concert ha sigut digna d'un grup jove, moltes cançons recents i cap símptoma d'esgotament, molt lluny dels Cure que el Matt Cool de fa 10 anys arrossegaven els peus i acusaven falta de bufera. I una traca final d'una hora que ha arrencat els balls i els cants del públic de totes les edats que durant la resta del concert simplement n'ha gaudit. Sí, un públic de totes les edats. Molt joves corejant fil per randa els himnes dels històrics de Crowley. Hi ha esperança en aquest món si no fos perquè en ple 2026, més de 40 anys després del seu primer concert a Catalunya, encara fan bromes amb «Por desgracia no sé hablar español».
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts. Com et
1: dius? Em dic Xavier. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com, et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Ginebra. Veig ginebra amb cola.
1: Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
4: I don't know, like 60?
5: They have no idea.
1: Les 7 i 22 minuts al matí, parlem de pantalles aquí als experts. L'estrena seriàfila del dia és una comèdia que arriba ja amb diversos premis. Us ho explica en Marc Garriga.
6: Els 6 capítols d'Alice i Steve aterren avui a la plataforma de Disney. La comèdia creada per Sophie Goodhart, que ha escrit o dirigit capítols de Sex Education o Rivales, es va endur l'abril passat el premi a millor sèrie a Can Seguí, juntament amb el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el del baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconsegueix que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaca Esquadrón Letal, a Movistar Plus a partir d'avui. Un thriller d'acció policial protagonitzat per l'inefable Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. La cinta posa al dia els referents del gènere amb criptomonedes, parkour, hackers i tecnologia avançada.
7: El minut a minut del Pata als experts.
1: Perquè som a poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó 14 a terres catalanes. De moment el Papa segueix a Madrid amb una jornada, la d'avui, que tindrà forta càrrega política. Aquest matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà.
8: Prevost es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle d'aquesta cambra. El discurs del Papa arriba, a més, en un moment de màxima crispació a la política espanyola, per tant veurem si el pontífex posa pau entre els diputats. Sí, com sigui, el moment més esperat de l'agenda d'avui no serà aquest matí, sinó a la tarda, quan es produeixi una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església, en una trobada privada organitzada per l'Església Espanyola. De fet, les principals organitzacions de víctimes d'abusos denuncien que se les ha exclòs d'aquest acte.
2: Home, doncs, quines víctimes hi aniran?
8: Doncs les que convingui a l'Església, suposo.
2: Ostres.
8: El Papa ahir va ser a Cibeles, no per celebrar la victòria de Florentino en les eleccions. Recordem que Prevost va dir la setmana passada que era madridista. No el Papa, sinó ell com a Prevost. Sinó, es veu que va fer-hi una missa amb moltíssima assistència de joves, com aquesta que se'n direm, que aprofitava per dir que el pontífex té més tirada que l'acte, l'altre gran reclam musical d'aquests dies a la capital espanyola.
9: Però te pones a pensar y dices, un millón de jóvenes, o sea, ¿quién es, qué persona humana es capaz de reunir a un millón de jóvenes? Nadie. Ahora está Bad Bunny aquí en Madrid, no es capaz de reunir a un millón de jóvenes. Y sin embargo, viene el Papa y viene gente de toda España para verle, para ver a Cristo. Por
8: la
9: mañana,
8: café. La pregunta es, ¿tindrà casita el Papa? Jo diria que no, no?
2: La pregunta és, val el mateix una entrada per veure el Papa que veure el Bad Bunny?
1: On els posen aquest milió de joves?
8: Doncs bona pregunta, yeah. Totes són bones preguntes.
1: És que si el Bad Bunny tingués un venue per un milió de persones, baixés una mica el preu,
8: jo diria que
2: gratis,
8: ho omple.
2: Gratis,
1: si
2: fos gratis,
1: va,
2: igual.
1: O gratis, i l'imagino el Benito ploriquejant pel món, dient, ai, jo porto molta gent jove als meus concerts i el Papa no sé què. Bueno.
8: Quin és el plàning del Papa de demà? Lleó 14 té previst arribar a l'aeroport del Prat cap a 2:15, mitja hora més tard anirà cap a la Catedral de Barcelona i després de dinar a la tarda hi haurà el plat fort, que és un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on els ciutadans hi podran accedir a partir de les 4. Hi ha previstes diverses actuacions musicals. Laia, mira, d'una banda hi seran el Sabor de Gràcia.
10: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum.
8: La banda graciengui tocarà 3 temes, un del seu repertori, Nit de rumba d'esperança, i 2 versions, una, la del Boig per

0: Tu de Sau i aquesta que s'han dit del 6, eh? Qualsevol nit pot sortir
1: el sol. Tot molt actual, no sé què és més actual de tot el que has dit.
0: Doncs mira, hi haurà una altra que potser t'agrada més, l'Álvaro Soler. Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. El cantant de Sant Cugat del Vallès oferirà d'una banda un dels seus èxits internacionals, de fet la cançó amb la que es va donar a conèixer, aquesta que s'han dit Bajo el mismo sol.
1: Com sona de res.
0: I posteriorment també interpretarà una altra amb qui? Amb l'Alfred García Estrella. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens trobi a tots ballant. L'ex-concursant d'Operación Triunfo també cantarà la cançó Els teus ulls. Al concert papal de Montjuïc també hi participaran el cantant sevillà Beret i la cantant Conchita. Al final de l'acte el marcaran, saps qui? Això t'agradarà més, potser. Sergio Dalma, amb qui? Amb qui? Amb qui?
1: No sé.
0: Sergio Dalma?
1: No sé.
0: Amb l'Escolania?
1: Mira, encara.
0: De Montserrat. La cançó em dóna força, versió del tema You Raise Me Up, que va unir el cantant de Sabadell i l'Escolania per la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, marcarà el punt final d'aquest espectacle. Dimecres el Papa al matí visitarà la presó de Cambrians, pujarà a Montserrat i a la tarda, ja ho sabeu, el Papa passejarà per Barcelona en Papa Mòbil i visitarà la Sagrada
2: També
0: Família.
2: Faran allò tan cutre de la gent al carrer.
0: Exacte.
2: Heu vist el 6-7 que s'ha marcat?
0: Sí.
2: L'has vist, Laia?
1: No.
2: Ja l'has vist?
0: Fa 6-7.
2: Mira, ara mateix et poso aquí el vídeo, qui es pensi que faig broma no és així.
0: No.
2: Els carrers
0: el
2: de Madrid
0: 6-7.
2: Li van fer 6-7 i ell va respondre, doncs, així amb les manetes fent un bon 6-7, també.
0: Potser aquí ha escoltat els experts i fa el 7-8. Recordes el 7-8?
2: O direu, 7-8.
0: 7-8.
2: Tu, 7-8. Clar, 7-8. És això, Laia. 7-8.
1: 7-8. Per què feu aquesta cara d'il·lusionats amb tot aquest tema?
0: No?
2: És el vicari de Cris.
0: Home.
2: La Su ens canta tan clar per anar-nos aproximant... Per cert, no va veure el Pedro Sánchez, el Primera Sound, també es va passejar una mica.
1: Ah, vinga, si és que ho tenim tot. M'estava donant per donar bones notícies, avui.
2: La Su l'he vist als stories a la sala VIP, perquè a mi no em deixen entrar,
0: sí.
2: I el Pedro Sánchez pot entrar tot arreu, així que es va passejar una mica entre la gent, va saludar artistes.
0: Jo no tingués feina, el Pedro Sánchez. Sí,
2: sí. Bé, però aquest és Reddit, això.
0: Ah, no,
2: és el que el Pedro Sánchez sempre cau de quatre potes.
0: I tant.
2: Ah, tan clar, la Su, i a dos quarts, les notícies. Ah.

0: Així sona els experts.
1: Si diu 6-7, pots respondre 7-8, val?
2: Sí.
1: Vale, però això vol dir que ets beneit per dir que t'assumptaries. Ser beneit.
3: ¿Qué es esta mierda?
2: Ser beneit. No, però no entendrà ningú, Roger.
1: Però estem replicant de forma catalana una...
2: Clar, no és de forma catalana.
1: Ser beneit.
4: Ser beneit.
2: Sí, però ningú entendrà.
4: Però justament per això, justament.
2: No, si no ho entenen no funciona.
4: Ser beneit.
2: No, no,
1: com... No s'entén?
2: Sí, no, no s'entén. Si dius ser beneit, no s'entén. I si dius ser beneit, tampoc s'entén.
1: És un encavalcament, és un joc de paraules.
2: Mireia, opina, sisplau.
4: És ser beneit?
3: Home, a mi m'està agradant.
4: Però entens que t'està dient ser beneit?
2: Llavors diries, ets beneit. Podem conjugar els
4: verbs. Home, però les noves pot jugar.
1: És una broma, és a dir, ser beneit.
5: Va, més coixem-ho, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa de 2:15 del matí. Us heu de despertar informats, estimats oients d'ICAT. Ara amb l'Anna Closa, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és dilluns, dia 8 de juny?
6: Doncs mireu, estem pendents de Filipines perquè aquesta matinada un terratrèmol ha sacsejat al sud del país i ha estat important perquè ha estat de magnitud 7,8. Almenys una persona mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és, però, provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol, i compta perquè hi ha alerta de tsunami, també. De fet, en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral mentre es mantingui l'alerta, i a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag. Mentrestant, l'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. L'Iran ha atacat aquesta nit Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta dels atacs israelians al Líban. El règim iranià ha disparat una dotzena de míssils contra Israel i els israelians hi han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma. L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per a un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula del debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
4: És com un oxímoron, no? El Trump demanant calma. És una antagònica, no l'entens.
2: No, és un bon exemple.
4: No.
6: I fa uns minuts ara parlàveu del Papa, doncs coincidint amb la visita del pontífex a Barcelona, els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona. Començarà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del Papa i també s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
4: Demà ja en parlarem, però vull dir, atents tots a les mobilitzacions de demà i molt tranquils tots amb els desplaçaments perquè no serà una jornada fàcil.
2: No, de fet, potser fins i tot no només demà, no? I ara
6: dimecres
2: hi hagi el Papa per aquí. Exacte,
4: demà i dimecres.
6: I, malauradament, avui també hem de parlar d'un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina Nord de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, doncs van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar doncs al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac, i segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Ara, passant 4 minuts de 7:45, Anna, què no t'esperaves saber avui?
6: Doncs que a menys d'un mes perquè Barcelona doni el tret de sortida al Tour de França, aquest cap de setmana s'ha presentat l'etapa del Tour. El jurat ha buscat que l'etapa guanyadora fos de color groc, per raons òbvies, i ha guanyat una truita de patates poc feta, inspirada en la bomba de la Barceloneta.
1: Espera, no havia pillat la broma.
4: Clar,
1: la
4: tapa. Etapa, sí. No etapa.
2: De menjar.
4: Clar.
1: Divertidíssim.
6: Exacte. Doncs ha guanyat aquesta truita de patates poc feta, inspirada en la bomba de la Barceloneta. El farcit és un rostit de costelles de porc, panxeta i papada amb all, ceba, birranci, pebrot i tomàquet, i s'acompanya d'una salsa d'allioli de safrà groc que imita el color del mallot.
4: Ah.
6: A més, també porta una capa de salsa brava a sobre. La tapa és obra del xef Ot Salvans, del restaurant Mandahuevo, situat al barri de les Corts. La truita del Tour es podrà tastar des d'avui fins diumenge 5 de juliol i a restaurants, bars i parades de menjar preparat dels 40 mercats de la ciutat. Aquest establiment doncs, la serviran amb una bandereta oficial del Grand Depart i unes estovalles de paper informatives que inclouran el detall de les etapes del recorregut del tour per la ciutat.
4: Això, que una etapa estigui, no sé, potser amb la bandereta francesa, això t'agrada, Laia? No, eh? Tampoc?
2: No.
4: No, eh?
1: Bueno, és el Tour de França, no, tia?
2: No, és que el facin a França, no?
1: No, per cert, l'etapa a Tarragona, algú em pot mirar? És a dir, em provoca més o menys interès saber per on passarà, sí. No tan interès com per perdre un segon de la meva vida per mirar el recorregut. Vull dir que si algú el té a mà i em diu per quins carrers passa, tal.
4: A veure, és la segona i és del 6 de juliol. 19 quilòmetres i fa... val, he perdut a...
1: Bueno, ja és per si no se passa pel el carrer que vivia quan era petit o per davant del meu insti.
4: Recorre la Rambla Nova des del riu fins al mar.
1: Ah, doncs,
6: mira.
1: Sí, és pujada. No és pujada?
6: Sí, sí, sí, sí.
1: Té una mica de mèrit, eh? Sí, sí, vale, sí. Mola. Doncs ens quedem aquí, als esports.
6: Ens esports. Florentino Pérez s'imposa clarament a les eleccions presidencials al Madrid amb un 65% dels vots. Ha aconseguit gairebé 22.000 vots per davant dels 12.000 d'Enrique Riquelme. Aquest serà el seu 8è mandat, el de Florentino, com a president, el 6è de manera consecutiva. En handbol, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei després de superar el Bidasoa per 17-37 i amb aquesta el Barça ja suma 30 Copes del Rei, la 13a consecutiva. I en bàsquet, la penya jugarà a les semifinals de la Lliga ACB contra el València, després de guanyar ahir el Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96.
1: I quin temps serà avui?
6: Doncs després d'una matinada fresca a l'interior, avui serà un dia de ple estiu, amb un ascens de les temperatures a la tarda. Sí que s'esperen alguns núvols baixos al sud de Tarragona i a la tarda tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
1: I ara, de seguida, la Laia, a l'hora del compte, ens porta un compte de dones que fan història. Com es diu?
2: Exacte, es diu Dones que fan història.
1: Després d'en Catriel i el seu amic, en Paco Amoroso, que ens canten El dia de l'amigo, 7:37.

0: Escoltes i cas.
1: El meu amor dins el puny floreix el maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
0: Nota de veu.
3: El telèfon del programa?
0: 677 50 61 53.
3: 677 50 61 53.
0: Nota de veu.
3: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
3: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICA.
0: Nota de veu.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
9: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. I cap.
10: Les 7 i 42 minuts, traieu el mòbil, que ja és d'hora, ja és hora, si encara no ho heu fet avui, i obriu l'Insta per anar al compte Dones que fan història.
11: Sí, m'ha encantat, atenció, no sóc l'única, 30.000 seguidors té aquest compte, eh? I és que des del 2019 cada dia s'hi publica un compte, perdoneu, no un compte, un perfil, una biografia d'una dona, jo he de dir que absolutament desconeguda. Esclar, si tu penses que ho estan fent des del 2019, és evident que han de començar a tirar de dones desconegudes, i quantes n'hi ha desconegudes? El que és sorprenent és que, malgrat desconegudes, tenen trajectòries super, super interessants i importants. Clar, a més, moltes d'elles lluny de les nostres latituds, per exemple, la que penjaven ahir, doncs Maria Coloma Etjang, una dona de Guinea Equatorial que va ser política perquè va ser alcaldessa de Malabo durant més d'una dècada. I, a més, sembla doncs, que va exercir un paper molt destacat perquè fa a projectes de caràcter social, etc. Però no només aquesta, m'ha agradat, per exemple, una, la d'abans d'ahir, una dona australiana que va morir l'any 2024, que va ser la primera dona aborigen infermera del sud d'Austràlia i que, per tant, va defensar molt, de fet, va presidir la comissió pels aborígens i els illencs de l'Estret de Torres i es va convertir en una figura molt important de la reconciliació nacional, la justícia social i defensora dels drets dels aborígens. Clar, jo no en tenia ni idea, de tant, a més et poso una fotografia de cadascuna que és molt xula, però també dones vives, per exemple, hi ha una noia molt jove, bueno, molt jove, de l'any 89, la Jenny Costa, que és una biòloga marina d'Angola, i expliquen doncs, que és una col·laboradora habitual del National Geographic, defensora de la protecció dels ecosistemes africans. Clar, dius, dones d'Angola, doncs jo no me'n ve cap a priori. Clar, si mirem l'arxiu, estan totes documentades des del 2019, podeu accedir doncs, a les dones ja publicades. Clar, van començar per la de Lovelace, per exemple, qui més havia vist jo, la Amelia Earhart, les típiques, no? L'Angela Davis, les primeres sí que eren les més conegudes, però està xulo que hagin seguit fent-ho i, per tant, doncs ara podem accedir a biografies. Per exemple, sense anar més lluny, tenim la Immaculada Cabeceran, que va ser una catalana... Ah, mira, la veus?
10: Estava mirant ara mateix.
11: La que miraves tu. La catalana que va ser de les primeres a impulsar la creació del primer equip femení del Barça, això als anys 70, eh? I, vaja, moltíssim mèrit, i en canvi ningú no sap qui és, o almenys fins i tot gent interessada en el futbol femení, doncs no sabem qui era, no?
10: Està bé, perquè ara tothom s'està pujant al carro, però dius, ostres,
11: clar,
10: qui va ser
11: les pioneres,
10: en el moment més complicat de fer-ho, perquè ara és molt més fàcil, però als anys 70,
11: a més,
10: moment devia ser allò de què fan aquestes dones.
11: Totalment. A més, en aquest cas, per exemple, el cas de la Immaculada Cabeceran, és xulo perquè va ser una usuària del compte, diguéssim, qui va proposar que es fes aquesta biografia. Per tant, si teniu propostes de dones que creieu que han estat super meritòries i, en canvi, ningú no les coneix, cosa bastant fàcil perquè ja sabeu que la història les ha oblidades, doncs ho podeu enviar a aquest compte, dones que fan història, i se'n faran ressò i quedaran aquest arxiu tan xulo que hi podeu trobar des de jugadores de bàdminton a científiques de totes les parts del món, interessantíssim, i de totes les èpoques, sobretot.
10: Que xulo, molt bé.
11: Dones que fan història.
10: Aneu a visitar-lo a Instagram.
6: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.
10: M'encantaria, una mica xiu-xiuejant, però per acabar-vos a despertar, la veu i la música d'en Guillem Roma. Aquesta es titula M'encantaria.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Així sona els experts.
1: L'època en què no, de petit sabíem escriure però encara no havíem fet els accents,
2: sí,
1: és la mateixa època que els pares et deien, doncs compte, no agafis els productes d'aquests de neteja, de la rentadora i tal, que no sí. ho toquis.
3: Cuidao!
1: Jo anava a casa d'altres nens.
4: Hola!
1: I veia que els seus pares tenien veri. Clar, jo pensava que era verí. I pensava, aquests nens no els estimen tant com a mi.
3: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 48 minuts, seguim amb força aquest matí de dilluns i la força ens la dona també la vostra companyia. Entreu al nostre club de WhatsApp i participeu.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: Com l'Eduard, que ens ha posat en línia groga la ruta que faran els ciclistes per Tarragona, eh? Diumenge 5 de juliol. Surten del cap de baix a la Rambla, van amunt de tot, tot pujada, giren per Via Augusta i aquí ja es perd el, bueno, mapes de la ciutat. Van en direcció a Barcelona, eh? Perquè no sigui de Tarragona, Via Augusta és ja cap a fora. Porta 2.000 anys dient-se així, aquell carrer. Bé, gràcies per ser-hi i la resta, si teniu el mòbil a mà, heu de votar la cançó de les 10, la que cliqueu vosaltres, la que rebi més vots, clausurarà el programa com fem cada dia. Teniu l'enquesta amb les quatre cançons que us pretria en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
5: Un 8 de juny, com avui de l'any 1999, es publicava el disc Californication dels Red Hot Chili Peppers.

Californication va ser el setè àlbum d'estudi de la banda nord-americana de rock alternatiu, un disc que va marcar el retorn de John Frusciante al grup, reemplaçant a Dave Navarro. Amb el retorn de Frusciante, la banda va canviar força el seu estil, més melòdic que treballs anteriors. Avui ens centrem en aquest grup de Califòrnia, nascut l'any 1982, caracteritzat pel seu rock, que ha tocat gèneres com el funk, el punk rock, el hard rock o el hip-hop, i us proposem quatre cançons d'aquests RHCP. La primera és justament d'aquest disc que celebrem avui, Californication, s'anomena Scar Tissue, la segona és anterior.

Avui és d'aquells dies que les coneixeu totes, les cançons. Això que sentim és Under the Bridge, cançó del cinquè disc dels Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, una de les que més èxit comercial va tenir de la banda, que el cantant Anthony Kiedis va escriure mentre reflexionava sobre la soledat i la seva lluita contra l'addicció a les drogues. Més cançons, aquesta banda.

Marxem ara fins l'àlbum By the Way de l'any 2002, on hi trobem aquesta cançó que dona nom al disc, una altra de les que més reproduccions acumula del grup a les plataformes i una de les que millor acollida té de les actuacions en directe de la banda. Un grup que, per cert, encara està en actiu, eh? Sembla que planifica nova gira l'any que ve, els Red Hot Chili Peppers. Acabarem amb Can't Stop.

0: Cançó que també trobem al disc By The Way, que també és una de les preferides dels seguidors de la banda, tot i que el grup no va creure oportú incloure-la al disc de grans èxits. Sí que s'inclou a videojocs com el Guitar Hero On Tour, i és que la guitarra en aquest tema Can't Stop hi té molta presència. Teniu quatre cançons dels Red Hot Chili Peppers. Quina voleu que tanqui el programa? Scar Tissue, Under the Bridge, By The Way o Can't Stop?
1: Ara per ara, les votacions van així en aquesta cançó de les 10 de dilluns. La més votada ara mateix és Under the Bridge. I darrere seu, un trosset més enllà, Can't Stop.
0: Avui estem escollint la més antiga, eh?
1: Sí, clàssics, clàssics. Avui sonaran els Red Hot, abans de dir-vos adeu. Ara encara és aviadet, les 7:52. Tenim temps per despertar-vos amb música, amb els Lumineers, que ens canten No Hate.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 54 minuts, demà el Papa podrà veure una placa nova, perquè ja s'ha instal·lat la placa que recorda, atenció al memeo, que farà la gent també per allí, al punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: Per quines fotos comença a fer la gent damunt d'aquesta placa,
1: eh? Sabeu que van prohibir el tren de TikTok de fer-se un vídeo pujant les escales. Havies de deixar el mòbil a terra, recordes?
2: Sí.
1: Perquè, segons anava pujant l'escala,
3: sí.
1: Anés veient la grandiloquència del temple i la gent feia una ballaruca, però clar, aquest minut ja fa que molta gent s'hagi d'anar esperant per pujar.
3: S'apilava la gent de mala manera.
1: Per tant, on es pot anar a fer el memeo, ara, on va ser atropellat, Gaudí?
3: Doncs mira, l'acte d'homenatge es va fer ahir, quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat, responent al que deies, Roger, a la vorera central de la Gran Via, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén, amb un acte que va comptar ahir amb la participació de l'Esbar Gaudí. El comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana, va apuntar a la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte també al cinema.
4: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
3: La inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per demà passat, data en què va morir l'arquitecte, 10 de juny, 3 dies després de l'accident. Cal recordar que després d'això ningú no va saber reconèixer que el ferit era en realitat el conegut arquitecte, sobretot perquè anava indocumentat i la seva roba el feia confondre amb un captaire. Se n'ha parlat molt d'això, eh? A més, Gaudí havia fet tots els esforços possibles per no sortir a les fotografies i pensava que la seva obra era només la màxima representació d'ell mateix.
2: Va ser víctima d'aquesta...
3: De la seva discreció.
2: Exacte, d'aquesta mania que tenia per no ser reconegut, eh?
3: Totalment. A Gaudí primer el van traslladar al Clínic i després a l'Hospital de la Santa Creu, on va acabar morint.
5: When you hold the magic sword, what do you say?
6: By the power of Grayskull.
1: Avui parlem amb vosaltres de ninotets arran d'aquesta pel·li que teniu a sales, la nova de He-Man i Masters de l'Univers, que m'està sorprenent la quantitat de vosaltres que en sou fans i que dècades després o bé manteniu o bé recordeu els ninotets que teníeu. De seguida sentirem més comentaris vostres i punxarem les vostres notes de veu. Heu de saber que si heu d'anar al cinema aquests dies, aprofiteu avui dilluns, que és un gran dia per anar al cine, i fins dijous amb entrades a 3,50 €. És una nova edició de la Festa del Cinema que aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit fet pels alumnes de l'ESCAC. Ens ho explica l'Estel Coletes.
7: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
1: Gràcies, Estel. Expliqueu-nos-ho si aneu al cine aquests dies, eh? Jo estic entre la del He-Man i la del Robert Pattinson, de drama. Oients, moment de sentir la cançó IA que us escrivim cada dia. Intenteu endevinar qui ha escrit aquesta cançó dedicada als ninotets que teníem quan érem petits.
8: Oh, benvingut.

Ep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i per tu i tota la moció dels Ginestar per vosaltres, oients d'ICAT. Són les 8 i 3, aquí comencem aquesta nova hora de ràdio amb la companyia de la Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: I també els oients, mira, hi ha algú que comenta que les cançons de Red Hot, molt ben triades, totes quatre, Sergi.
3: Gràcies.
0: Ens comenten
3: gràcies.
0: I diuen, i esperem que no sigui l'aniversari de cap cantant que ens peti l'enquesta,
3: mira,
0: com ha passat divendres amb el David Bisbal.
3: M'acabo de comprometre a no acceptar més trolejos.
0: Vale, okay,
3: per part
0: okay.
3: De la pròpia audiència,
0: sí,
3: són ells mateixos qui ens ho van fer.
0: També l'Anna Closa, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Amb qui hem de parlar d'una nova pujada, perquè tots coneixem les pujades costerudes de gener, sobretot de setembre, però es veu que n'hi ha una altra, la de maig. Cada dia obro la persiana i no sé... Ja deu haver arribat a l'altiplà, ara que estem a la primera setmana, bé, la segona ja, de juny, però les famílies es troben en una situació difícil, també.
4: Sí, perquè el 40% de les llars no poden fer front a les despeses imprevistes. A veure, la majoria de nosaltres tenim unes despeses fixes, que si lloguer, hipoteca, cistella de la compra, i després del calendari doncs, hi ha dos moments, o més específicament, dos mesos de l'any, on les nostres butxaques pateixen més del normal, que seria gener i setembre. Però ara hi ha un altre mes de l'any que, quan arriba, doncs, ens fa patir, que és el mes de maig. A veure, tots som conscients que durant l'any doncs, podem tenir imprevistos. Rentadora que et deixa de funcionar, goteres, un queixal que t'has de treure, o li has de posar ortodòncia al fill, una roda punxada, una avaria al cotxe, una multa de trànsit, per mil coses.
3: Se m'ha espatllat l'extractor.
4: Veus? Coses que no t'esperes, però que et fan trontollar la teva economia, que quan et passa dius, merda, és que ara és que no és el moment, o sigui, ara no em va bé que arribi això. Com voleu que estalviï, no? Doncs això ens podria passar en qualsevol època de l'any, però si us fixeu, doncs hem parlat de maig, tot i que també podríem dir primavera. Segons un estudi de la Universitat Europea, a finals de la primavera és quan es concentren dos més esdeveniments socials, com ara doncs, comunions, graduacions, casaments... De fet, segons l'estudi, doncs, que una família hagi estat convidada a anar, per exemple, doncs, a una comunió, un casament o una graduació, ha de comptar que durant 6 o 8 setmanes doncs, se li aniran entre 2.500 i 5.000 euros.
3: Collons, no és pas poc,
1: ja, eh? Ja, és que és
4: molta pasta,
1: eh?
4: Sí. Evidentment, cada any doncs, tot és més car, tot puja, però també cal que tinguem en compte que cada vegada doncs, fem celebracions més sofisticades. Abans es feien, per exemple, doncs, casaments més senzillets i ara doncs, sembla que si no tens doncs, un fotomaton, una hora loca, un DJ boníssim, un raconet pel ressopó, detalls al lavabo, un videògraf, flors naturals per tot arreu, doncs fa que sembla que siguis un ranci,
3: els
4: no?
3: Els comiats.
4: Escolta, hem gastat els...
3: Abans els comiats jo me'n recordo que eren un sopar i au. I alguna... No.
1: Clar,
3: ara és tot un dia.
1: Cars,
3: i has d'omplir tot un dia.
0: És la preboda, no?, que es coneix. Home.
3: Sí, bueno,
4: també, preboda, postboda, vull dir, tot.
3: No.
4: I clar, això no només fa que els protagonistes, en aquest cas els que es casen, per exemple, doncs s'hagin de gastar una pasta, sinó que també els convidats, doncs també ens veiem obligats a augmentar el preu del cobert, tot per complir les expectatives. Com que volem arribar a tot arreu i ens sap greu, doncs no assistir o no fer aquella festa, ens trobem que després, quan volem anar de vacances a l'estiu, mirem el compte corrent i diguem, doncs està complicada la cosa per marxar. De fet, hi ha molta gent que es veu obligada a retallar les seves vacances o, de fet, a no fer-ne, perquè és que, clar, no s'ho pot permetre. Però ja no parlem només de vacances, sinó també, per exemple, els nens, què? Si nosaltres treballem i tenim canalla, doncs, escolta'm, també els haurem de pagar un casal,
1: clar,
4: un campus,
1: clar.
4: Que jo no sé el que costa, però vaja,
1: molt,
4: és un dineral.
3: Molta pasta. I, a més, comences a fer els pagaments a aquesta època de l'any. És a dir,
4: sí, oi?
3: Vinga, si suma, també. O primer pagament de les vacances, també, per fer la reserva o el que sigui, també en aquesta
1: sí,
3: primera època
1: sí,
3: de l'any.
1: Tot.
4: I
1: clar.
4: També venim del Primavera Sound, exacte. Vidal Cruïlla, el Sonar, Lita Calví, del Tinglado, bueno, un munt
3: la
4: de festivals.
3: La culpa és de primavera, t'has fixat?
0: Jo li he comprat a l'abonament a un amic i m'ha dit que me pagarà terços, és
3: ah,
0: a dir,
3: no, home, és que...
0: juny, juliol i agost.
4: És que, clar,
3: perquè al maig estem tots aquí.
0: Estarem en pau.
4: És que hi ha gent que ha de recórrer a un préstec, un microcrèdit o sol·licitud d'ajornament de pagaments per parar el cop, però, clar, a la llarga hauràs d'acabar pagant aquest microcrèdit.
3: Clar.
4: Els experts recomanen o aconsellen actuar amb cert realitat realisme pressupostari, abans que arribin aquests esdeveniments o compromisos, doncs cal que feu doncs, un pressupost específic amb el que ens podrem gastar màxim per aquella comunió, aquella graduació, aquell casament, per evitar després anar apurats. Per exemple, doncs, sempre podem reutilitzar un vestit o un tratge, ajuntar-nos amb altres amics o familiars i fer un regal comú, o fer celebracions, per exemple, més petites o amb l'opció de fer-les amb algú altre.
3: Els experts també diuen, dieu no a un casament, i així d'aquesta manera hi ha...
1: Home, és una opció. Opció, clar,
3: és una opció. A vegades... No, perdona.
1: A vegades no és una opció.
3: Si t'hi va l'economia...
1: Sí, però a vegades no és una opció perquè hi ha casaments de compromís que no pots anar-hi.
0: Oh, però no aniràs als llocs obligada.
1: Ui, tant, estem farts d'anar a llocs obligats. Jo la feina encara dia.
3: Per la família o per un amic molt amic, clar, és veritat que vas mig obligat.
0: Si jugues la carta des que no em va bé de pasta, a veure si l'altre diu, val, no paguis, però vine igual.
3: Jo crec que t'ho dirien.
0: Val, exacte, estava això, Laia.
1: Sí, t'ho diran, però després parlaran malament de tu a les teves esquenes.
3: Oh, això és pitjor encara.
1: Ja has de comptar, has de comptar.
0: Tu tens graduació de primària enguany?
1: No, és un sopar, no fem graduació.
0: Però què inclou?
1: No, de pasta em sembla que són tipus 7 o 8 euros per pagar.
3: Ah, ja, bueno, això
1: res. Perquè cadascú porta el menjar.
0: Però la part que s'assimilaria a una sèrie yankee que a tu t'agrada?
1: Hi ha molt poca. Per sort, vaig amb gent molt saludable i no s'assimila pràcticament res a una sèrie yankee.
0: Hi ha copares i comares que han fet la seva amb birrets de sisè de
1: primària? No, hi ha birrets, ni hi ha res d'això. No.
0: No t'han convidat aquesta
1: Laia? Passi de fotos, no, hi ha una festa que és un sopar de comiat, em sembla això, o passi de fotos o alguna...
0: Sí, fotocol,
1: Em sembla que hi ha una gincama a la tarda pels nanos.
3: Molt bé.
1: I... No, fotocol no. Passi de fotos de quan eren petits.
0: Ah, amb el PowerPoint.
1: Saps? Com, exacte, tipus això. Jo diria, però t'he de dir que no estic a la comissió.
3: Bueno, Escalf i tots tingueu present que ara s'acosta, bé, al final d'aquest mes, la paga de juny. Vull dir que, a veure, agafem-nos-hi una mica, no?
1: Sí, i racionem. Vull dir, racionem. Al final res no és tan necessari.
4: Sí, sobretot al final, si són esdeveniments que tu ja tens controlats, que ja saps que l'any que ve tindràs allò, jo almenys
1: previsió.
4: Vaig apartant uns dinerets.
3: Això
4: i escolta'm, així després ja no m'agafa tant... D'imprevist.
0: Jo, el meu col·lega li he dit que mentre em pagui cada terç el dia 31... No hi ha ni interès. No,
3: sí,
0: no, és a dir, que no és crèdit, senzillament. Jo el dono i m'ho va tornant a trossos.
1: Si
0: no, no me n'aprofito de ningú.
1: Molt bé.
0: I ara, amb Bruno Mars, us anima al matí amb el seu I Just Might, aquest matí i dia que serà assolellat. Demà i dimecres ja la cosa es tornarà més primaveral. Les 8:09.

0: Així sona els experts.
1: A l'Ajuntament de la Garriga necessitaven una família per fer una fotografia, per uns prospectes, per uns fulletons turístics.
2: No!
1: I sí, sí, vam anar un dia d'excursió, va venir dues fotògrafes.
3: Hola!
1: I ens vam fer com un poiló de foto i estem com penjats pels plafons de la Garriga.
4: A l'oficina de turisme, aquest
2: lloc. Sí,
4: però sí, sí. No els van pagar.
1: Ens van pagar amb un sopar.
2: Oh, no pot ser!
1: Però fou de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats enmig de la Garriga.
5: Ets de la Garriga.
1: Sí, sí, o sigui...
5: Com a reclam turístic,
1: sí, sí, sí.
5: Tu i la teva família.
1: Sí, cada cop que estem per allà, els nens diuen això és explotació infantil.
6: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Són les 8 i 13 minuts, avui és 8 de juny, estem en plena època de festivals de música i Laia, ens fixem ara en un article a la premsa on ens parla del poder de la barra pel que fa a la feina dels músics, que és a interpretar els seus temes en directe.
1: Sí, és un article del Nam de Cruz al Salto Diario. És una reflexió interessant al voltant de com... Mira, el titular és quan el sold out no és suficient, com les barres condicionen la música en directe.
5: Les barres dels bars.
1: Les barres de les sales de concerts.
5: Val.
4: O sigui, pots fer sold out i perdre diners
1: igualment.
4: Exacte,
1: igualment. Perquè expliquen que abans es bevia més, es consumia més i ara encara passa en segons quins públics, per tant, segons quins grups porten un tipus de públic que consumeix més en barra i altres que ho fan menys, i que això pot condicionar les sales a l'hora d'acceptar segons quins grups hi vagin a tocar. Sembla que en alguns moments de la història recent, segons quins grups, diguéssim, que no havien de pagar pràcticament lloguer de la sala, perquè la sala sabia que només amb el que facturaria de beguda ja podria, doncs, ja faria el negoci, i en canvi cada cop més costa poder arribar a fer números concrets només amb el consum en barra. I és interessant perquè explica, doncs, que hi ha models en altres països europeus, per exemple, en què hi ha molta més proliferació de sales públiques, en què no cal que hi surtin aquests números, és a dir, no cal que sigui rendible cada concert. I per tant és interessant veure aquest contrast de models. Diu que aquí pràcticament no n'hi ha de sales públiques i que per tant aquestes sales petites han d'anar alternant propostes emergents que potser segons el seu criteri artístic voldrien fer amb propostes que saben que els hi portarà un públic que consumirà més en barra i que els hi permetrà que surtin els números.
5: Hi ha un estudi que diu quin tipus de grup o quin tipus de música fa que la gent consumeixi més a la barra?
1: No, però sí que diu que l'edat condiciona, és a dir, com més edat té el públic, més consumeix perquè té més poder adquisitiu.
5: I perquè els altres segurament han consumit fora els instants previs, no?
1: Bueno, però per això, segurament,
5: sí,
1: perquè no tenien
5: per manca de...
1: Exacte. Sí, sí, i de fet, parla en el reportatge amb diversos doncs, propietaris de sales a diverses ciutats de l'Estat i bàsicament diuen això, que si no funcionen les barres, no és viable la sala. Parlen de, en algunes sales, doncs, que el 60% dels ingressos són de begudes i menjar davant d'un 40% de venda d'entrades. Fins i tot en llocs, doncs, això, que es recapta entrada i tot i així doncs acaba sent menys que no pas el que es compta amb la barra i per tant el que acaba fent viable aquell concert. Diuen que el consum en barra cada vegada és menor i per tant moltes sales han de recórrer al cobrament d'unes despeses de producció o a uns lloguers més cars del que era abans i que per tant també hi ha grups doncs, que no s'ho poden permetre.
5: També plantegem-nos el que estem cobrant per determinades begudes en una barra, que això sí que és tenir barra.
1: Sí, sí, sí, però que també és veritat que potser deu passar molts llocs, però vull dir que potser en alguns llocs si no les posen aquests preus, doncs tampoc els surten els números. Potser si ho posen més baixos, la gent veuria més i... Però és veritat que l'alcohol tendeix, en números generals, no?, a reduir-se en el consum, o almenys amb aquelles quantitats que s'havia fet, potser, i això, l'únic efecte negatiu que té és doncs, que costa més que surtin els números dels concerts,
5: no,
1: de la
5: jo,
1: música en viu.
5: Jo fins i tot estic parlant d'ampolletes d'aigua, que penses, mare de Déu.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
4: Mira, el nostre oient Siso diu que quan toca amb el seu grup, en diu, la gent veu molt.
5: El grup d'en Siso, per exemple, és carn de veure molt, és a dir, és típic grup guitarrero,
1: doncs
5: no?,
1: això,
5: que de seguida
1: segons,
5: cervesa a punta pala,
1: segons
5: no?
1: Segons el reportatge de Nam de Cruz al Salto, és un actiu per ells, perquè segur que serà més fàcil que els contractin en segons quines sales, perquè farà viable el concert.
4: Mira, l'usuari K diu, la gent consumeix menys alcohol, ara els concerts, clar, depenent dels grups que vagis a veure o concerts que vagis.
1: Però sí que és veritat que la cosa de l'abstèmia abans no existia pràcticament, i ara hi ha molts joves, no?, vull dir, molt més creixent que abans, de gent que veu menys o directament gens.
4: I en Marc està patint perquè l'han atracat, diu.
5: Epa!
4: Amb un sopar de final de curs, a les colònies i un casal d'estiu.
1: Ah,
4: atracament triple, diu.
5: Home, és que s'ajunta tot, és el que ens deia l'Anna.

0: Figaflauas i Naina, tots junts, ens canten Pecat Original per acabar-vos a despertar a un quart i cinc minuts de 9 del matí. Ara us regalem un còmic. Anem a l'illa japonesa d'Okinawa, tan i tan allunyada de l'arxipèlag del Japó, que segur que molts només us sona de pel·lis de la Segona Guerra Mundial, una illa tan remota. Doncs és el cas d'aquest manga. Es titula Okinawa, el viento habla, de l'autor Susumi Higa. Són fets reals, 7 relats basats en la documentació de l'artista que ens situen ja a les acaballes de la guerra. És el moment en què els americans just acaben d'arribar o quan fa pocs dies o dies enrere podien deduir que estaven ja a punt d'arribar. En aquell moment d'impàs en què l'illa es conquereix o està a punt de ser conquerida i s'estableix aquest nou ordre.
1: I havien tirat les bombes i tot.
0: Sí, sí. O se sentien de lluny o ja els pobles arriben i es comença a repartir aquest nou sistema de vencedors i vençuts. Us destaco dos relats que m'han agradat. Un és el de tres soldats yanquis, ja un cop conquerida l'illa, que fan escapadetes del campament als pobles i violen dones. Així és la història. No es pot demostrar qui són, però se sap qui són, i vilatans...

0: front de Llevant, per no caure les trampes del front de Ponent contra els xinesos. Molts tornaven trastocats i així es jutjava diferent el fet d'anar o no anar a la guerra, de si ets un heroi o si no, si has anat i has tornat, si has anat i has mort. En aquest cas, aquest personatge comença a dubtar si realment té una malaltia mental o l'està simulant per a poder tornar del front al teu poble, cosa que també et marcarà tota la vida. Són fins a 7 relats i una pila que el mateix autor, que es dibuixa ell mateix trepitjant les platges d'Okinawa, escenaris de la batalla, per anar recaptant documentació per aquest còmic. A mi el que més m'ha molat, a banda que totes les històries m'han encantat i que em mola tots els llibres i pel·lis de la Segona Guerra Mundial, però valoro sobretot aquests punts en comú que podem trobar moltes postguerres. Aquests punts de vencedors i vençuts, qui torna i qui no torna, què fan les dones, la majoria, doncs, a banda de ser víctimes sexuals, doncs moltes partiran davant prenen certes decisions per poder sobreviure, per poder tenir menjar, poder tenir més menjar. Els homes locals, doncs, els que accedeixen a ser la nova policia, triada, dit, pels invasors, doncs, si convé ser-ho o no ser-ho, si ets un traïdor o si no, si ho fas per tenir menjar, per teva família, tot aquest mercadeig d'aliments, d'estraper-lo, escassedat de béns materials, l'esperança que algun desaparegut en acció torni, potser està viu i tornarà algun dia al poble, aquella esperança que mai es perd. Són aquests punts que qualsevol guerra de la història o guerres contemporànies els pots trobar.
1: I tant.
0: Doncs va passar a Okinawa. També bones relacions, eh? Vull dir, hi ha soldats americans que són bones persones, hi ha gent de la Creu Roja americans que són bones persones i només volen ajudar aquests vilatans, aquests pagesos japonesos. Doncs es titula Okinawa, el viento habla, que ha fet que descobreixi la figura de Susumu Higa, aquest autor, que per cert va endur-se per aquest manga un premi que atorga al Ministeri de Cultura del seu país, i ara ha arribat al nostre país, publica Reservoir Books, i si voleu aquest manga, doncs heu de participar al miniquiz, que serà d'aquí res, un quart d'horeta podreu jugar i endur-vos dues bones lectures, aquest manga i un altre llibre que de seguida us direm.
2: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco.
0: I aquí ha trucat la Camila i han despenjat els detalls i ara despenjaran també els seus amics. Estopa! Camila, tia!

0: Escolta, Sicat.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació

0: Això, Alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, Millennials, Centennials, Alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
0: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
0: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
3: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment, ho estem fent superbé.
2: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
5: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
6: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: fent sapatons i enviar el que faci falta a la merda. Ens canten Marcel i Julià amb la seva cançó Bon Viatge, i ara que arribem al punt de dos quarts ens hem d'actualitzar.
1: Els experts i cas.
0: Dos quarts i un minut. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
0: Dos quarts de nou i un minut d'aquest dilluns 8 de juny. Què cal saber per avui?
2: Doncs que augmenta la tensió a l'Orient Mitjà. Aquestes últimes hores l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardejos per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. A més, des de Washington, Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, demana calma. Mentrestant, els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torna a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Lluny d'aquest conflicte, avui continua la visita del Papa Lleó XIV a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa en parlar des de l'hemicicle, i a la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
3: M'agradaria que el papa digués que són aquests forats del sostre.
2: Yeah.
3: De quan és això, no?
2: Sí,
3: allò que tothom fa quan entra al Congrés, buscar-los. Eh?
2: Exacte. Doncs coincidint amb la visita del papa a Barcelona, avui també comencen les restriccions de mobilitat. A les 7 del matí ja s'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat, amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant dos dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en casos d'emergència. A més, està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat l'operatiu i s'aixequin llavors ja totes les restriccions. Per cert, que els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran dimarts. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
3: Està bé el lema.
0: 3 minuts passen de dos quarts. Demà en parlarem més d'aquest sabotatge, la visita del papa. Ara ens fixem en Anna, el més espaterrant que avui hagis llegit.
2: Doncs hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump. I no és una festa qualsevol, perquè diumenge Trump fa 80 anys i els vol celebrar convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és l'empresa més gran del món d'arts marcials. La intenció de Trump és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com ara boxa, kickboxing, judo o karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esport, show televisiu i superproducció americana, però la jugada se li ha complicat perquè dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat, perquè asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és amic íntim seu, doncs hi podrien guanyar diners.
3: Quina barríssima.
4: De veritat.
2: Sí, sí, de fet, segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats per $1.5 milions. A més, recorden que Trump ha invertit $50.000 en accions de la companyia vinculada a la UFC.
3: Aquest tio és de part totalment, clar.
2: Sí. Els denunciants també alerten que, com que tot això s'hauria d'instal·lar als jardins, replantar aleshores la gespa un cap acabi la festa costaria uns $700.000. I atenció, perquè també es rumoreja que Trump no descartaria convidar alguna estrella del Real Madrid al combat.
3: Perdó? Al combat?
2: Al combat.
3: Hòstia. Ah!
2: Clar, per anar-lo a veure.
3: No, no, és que, a veure, recordem que els jugadors del Madrid s'estomaquen entre ells.
2: És veritat,
3: hòstia, t'imagines que no fos Chouamini de cop i volta, cardant hòsties?
2: Amb el Valverde, sí,
3: com
2: sí.
3: Mola.
2: Aquesta festa, doncs, com diem, està prevista per diumenge, així que ja veurem, doncs, qui acaba anant i què acaba passant.
0: Doncs en parlarem el dilluns. I pel que fa al titular d'esports a aquesta hora...
2: Florentino Pérez s'imposa clarament a les eleccions presidencials al Madrid amb un 65% dels vots. Ha aconseguit gairebé 22.000 vots per davant dels 12.000 del seu rival, Enrique Riquelme. Aquest serà el 8è mandat a Florentino com a president, el 6è de manera consecutiva.
0: i quin temps farà avui?
2: Doncs després d'una matinada fresca a l'interior, avui serà un dia de ple estiu, amb ascens de les temperatures a la tarda. Sí que s'esperen alguns núvols baixos al sud de Tarragona i a la tarda tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
0: Ara passen 5 minuts de 8:45, aneu traient el mòbil, que ara de seguida juguem al miniquiz i podeu guanyar dos llibres ben guapos que nosaltres aquí els experts us recomanem. Mentrestant, i ja entra de fons, en Guillem Milky Way i la seva Casa Azul, Nunca Nadie Pudo Volar.

0: Així sona els experts.
1: Els 9 anys m'ha vingut a la ment una cosa curiosa que fèiem els amics cada cap de setmana, cada dissabte a les 4 de la tarda, que era vestir-nos amb una cinta de color al cap i a la cintura, intentant recrear que érem les tortugues ninja i defensar amb el grat de mar de, encara no sé de què.
2: Està bé.
1: El més curiós és que no érem 4, érem 8.
2: Pues no ho entenc.
1: Un Donatello, un Rafael, un Michelangelo i 4 Leonardos.
3: Però què és això?
1: El nostre gran moment va ser intentar defensar el moment de col·locació de primera pedra a l'Institut de Malgrat.
4: Clar que sí.
1: Estàvem allà en un
4: costat.
1: Éreu
4: necessaris.
1: Mirant-s'ho. I bé.
4: Bueno. Amb la cinta al cap, eh?
1: Va anar bé.
5: No, això no serveix per res. Això no serveix per res.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8:40, hora de jugar i participar amb nosaltres. Ara podeu demostrar coneixements i guanyar llibres.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Laia, rolmaster del miniquiz, avui sobre quina temàtica?
2: Doncs mira, avui parlem de música perquè és l'aniversari de Kanye West. No hard feelings, but these feelings
0: harder. No hard feelings. És l'artista que pot desbancar la cançó de les 10.
3: No.
0: Si, bueno, si hi hagués una nova trolejada, però en qualsevol cas, avui la cançó de les 10 són 4 temes dels Red Hot Chili Peppers. Així que aquí el grup, aquí al mateix lloc on esteu, cliqueu la cançó que voleu que conclogui el programa, però aprofiteu perquè ara es pot respondre al miniquiz.
3: No sabia que eres fan d'en Kanye West.
2: No en soc, però soc una persona que està oberta al món que l'envolta. Mira, Kanye West és un dels rapers més importants dels Estats Units ara mateix, també és productor musical i està considerat una de les figures més innovadores de la història del hip-hop. De fet, ha venut més de 100 milions de discos, ha guanyat 24 premis Grammy, per tant, encara que jo no en sigui fan, doncs és important també doncs fer-se'n ressò.
3: Molt bé.
2: Avui us preguntem, però, per un incident, perquè també va ser famós per les seves excentricitats en Kanye West, com, per exemple, canviar-se el nom. De fet, ara li hauríem d'anar dient Ye pel món en lloc de Kanye West, però bé.
3: Ye West o Ye Sol?
2: Ye Sol.
3: Ye Sol.
2: Sí.
3: Ye
2: però bé.
3: Ye? Li podem dir Ye Ye?
2: Home, no, perquè no. És una altra cosa.
3: No.
2: Però, doncs, com us deia, us preguntem per una trifulca que va tenir amb un altre artista famós. Això va ser l'any 2009, va ser una entrega de premis MTV, quan ell va pujar a l'escenari quan ningú no l'havia convidat, ningú no l'havia demanat.
3: Jo me'n recordo.
2: I va muntar una escena d'aquestes que fan els artistes a vegades quan són molt coneguts. Però us preguntem per què, què va fer, què va muntar una escena, quina va ser l'escena que va muntar en Kanye West l'any 2009 en una entrega de premis MTV. Mireu, opció A. Ell va pujar per dir que un premi no se'l mereixia Taylor Swift, sinó Beyoncé. O opció B. Va pujar per reivindicar que ell mereixia un premi que van donar a Jay-Z. O opció C. Va pujar per dir que Rihanna no es mereixia un premi que li anaven a donar. O opció D. Va pujar per reivindicar que el hip-hop estava infrarrepresentat en els premis que s'estaven lliurant.
0: És ben bé d'aquelles que totes quatre te les creus. Jo diria les quatre, però no. N'hi ha una de certa. Quin numeret propi d'en Kanye va muntar sobre l'escenari? Va pujar per dir que Taylor Swift no es mereixia el premi que li reatorguessin a Beyoncé? B. Per reivindicar que ell es mereixia el premi que l'havien donat a en Jay-Z? C. Per dir que la Rihanna no es mereixia un premi que li acabaven de donar? O D. Per reivindicar que el hip-hop estava infrarrepresentat en els premis que s'estaven lliurant?
1: 638-684565. 638-684565.
0: Endevineu quina entremaliadura va dur a terme en Kanye West sobre l'escenari i entre tots els encertants sortejarem dos llibres. Aquest manga Okinawa sobre la Segona Guerra Mundial i l'assaig Imaginar la fi, el millor assaig que he llegit aquesta temporada literària i que d'aquí una estona a la següent hora de programa ens podrem sentir les paraules del seu autor, que és l'Eudald Espluga. Dos llibres que us regalem avui. Aneu participant mentre sentim les Alosa, les Nenes de Ciutat, acompanyades dels Hable de mi en presente. Són les 8:43.

0: wait when the sun set. Un minut que passen de 3 quarts de 9 del matí. Laia, teníem pendents en resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, avui us preguntàvem per una trifulca que va tenir amb una altra artista famosa l'any 2009, en Kanye West, i va ser en l'entrega d'uns premis MTV quan ell va pujar a l'escenari, quan ningú no l'havia convidat, va muntar una esceneta. Us preguntàvem exactament què va pujar a fer, si era per dir que el premi no se'l mereixia Taylor Swift, si no havien ser, o per reivindicar que ell mereixia un premi que van donar a Jay-Z, per dir que Rihanna no mereixia un premi que li anaven a donar, o per reivindicar que el hip-hop estava infrarepresentat en els premis. Doncs l'opció correcta era la A, perquè resulta que l'any 2009 va ser una entrega de premis MTV, com us dèiem, en què en la categoria de millor vídeo femení hi havia nominades Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Lady Gaga, Pink i Kelly Clarkson. Doncs quan els presentadors van anunciar que Taylor Swift era la guanyadora, Kanye West va saltar a l'escenari, va agafar el micròfon i va posar-se a dir: perdona, Taylor, ara et deixo acabar, però escolteu-me, Beyoncé ha fet un dels millors vídeos de tots els temps. Amb això es va fer una fama, doncs, mundial. Home. I va decidir desaparèixer una mica avergonyit i va entrar a l'estudi de gravació a preparar el seu cinquè disc, My Beautiful
2: tot,
1: Dark
2: tot
1: Twisted
2: seguit.
1: Fantasy. Sí, va, com desaparèixer de la primera plana dels diaris en aquell moment.
2: La cara de la Taylor Swift.
1: Sí, de
2: en
1: mi,
2: el
1: sí.
2: moment en què el Kanye li diu, aparta't, que vaig a dir que tu no te'l mereixes.
1: Sí, és que és tan
2: oscuria
1: això de sortir a dir, a veure, no hi enteneu gens.
2: Exacte, a sobre. Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs mireu, hem rebut 119 respostes, de les quals 105 han estat correctes. Per tant, Sergi, avui que no hi ha la Laura, et demanaré un número de l'1 al 105.
3: De l'1 al 105, mira, ho farem a través de random.org.
2: El nostre oient, en Roger, diu, jo crec que és la A, però pujarà el Kanye West a dir que no, que és la D.
3: Boníssima resposta.
2: Li donem aquest oient el premi.
1: No.
3: Ha de ser...
2: Bueno, ha dit la A.
3: Sí. Via sorts, sí. Potser la guanya ell. Mira, el número és el número 63, no sé si és ell.
1: El 63 és l'Edu, que és el número gat en 30.
3: Edu, felicitats.
2: Felicitats, Edu, t'endús.
1: Enhorabona, Edu.
2: El manga Okinawa, el viento sopla, aquesta manga d'història, i el llibre Imaginar la fi, aquest nou assaig de l'Eudald Espluga. A la segona hora del programa sentirem les paraules d'aquest escriptor. Ara seguim amb vosaltres amb més música, amb l'energia que ens donen els Doctor Prats. De bon matí.

0: acció.
1: Els Doctor Prats, que ens canten energia, però sou vosaltres, oients, els qui intentareu endevinar quina serà la cançó catalana de l'estiu. Un joc que vam iniciar el primer dia del mes de juny, per tant, segona setmana. Laia, recorda'ns el funcionament, perquè es pot dir més d'una vegada. Et pots cantar per una o per l'altra, o després per l'altra, però com més tardana ho diguis, menys punt rebràs.
2: Sí, exacte, però és que van passant els dies i no sembla que es defineixi encara quina serà la cançó de l'estiu amb claredat. Potser per això els nostres oients estan esperant a fer el seu pronòstic, però us recordem que a mesura que passen els dies, el vostre pronòstic té menys puntuació. Avui, dia 8 de juny, obtindrà 16 punts el qui encerti el pronòstic que faci avui. Si avui dieu una cançó que serà cançó de l'estiu i quan decidim quina és l'heu encertat, doncs si és un pronòstic d'avui tindreu 16 punts. Si l'heu fet tal dia com demà, doncs en tindreu 15. Si algú va encertar-la ja el primer dia, com per exemple doncs la Mart, que va dir que seria Josep Maria de Saxeni i ho va dir el dia 1 de juny, doncs obtindrà 23 punts.
3: Jo aquesta crec que la vaig dir, aquesta que està sonant, Energia dels Doctor Prats, el 3 de juny, potser?
2: No, el dia 2.
3: El 2, mira, fixa't.
2: Tindries 22 punts si aquesta acabés convertint-se en la cançó de l'estiu.
3: No dieu aquesta que l'he dit jo abans. Ah, no sé què canvi.
2: Clar, també podria ser que en Sergi d'aquí 3 dies en digués una altra, vosaltres avui diguéssiu aquesta, i com que en Sergi tindria la seva primera aposta invalidada perquè hauria estat substituïda per una altra, doncs vosaltres guanyaríeu.
4: S'entén molt aquest concurs.
2: Ai, com que s'entén molt.
1: Tenim un post al nostre grup de WhatsApp per acabar-ho d'entendre. Responeu allí, participeu i digueu-nos quina creieu que serà la cançó catalana de l'estiu. I ara sentirem les vostres veuetes. Teniu a sales la nova pel·li de He-Man i els Màsters de l'Univers dècades després de la versió vuitantera, així que avui ens hem animat a preguntar-vos pels ninotets de la vostra infància, els que teniu més bon record, els que encara els guardeu o els nous que us compreu. I veig que no queda tan enrere l'univers del He-Man, perquè molts de vosaltres, sí, en també sou fans.
5: El poder de Calavera Grisa, heu tocat el tema.
6: He-Man i Skeletor luchan por los secretos de Eternia.
5: Què dir del He-Man i dels Màsters de l'Univers? Un home musculat, amb tapavergonyes, i que dóna bellessons de moral al final de cada episodi. A menors d'edat, com nosaltres, jo tenia el He-Man i després tenia dolents alternatius, que no eren l'Skeletor, com el Thordak i els seus sequassos, un que es deia Lingwer, que tria la llengua, i un que tenia la boca en forma de ventosa. Molt lletjos. També els Reis em van portar, quan tenia 9 anys, un vehicle, que era el Basasaurus, que era com una mena de cotxe vermell, que el He-Man anava damunt i tenia una massa. Vam tenir també els Dijous, que eren més petitets, molt més articulats, podies doblegar cames, bueno, cables, no, o sigui, podies, m'estic liant, ja ho he dit, ereu, eh? No. Podies doblegar el colze, el genoll, tenien molt detall. I d'aquests tenia el Ventisca i el Cupra. Però bé, com diria el Michael Ende, això és una altra història. I una salutació al Braulio Ardiaca, un dels meus millors amics, amb qui vam anar a veure la pel·lícula de Màsters de l'Universo al Cine Catalunya de Lleida, que ara no existeix. Quan estem al pati de l'escola sempre teníem la mateixa conversa, que començava amb parlem de la pel·lícula de Màsters de l'Universo i ens posem a parlar de la pel·lícula de Màsters de l'Universo. Moltes ganes de veure la nova pel·lícula. Per últim, i acabam la meva turra himanística, que fa 2 anys vaig anar al Tarracomanga i allí venia el dibuixant dels còmics de Màsters de l'Universo, que, perquè us fa una idea, han reiniciat com la franquícia. Actualment se fan còmics que els fiquen amb les ninotes nous, i el dibuixant aquest venia en plan estrella, allà amb gorra, ulleres de sol, super sèrio, no deia res, molt friqui. Recomano que busqueu un documental del Netflix que es diu Les joguines de la nostra vida. Hi ha un capítol dedicat als Màsters de l'Universo, expliquen tot el que seria les fumades que es feien per crear els dissenys amb aquests ninos. I quan dic fumades em refereixo al que ja tots sabem, eh? Amb sentit literal. Vinga, adeu.
1: Gràcies. En Xavi, t'acabes de proclamar oient oficial, fan de He-Man, sí. Així que ja saps els deures, eh? Anar a veure la pel·li nova, que ja ens has dit que en tens ganes, i ens fas la crítica. A més, a comentaris.
5: El poder de Calavera Grisa.
4: No, sisplau, aquest senyor una altra vegada.
6: No, prou. Luchan por los secretos de Eternia.
5: Què dir del He-Man i dels Màsters de l'Universo? Un home musculat. De Calavera Grisa, heu tocat.
3: Xavi, mira, fem una cosa, posem una mica de música, posem la Maig, amb Vull perquè no puc, perquè és que ja no podem més d'en Xavi.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: La confessió.
2: 2 minuts i seran les 9 del matí. Avui aquesta primera confessió de la setmana ens la farà en Roger Sara, no?
3: Sí, avui que estem... és avui, no?, la revetlla de la Cele.
2: I del papa, sí. De tot. Bueno, avui la revetlla de tot.
3: Doncs m'ha vingut a la ment la meva època que estudiava per la Cele, és a dir, ara, però de l'any 2003, sí. Que em sembla que és el moment àlgid, el meu pic de la vida d'estudi, de concentració i d'acumular coneixements, perquè després, un cop ja vaig tenir la nota, doncs ja vaig fer una carrera molt fàcil, tal. Però recordo que devia ser llavors, quan, clar, més els exàmens, ara suposo que és igual tot, no? Però no podia ser faltes, no?, aquestes coses.
4: Clar.
3: I bueno, de castellà va ser un 8, per tant es pot deduir que
4: ho va ser
2: molt
4: bé,
2: sí, home, sí, i tant, sí. Un 8.
3: I necessitava nota alta, per entrar per periodisme anava molt just. Bé, doncs, ha decidit des de llavors, és a dir, des del 2004 fins a la pandèmia, o sigui, clar, el meu contacte amb el... és a dir, jo pensava que el castellà no portava accents.
2: O sigui,
3: com? Sí, que era com l'anglès. I llavors me'n vaig...
4: O sigui, com que vas fer un reset i vas oblidar tot el que sabies...
3: No, jo no diria reset. Jo diria que...
4: Com no, que no el feies servir...
3: És que, perdoneu, us he explicat cronològicament perquè ho entengueu, però la meva experiència va ser que durant la pandèmia, amb aquelles aplicacions de House Party, vaig veure... Saps què fa aquest flipat? Gent que escrivia bé, no? I dic, ostres... Si el castellà té accent, és més fàcil perquè només n'hi ha un, no? Però s'has de posar, no?
4: Sí, s'has de posar.
3: I llavors vaig anar pensant enrere, dic, fa un munt d'anys...
4: En quin moment vaig oblidar que el castellà té accent?
3: Clar, llavors vaig dir, el 2003 segurament ja ho sabia, perquè no ha gastat un 8 a castellà.
4: Clar, ben vist.
3: Llavors són, sí, entre el 2020 i el 2004, perdoneu.
2: A no ser que enxampessis un text que no tenia absolutament cap accent.
4: Seria raro, però...
3: No,
2: és molt estrany.
3: No, perquè jo havia d'escriure.
2: Però has de tenir una cosa clara, el que no té és accents oberts, el castellà.
4: No, saps quan no en té? Quan va amb majúscules, el castellà no posa accents.
3: Però aquesta norma crec que ara és més laxa, al voltant.
4: Ah, sí? Pensava que no es feia.
3: Bueno, doncs aquest és la meva culpa. Ara ja ho faig bé. Ara ja ho faig, sí. Estàs contentíssima amb aquesta història.
2: Sí, que li ha agradat, sí. Ja ho veia.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laia Vidal. Comencem aquesta...
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Última hora del programa d'avui. Sergi Vives, què tal?
2: Bon dia, bon dilluns.
0: També s'incorpora en Sergi Ruiz a l'antena. Bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dilluns.
0: Què fa aquest aquí? Bona setmana.
2: Vinc a treure el cap.
0: Ah, sí, així és més veritat de veus.
1: La puta és fora del seu barri i ha vingut aquí.
2: Sabeu qui també treurà el cap pel meu barri aquesta setmana?
3: Qui? Sí. Ara després ens ho expliques.
0: Ara també volem comptar amb la presència dels nostres oients.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Aquí, al nostre grup de WhatsApp, podeu votar. Mira, la cançó de l'estiu, que la Carme també es decanta per a Josep Maria, de Svetlana i Saxeni.
2: Mira, apunta, Laia.
1: Sí,
0: diu,
1: sí, apunta.
0: Evidentment, diu, amb majúscules. Oients que ens diuen, on es vota això de la cançó de l'estiu? Aquí, on has escrit aquestes paraules, ho pots posar aquí.
1: Aquí claro, aquí al grup o al missatge de WhatsApp.
0: I ho apuntem en un paper. I també podeu votar la cançó de les 10, el que fem cada dia. Vosaltres decidiu quina serà l'última de cada programa, com sempre votant les 4 que els llencen, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
2: Un 8 de juny, com avui, de l'any 1999, es publicava el disc Californication dels Red Hot Chili Peppers.

Californication va ser el setè àlbum d'estudi de la banda nord-americana, un disc que va marcar el retorn de John Frusciante al grup, reemplaçant a Dave Navarro. Amb el seu retorn, la banda va canviar força el seu estil, més melòdic que treballs anteriors. Avui ens centrem en aquest grup de Califòrnia, nascut l'any 1982, que toca gèneres de tot tipus, rock alternatiu, funk, punk rock, el hard rock o el hip-hop, i us proposem quatre cançons d'aquesta banda. La primera és justament d'aquest disc que celebrem avui, Californication, s'anomena Scar Tissue, i la segona és anterior.

Això que sentim és Under the Bridge, cançó del cinquè disc dels Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, una de les que més èxit comercial va tenir de la banda, que el cantant Anthony Kiedis va escriure mentre reflexionava sobre la soledat i la seva lluita contra l'addicció a les drogues. Més cançons del grup. Okay.

Marxem ara fins l'últim àlbum, el By the Way, de l'any 2002, on hi trobem aquesta cançó que dona nom al disc, una altra de les que més reproduccions acumula del grup a les plataformes i una de les que millor acollida té a les actuacions en directe del grup. Un grup que, per cert, encara està en actiu, eh? Sembla que planifica nova gira l'any que ve. I acabarem amb Can't Stop.

0: cançó que també trobem al disc By The Way, que també és una de les preferides dels seguidors de la banda, tot i que el grup no va creure oportú incloure-la al seu disc de grans èxits. Sí que s'inclou a videojocs com el Guitar Hero On Tour, i és que la guitarra en aquest tema Can't Stop hi té molta presència. Teniu quatre cançons dels Red Hot Chili Peppers. Quina voleu que tanqui el programa d'avui? Scar Tissue, Under the Bridge, By The Way o Can't Stop?
1: Tu quina vota, Sergi Ruiz?
2: Can't Stop.
0: És la mateixa que he votat jo.
1: Mira, va segona i al capdavant Under the Bridge. Les altres dues són By The Way i Scar Tissue, que va l'última. Vosaltres decidiu, la més clicada serà la cançó que us punxem per dir-vos adeu i fins demà. I ara més música, de seguida parlem més del papa. Ara l'Alex Warren, aquest cantant que va néixer un dia com avui, però en lloc de 8-18, i en lloc de juny, setembre de l'any 2000, a un poble de Califòrnia. Té cançons com aquesta, Fever Dream. Thank you.

0: Així sona els experts.
1: Ja sabeu que vaig sortir al programa Moltes Gràcies de TV3 explicant un acudit. Anaven escola per escola, doncs, buscant els acudits que explicaven els nens.
2: I te'n recordes el teu?
1: Crec que era, mama, a la classe em diuen tafaner. I diu, calla, que estic reunida. Diu, ai, a veure què diuen.
2: Uau!
3: Mare de Déu, tu.
1: I hi ha aquell altre que diu, nen, digue'm una frase que hi hagi una onomatopeia. Diu, doncs mira, estava pel carrer, vaig creuar, vaig veure un camió que venia i et dic, oh no, onomatopeia.
4: Una puta mella!
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: El minut a minut del Pata als experts.
6: Seguim atents al tour papal, ara amb una de les no poques víctimes, en aquest cas del tema immobiliari o del dret a l'habitatge, que és el nostre company Sergi Ruiz. Bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
6: Tu no saps si a partir d'ara, ara que som dilluns, encara a les 9 i 11, podràs tornar a casa en algun moment. Potser hauràs de dormir aquí a la ràdio.
7: Ah, bueno, mira, aquesta no me l'havia plantejat, però pot ser una opció. Jo tinc la sort, com amb aquests últims 10 anys, que per sort tots els pollastres que hi ha a la Sagrada Família m'enganxen un carrer per sota, perquè és el carrer Rosselló que està allà tallat a partir de demà al vespre, si no m'equivoco, jo visc un per sobre.
6: És a dir, perquè tothom ho entengui, tu vivis per sota el fenomen.
7: Sí, just per sota.
6: I llavors podem deduir que estàs molt a prop del temple expiatori.
7: Sí, baixo un carrer, ja, ja el veig des del terrat de casa també.
6: Però quin dia fan la recollidora selectiva de color verd amb un camionet?
7: Ara mateix m'enganxa.
6: Ah, veig que tu llences tot allí el contenidor, eh?
7: No, però bueno, no estic pendent de quin dia passa el camió.
6: Jo sí, per si de llançar alguna cosa, està tot el dia, eh? No sé si és difícil, però bé, continua.
7: Suposo que no llençaran el contenidor serà tota la infraestructura que hi ha aquests dies muntat al voltant de la Sagrada Família, perquè, mira, ahir vaig fer una passejada, tenim fins i tot antenes de telefonia mòbil, d'Orange, de Vodafone, sí. Movistar no els he vist, però està tot el barri potes en l'aire. Perquè, no sé si ho sabeu bé,
1: el papa. A veure, sabem també que és un barri ja per si, suposo, complicat per la mobilitat, perquè, clar, sempre està plegat de turistes.
7: Aquesta era l'altra. Per sort, com que jo cap a... Si haig d'agafar el metro, sí, però normalment no l'agafo, intento anar caminant, però ja cap a la zona del temple intento evitar-la, perquè, sobretot, des de gener fins a desembre sol estar plena de turistes, ara encara més, i encara més s'hi suma que està tot el barri, això, amb valles, perquè, per exemple, en un dels dos parcs que hi ha davant de la Sagrada Família tenim el camió de retransmissió de 3CAT, un carrer per sota del carrer...
1: Ja som allà, ja hi som. Estem instal·lats allà.
7: I en un carrer paral·lel hi ha com quatre furgonetes també aparcades, suposo que per la retransmissió, un carrer a sota, el de carrer Marina, també n'hi ha com tres o quatre de Televisió Espanyola, i just ara que ens havíem fet el carrer Marina entre Provença i Mallorca, que és just el que dona la Sagrada Família, mono, que ens l'han arreglat, jo estava pensant, per què s'estan afanyant tant a fer-lo tan penetronal i tan maco?
1: Clar, això, per la visita del papa.
7: Però no el podem gaudir ara mateix, mai millor dit gaudir, perquè han instal·lat una macro escalinata, no, una...
1: Grades.
7: Grades, gràcies, sí, per ajudar-me, Sergi, que fan que el pas per allà, si ja normalment és estret, doncs ara encara més entre això i els turistes, doncs no s'hi pot passar.
1: Però tot això des de quan està instal·lat?
7: La grada des de principis de la setmana passada.
1: Déu-n'hi-do.
7: Els camions de Televisió Espanyola de mitjans de la setmana passada i el de 3CAT jo l'he vist cap a divendres passat. El
6: tema balconades, hi ha banderes? És a dir, gent que efectivament és... algú farà irònicament, no? Però gent que efectivament és fan i té una bandera del Vaticà a casa.
7: Jo no n'he vist, no. Però sí que sé de gent
1: que
7: els han ofert fins a 1.000 euros per dormir allà i un que té just vista directa a la Sagrada Família.
1: Clar, tu no t'arribes.
7: A mi no m'ha arribat
1: el
7: tema.
1: El teu balcó no dona allà.
7: No.
6: Tu què veus quan mires per la finestra?
7: Jo, doncs, un arbre molt maco.
6: Veus?
1: Això no es paga, això no s'està pagant.
7: Perquè, més, crec que part de la comitiva passarà just pel carrer Rosselló, perquè també han instal·lat com unes portalades de ferro, no sé com explicar-ho, però és com el típic lloc on t'enganxes a focus.
1: Sí.
7: Doncs allò, però com si fos una porta. Però n'hi ha diverses. Una al carrer Rosselló i també pel carrer Padilla i pel carrer Mallorca, doncs està tot així. I també, parlant una mica amb alguns comerciants, vaig anar l'altre dia a comprar un llibre i dic, ostres, tu t'afecta, perquè és just a mig carrer de la Sagrada Família, i diu, jo no haig de tancar en principi, però sé que els bars del costat els han dit terrasses fora, per seguretat.
1: Clar.
7: també que els estan demanant a veure qui treballarà i qui no treballarà aquell dia per tenir un registre. Hi ha moltíssima policia aquests dies, que l'altre dia no n'era conscient. Vaig baixar un moment per ser de la família i dic, per què hi ha tantíssima policia al barri? És un sí, clar, perquè ja s'està preparant tot. I això una mica, el barri està potes en l'aire. I també em deia el llibre de diu, jo en principi no haig de tancar, però no sé com podré arribar, perquè el metro estarà tancat, bus, ja veurem com funciona, perquè està carrers tallats, i això, la circulació pels carrers, crec que és des de demà al vespre fins dimecres al matí, que està als voltants de la Sagrada Família absolutament tallats per la circulació, doncs, clar, veurem.
1: De fet, tenint en compte que el papa ve de fora i que ve només a veure-ho durant uns dies, el podem considerar com un guiri, no? Que ve...
7: Un expat, no? Fins i tot, també.
1: No, un expat no, perquè no hi viu, no,
7: però ve a treballar una mica.
1: Ah, sí, és veritat, clar.
7: Bueno, no treballar amb cometes. Bueno,
1: treballar, no ho sé. Bé, explica'ns i ens diràs com van les properes hores.
2: Però que si has pogut tornar a casa, sobretot.
1: El dia més important serà demà i demà passat.
7: Voleu que us porti alguna cosa de merchandatge?
1: Aquí hi ha, sí, aquí
7: hi ha tasses, hi ha totebags, però cutres, cutres,
2: però
7: cutres.
2: Però amb la cara del papa o amb què?
7: Mira, hi ha, si voleu veure fotos a 3CAT...
1: Potser passa com amb les samarretes del Barça Antigues, que hi ha el papa antic. Saps?
7: No, no, imagines? Hi ha el nou, però a 3CAT han fet una notícia veient el merchandatge. N'he vist alguns, i això és el merchandatge no oficial, que és aquest cutre sempre ple de coloraines.
6: En castellà... En podem comprar un per donar-lo al miniquiz. De...
1: Vale. No. La Sagrada Família no està ni acabada. Només hi ha la façana del naixement i ja està. És que, a veure, podien haver-s'ho treballat una mica més.
7: L'oficial és bastant més soso, i pel que he sentit, qui compri el merchandatge oficial en part serveix per costejar la visita del papa, perquè suposo que els està costant tants calés i no entenen que necessiten vendre una miqueta de productes per cobrir costos.
2: No entenen, però
7: al Vaticà,
2: vull dir, malament de calés no va, no?
1: El papa aquest que veig aquí no s'assembla ni al papa actual.
6: No, però jo vull comprar els pirates, tio.
1: S'assembla més a Joan Pau II.
7: Els pirates són els mateixos.
6: Molt, molt.
2: Han reciclat el material.
1: Han reciclat a Joan Pau II, que és, fa quatre papes, no?
7: Quan ho ha ressuscitat, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Clar.
1: Mare de Déu. Bueno, val, doncs ja ens explicaràs.
6: Demà tornes, Sergi, que se't presenten dies complicats.
7: Veurem si puc arribar.
1: Al minut a minut.
6: També, pensa també anècdotes. Demà la pregunta del dia és anècdotes de la CL, o records de...
1: Sí, sí, sí. Demà la cosa va sobre anècdotes d'exàmens.
6: Doncs, demà, i ens expliques també la teva anècdota.
7: En tinc una molt clara.
6: Vale, gràcies. I seguim de festa en festa, de bar en bar o de llibreria en llibreria, el que serà una mica difícil de fer aquests dies pel barri d'en Sergi Ruiz, però aquí ens ho canta amb alegria en Guillem Bautista, les 9:17.

0: Així sona els experts.
1: Vinga, Guille. Ha estat sonar això la i entrar a Laia.
2: La fanfària que dona pas.
3: Hola.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
4: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
4: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
4: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
4: No, si no hi ha un altre tren, Roger. És que jo què penses? Que havia aquest tren per gust.
2: És el primer.
4: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale. Ara miraré el
4: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo.
2: Ara miraré.
4: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
4: Que et foll...
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 9 i 21 minuts, a dos quarts, reobrirem la informació de la jornada. I, de fet, com ja ens deia l'hora anterior l'Anna, al butlletí informatiu, perdoneu, les armes nuclears tornen a estar de moda. Una notícia que no és gens bona en termes de pau al món, Laia.
4: Sí, no sé si fins i tot dir de moda és una mica de banalització de la qüestió, però sí que és veritat que el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix una mica dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Allò que ha costat tant de començar a desfer, doncs amb un 3 i no res es torna a posar doncs, a primera plana. Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic just aquesta matinada, ens ho comunicava fa una estona l'Anna. Segons el document, els 9 països amb

0: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
1: L'informe del CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat, més varietat d'armes nuclears i alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint. Esclar, si el que fan per un cantó doncs, és posar-les a punt, és evident que el tema de desmantellament doncs, interessa a moltíssima menys gent i també el desplegament de nous sistemes continua augmentant. És clarament una inversió de la tendència. Els nou països amb armes nuclears, ja ho hem dit, són Estats Units i Rússia, però també Regne Unit, França, la Xina, l'Índia, el Pakistan, Corea del Nord i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment. En total, a més països, alguns d'ells doncs gens favorables a la pau o, si més no, ben involucrats en conflictes molt importants. Per tant, doncs, encara tot plegat ho fa més perillós. A més, hi ha un tractat, no sé si ho recordeu, de no proliferació d'armes nuclears. És un tractat de l'any 68, de l'any 1968, que tenia tres objectius: evitar la propagació de les armes nuclears i la tecnologia armamentística, promoure també la cooperació en els usos pacífics de l'energia nuclear i aconseguir el desarmament. Doncs sembla que aquest tractat està menys vigent que mai, menys de moda que mai, tot i que cada 5 anys se celebra una conferència de revisió on es va valorant, es va analitzant, es fa veient si es compleixen els termes d'aquest tractat. Evidentment, com veieu, de moment sense massa èxit a la vista dels resultats. Precisament fa uns 15 dies es va celebrar l'onzena d'aquestes conferències de revisió. Naturalment va tancar sense haver acordat un document final de consens. És un moment, doncs, de crisi per aquest tractat de no proliferació, quan ara mateix el que està de moda, diguéssim, o el que estan tornant a fer els estats és rearmar-se també amb capçals nuclears, que és una cosa que ens hauria de fer preocupar una mica.
2: Parla, ens diu l'Olivia Dean, i ella ens parla de l'home que necessita, Man I Need, que ens portarà a encaminar-nos cap a 2:15.

Escoltes ICAT. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons.

0: El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
4: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
5: Així sona Els Experts. Vaig descobrir que
6: el fons del cor... L'estrella de l'amor brillava com un sol. L'amo, l'amo, a la terra vaig arribar.
7: Va, m'he equivocat d'estrofa.
6: Jo tinc l'amo, l'amo. Va, mai.
8: Anava a dir, ets petita i tens els ulls blaus, però allò
7: no,
8: és candy.
7: Candy, candy,
8: és
7: candy, candy. Sí, sí. Va, més que deixem-ho córrer.
5: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i la...

0: D'aquí mig minut seran ja 2:15 en punt. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: És el moment d'informar-nos, informar-nos, eh? És aquest nou pronom, el van inventar el dimecres passat. Amb l'Anna, avui què hem de saber? Avui que és dilluns, dia 8 de juny.
1: Doncs que augmenta la tensió a l'Orient Mitjà. Aquestes últimes hores l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardejos per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. A més, des de Washington, Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, demana calma. Lluny d'aquest conflicte, avui continua la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà i es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del Papa. S'han tancat els voltants de la Catedral i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. Per cert, que els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les PAU, que també es faran doncs, dimarts. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. I també hem de parlar d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets i fonts pròximes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzats de l'Europa de l'Est.
0: Les 9:31 minuts, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs que mireu, a menys d'un mes perquè Barcelona doni el tret de sortida al Tour de França, aquest cap de setmana s'ha presentat l'etapa de menjar del Tour. El jurat ha buscat que l'etapa guanyadora fos de color groc per raons òbvies i ha guanyat una truita de patates poc feta inspirada en la bomba, amb la bomba de la Barceloneta. El farcit és un rostit de costelles de porc, panxeta i papada amb all, ceba, birranci, pebrot i tomàquet i s'acompanya d'una salsa de lleol de safrà groc que imita el color del mallot. A més, també porta una capa de salsa brava a sobre. La tapa és obra del xef Ot Salvans, del restaurant Mandahuevo, situat al barri de les Corts de Barcelona. La truita del Tour es podrà tastar des d'avui fins diumenge 5 de juliol a restaurants, bars i parades de menjar preparat dels 40 mercats de la ciutat. Aquests establiments la serviran amb una bandereta oficial del Gran Depart i unes estovalles de paper informatives que inclouran el detall de les etapes del recorregut del Tour per la ciutat de Barcelona.
0: I ara ens interessem pel titular d'esports.
1: Florentino Pérez s'imposa clarament a les eleccions presidencials al Real Madrid amb un 65% dels vots. Ha aconseguit gairebé 22.000 vots per davant dels 12.000 del seu rival Enrique Riquelme. Aquest serà el 8è mandat de Florentino com a president. De fet, és el 6è de manera consecutiva.
0: I quin temps serà avui?
1: Doncs després d'una matinada fresca a l'interior, avui serà un dia de ple estiu, amb un ascens de les temperatures a la tarda. Sí que s'espera alguns núvols baixos al sud de Tarragona i a la tarda tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
0: I ara seguim amb més música, ara que són les 9:33 minuts, aquest dia assolellat amb la sonoritat de Macuca, artista local que ha de descobrir d'Andorra és. Vulgar Tramer ens canta i de seguida aquí els experts parlem de llibres.

0: Així sona Els Experts.
1: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix a veure què dius.
2: Que sempre parla del mateix tema.
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: Una persona, la típica persona de...
1: Home, clar.
2: Sí. Ah, vale, vale. És un 10, però sempre parla del mateix tema.
1: Un moment, que te'ls tiro.
2: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
1: Espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Però digue-li com de què vol dir...
1: Espera, que digui el número.
2: Però li vols explicar què vol dir sempre?
3: M'has dit a mi, aviam, sempre o no sempre?
2: Sempre m'ha dit una cita cada 3.
1: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Sempre, doncs no. Però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No és igual, no té res a veure.
1: Perquè aquests jocs són així directes, ràpid. Calleu.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9:36, parlem de llibres.

0: aguanto.
1: Parlem de l'assaig que, us confesso, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Es titula Imaginar la fi, del filòsof gironí Eudald Espluga, que comença amb una cita d'aquesta cançó que sentim dels Astruts i que porta per títol, per subtítol, aquest llibre, Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Per tant, podeu deduir de què va, no, aquest llibre.
2: És un assaig, en tot cas.
1: És un assaig, el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Un llibre sobre el col·lapsisme que et molarà, Laia, si deixo anar, te'n podria deixar anar 300, però... Una cita que m'ha molat. Diu, el món és una cosa que fem. Sí?
2: Clar.
1: Posats a pensar, posats a imaginar, diu que millor imaginar més que un futur distòpic postcapitalista, perquè no imaginem el present, tenint en compte que són els canvis petits, els del cada dia, que canvien de veritat les coses.
2: Sí.
1: Un exemple molt clar, diu, reflexiona, per què els lloguers són tan cars, que és terrible, i a la vegada, dintre de cada edifici, caríssim i petit, hi ha una rentadora. No et diu la resposta, perquè és filosofia, esclar, l'has de trobar tu, però trobo que em podries trobar alguna bastant ràpida, eh? Reflexioneu-hi. I a la vegada és un llibre frenètic, divertit, amb mil referències, és un llibre on es parla d'acceleracionisme, de transhumanisme, de capitalisme fòssil, IA desregulada, eugènesi, CEOs, tradwives, car cultivable, modificacions corporals, tuitaires ultradeta, és a dir, tuitaires, preparacionistes, doomers, homes heteroblancs descreguts, Josep Maries, n'hi ha moltíssims, biopolítica, els xoques, la Roro, les SS, llarg terminisme, Evangelion, Utena, The Last of Us, Pluri. I parlant d'aquest tecnocapitalisme en què estem vivint, el que m'ha desconcertat és quan ens explica com els grans tecnòcrates que ens estan conduint cap al col·lapse i a la fi final, a la vegada són personatges esporuguits i obsessionats amb aquesta possibilitat del col·lapse. Que irònic, oi?
2: Sí, una mica.
1: Sentim l'autor.
3: És irònic, però per mi també em sembla molt simptomàtic. Tots aquests grans senyors tecnofeudals, aquests grans multimilionaris tecnològics, com poden ser els Elon Musk, els Peter Thiel, els Sam Altman... Igual que els moviments d'extrema dreta i els grans líders als Estats Units, doncs amb Trump o JD Vance, que Europa, amb Meloni, amb Orbán i la mateixa Rússia de Putin, per no parlar ja de l'estat genocida de Netanyahu, doncs ens trobem amb figures que viuen constantment obsessionades per la possibilitat del col·lapse. Moltes vegades hem vist, o fins i tot hem parodiat a escala individual, de preparacionisme, de survivalisme, com construir el teu propi búnker. Ens sembla que ho podem ridiculitzar quan veiem algú al metro que va amb una motxilla de 70 litres i la deu portar aquí. Però, clar, aquestes mateixes lògiques en mans dels multimilionaris o de les persones més poderoses del món es tradueix en política preparacionista i, de fet, els atacs contra l'Iran doncs, són també per la lluita pels recursos energètics o, si pensem en els discursos de l'extrema dreta en contra de la immigració o les actuacions de l'ICE, per mi hi ha casos com molt clars, per exemple, el desenvolupament d'una empresa com OpenAI que ha donat lloc a una cosa tan coneguda com ChatGPT, fundada en part per Sam Altman i Elon Musk, neix d'una por a l'extinció de la humanitat. Ells, el canvi climàtic, sí que els genera un cert respecte perquè creuen que potser morirà el 99,9% de la població, però que saben que ells, els superrics, es poden salvar, ja sigui anant amb un coet a Mart o en aquests búnkers amb els quals somien. Però, en canvi, si algun dia es desenvolupés una superintel·ligència o intel·ligència artificial general i per algun motiu decidís que la humanitat doncs, en pot prescindir i l'exterminés, Musk deia que això passaria el 2026, fa uns anys. Clar, és aquesta por la que els porta a dir no, hem de ser els primers en desenvolupar una intel·ligència artificial. El que els mou no és altra cosa que aquesta por a un tecnoapocalipsi o un robocapalitzi que és, ho he dit fatal ara, però bueno, apocalipsi causat per robots. Una por al col·lapse et porta a prendre decisions que no fan sinó accelerar una situació catastròfica.

0: Felicitats al nostre oient, l'Edu, que avui s'ha endut el miniquiz, aquest llibre Imaginar la fi d'Eudald Espluga, que publica l'editorial Raig Verd i que, insisteixo, a banda d'il·lustratiu, m'ha semblat divertidíssim. I seguint en aquesta línia del tecnocapitalisme en què vivim abocats i que ens fa imaginar sempre un futur ciberdistòpic, això et molarà, Laia, perquè el llibre defineix clarament l'acceleracionisme de dretes i el d'esquerres. L'acceleracionisme de dretes és el que es veu abocat ja en un futur on ja es descarta la democràcia, l'estat del benestar, defensa del campi qui pugui...
1: El campi qui pugui seria el lema, no?
0: L'individualisme, són com els adolescents avui en dia. Mentre que l'acceleracionisme d'esquerres, veient tan inevitable aquest avenir, s'aferren al col·lapse com l'única manera d'acabar amb el capitalisme. En els dos casos, tot molt ciberpunk i molt fosc i molt biodigital. Però, treu aquest somriure de la teva cara, perquè la cosa pot empitjorar. Hi ha un altre tipus de... Hi ha una tercera via. Estem parlant de l'acceleracionisme cookie.
2: Doncs és en aquest context que, clar, el que guanya força són unes imatges lligades al col·lapse que parteixen d'una estètica del ciberpunk, dels 80, aquesta idea del cíborg, dels detectius fumant en ciutats mig destrossades, contaminades, però que al mateix temps són hipermodernes i hi ha una seguretat molt gran. Terminators, Blade Runner, pensem en tot aquest imaginari. I, en canvi, l'acceleracionisme cookie és que aquest futur no necessàriament ha d'arribar avui en dia sota la forma d'aquestes bèsties cíbors de cotxes que volen, sinó que una forma com la catàstrofe no humana del futur es pot presentar als ulls i començar a colonitzar el nostre present és a través de tota l'estètica kawaii que podem associar a ninots com, jo què sé, avui els labubus, també amb l'anime, figures d'ulls grans, caràcter gairebé arrodoní, tot és amable, tot és suau, i és aquesta estètica hiperconsumista que té aquesta lògica no humana, perquè també sempre són com representacions animals, com els pokémons, que són aquests animals que no existeixen. Ens pot portar cap a un altre tipus de col·lapse que estiguin en una lògica hipercapitalista igual de perniciosa que la cyberpunk i que, per tant, doncs, que aquesta transformació ens pugui passar per alt. De les vies per acostar-te a la filosofia i en general com el coneixement és també a través de la diversió, no necessàriament perquè aquests continguts siguin divertits, i penso que això ja és algú que em ve gairebé des dels anys de la universitat, que la millor prova de que havíem entès, no ho sé, l'ètica d'Espinosa o la crítica de la raó pràctica de Kant, era precisament com que quan sortíem de la biblioteca amb els amics en poguéssim fer broma. Crec que la forma que tinc de relacionar-me amb el coneixement també és des de la broma compartida, però també hi ha un punt que crec que molts dels elements que semblen que puguin estar posats més per cridar l'atenció del lector, en realitat estan allà perquè són fenòmens que expliquen on ens trobem avui en dia i són imprescindibles per explicar-ho. M'interessava tant el meme del labubu sobre la tomba de Marx, però també altres fenòmens com, no ho sé, com pot ser el de Sidney Sweeney, que serveix per entendre les dinàmiques de l'extrema dreta a internet, la creació de figures com la Tradwife i el valor que tenen per a aquestes comunitats de la masclesfera i aquest supremacisme blanc.
3: Porta'm de claue com un labubu.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Uns segons perquè siguin 3:15 del matí. Avui és dilluns, 8 de juny, i com que estem en plena època de festivals, ens fixem en els concerts que tenim més a la vora. Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Molta gent ja esperant que arrenqui el cap de setmana el Cabró Rock de Vic.
1: Sí, serà molt especial perquè aquest serà l'últim concert d'Oques Grasses de la seva comarca natal abans del seu comiat dels escenaris. El septet actuarà divendres, el primer dia del Cabró Rock. Aquell dia també hi seran els Amics de les Arts, Buhos, que de fet tots dos grups celebren 20 anys de trajectòria, però també hi hauran els Tiets, Maria Jaume, Clima, Teràpia de Xoc i les que faltaven. Pel que fa als concerts de dissabte, un dels reclams és Figaflaues.

El duet de Valls només faran 8 concerts aquest 2026, 6 a Catalunya, un al País Valencià i un a Mallorca, i de fet la gira dels Figaflowers començarà aquest proper dissabte al Cabra Rock. També hi seran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, L'Ex d'Embustó, Uineta i La Su. Ah, i també la DJ Trapella. Si voleu anar, ara mateix només queden entrades per dissabte, les de divendres ja fa temps que es van exaurir. Si seguim amb la ruta de concerts, dimecres arrenca una nova edició del Microfusa, el festival que aposta pel talent emergent. La teva...

L'objectiu del Microfusta és descobrir a la nova generació d'artistes emergents catalans. Enguany el festival reunirà 5 artistes: Xico, Jovadrai, Sof, Giada i Albert. El Microfusta es farà dimecres a la sala 2 de l'Apolo de Barcelona a les 6 de la tarda. Obren portes, de fet, una hora abans i trobareu entrades a partir de 7 euros. L'endemà a Barcelona, Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig. Engangeu-me.

Aquest dijous, Lluqui Valverde actuarà al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona dins del cicle Microclima al Terrat i presentarà el seu projecte en solitari, una proposta que combina l'esperit festiu de la rumba amb el caràcter càlid del rock. El concert començarà a les 8 i obren portes, de fet, una hora abans. Dijous també actuarà a Barcelona Pablo López. I si

cantant i compositor malagueny està de gira amb el seu El Niño del Espacio en Concierto, un espectacle que inclou els seus grans èxits i les cançons del seu nou àlbum. Dijous, a 8:45 del vespre, el presentarà al Gran Teatre del Liceu. Canviem ara de registre, Mariví.

El grup de música electrònica francès Compromat farà parada a Barcelona. Vitalik i Rebecca Warrior van publicar l'any passat el seu últim àlbum, Playing Praying, un disc que explora les pregàries paganes, els ritus funeraris i els plaers cos i de la dansa combinant el tecno i l'electrònica. Dijous el presentaran a la Sala Rasmadàs de Barcelona, obren portes a les 8 del vespre. Pel que fa als concerts de divendres, toca parlar de fetus. Ja sabeu que Fetus va organitzar 5 concerts presentació del seu darrer disc, Romancer Tartera, i aquest divendres faran l'última d'aquestes 5 esllavissades després de repassar el disc seguint l'ordre de les cançons a Barcelona, Girona, Lleida i Altafulla. Ara ho faran a Sant Feliu de Guíxols. Serà a la Sala Las Vegas a les 10 de la nit i encara queden entrades a la venda. Les trobareu a partir de 16 euros. Seguim la ruta passant per Barcelona perquè aquest divendres hi fan parada Los Diablos.

Los Diablos van néixer a l'Hospitalet als anys 60 i van donar-se a conèixer amb èxits com Un Rayo de Sol o Fin de Semana. Ara ja porta més de 50 anys de trajectòria i la seva música continua escoltant-se gràcies al seu líder, Agustín, i una formació renovada que manté intacta l'energia original de la banda. Divendres s'escoltarà la seva música a la Sala Apolo dins dels cicles Curt Circuit. El concert arrencarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. I acabem a Barcelona amb l'actuació de Sergi Carbonell. Oh!

0: El cofundador i compositor de Charango, Sergi Carbonell, ens presentarà divendres el seu projecte en solitari a El Molino i farà un repàs dels seus tres àlbums, Refugi, Crisàlida i Amorosa Bondat, que és l'últim que va publicar. El concert començarà a les 8 del vespre, obren portes mitja hora abans i encara queden entrades, les trobareu per 20 euros.
1: 10 minutets perquè siguin les 10, gràcies Anna, i ara més música per encaminar la recta final del programa. Ens posem ben estiuencs amb el Siderland i el seu Tutu Tururu, i de seguida sentim les vostres veus.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Seguim sentint els vostres comentaris perquè ens seguiu dient els minutets de la vostra història, de la vostra infància. Han guanyat de pallissa els Màsters de l'Univers? Ara que recollirem els millors àudios que han caigut durant el llarg del matí, recordeu que entre avui i dijous podeu anar a la festa del cine per 3 euros o preus tirats a anar a veure novetats a la cartellera, entre d'elles la que ens ha motivat aquesta pregunta, la nova de He-Man i Màsters de l'Univers 40 anys després amb nova pel·lícula. Sentim el recull a partir del dia d'avui.
2: Tema ninotets.
3: Sí. La meva primera infància, el que més me'n va flipar va ser el Big Jim.
2: És molt retro i molt boomer.
3: Boomer.
2: Sortia una sèrie, havien diferents protagonistes, del Big Jim, Big Jack, Big Josh i el Doctor Acero, que era el dolent, tenia uniformes i el podies vestir d'explorador, de safari, de judoka, d'infermer, que és el que tinc jo. Bé, aquest va marcar una època dels anys 80. I després, doncs, el Mazinger Z. Mazinger Z i encara continua flipant molt. Probablement el que més ninotets i clauers i coses compro. M'agrada molt. I encara compro còmics i veu la resta, bueno, sempre pel tio o caga algun ninotet de superherois o de Star Wars i ja està. Que vagi molt bé la setmana.
4: Ui, doncs el meu sogre era camionero i a vegades feia rutes cap a França i així. Li va comprar al meu home un esqueletor de 60 centímetres o 70 centímetres d'alçada. Vull anar a passar tot el que un dia vaig anar el meu sogre i el meu home al camió. Ell devia tindre 7 o 8 anys. No van emportar de viatge i anant jugant amb l'esqueletor li va sortir per la finestra del camió. I adeu, esqueletor. Clar, estàvem en una autovia, no podíem parar. I va tindre una plorera i un trauma amb aquest esqueletor que l'ha estat buscant dies i dies i dies i encara el busque.
5: A vegades sí que respon per ell. És que a vegades anem al metge perquè porta tota una setmana queixant-se i llavors quan arriba el metge és com un no, si estic superbé, i és un vinga, va, no em toquis el que no sona.
6: Jo era totalment de He-Man, en tenia un munt. Tenia el He-Man, l'esqueleton. I també vam rebre un He-Man que hi havia una oferta que et regalaven un disc de vinil amb el tema del He-Man.
7: Mare de Déu, que boomer.
6: I el disc de vinil era de color groc elèctric, un groc llima elèctric molt guapo, i òbviament el posàvem al disc de vinil i el fèiem sonar a tope.
8: El Donatello, jo tenia el Leonardo, i el He-Man i l'Esqueletor, doncs, ens barallàvem per veure qui es quedava aquí.
1: Doncs sí, com se'n diu, la cosa avui ha anat de ninos, hi ha un oient que hem sentit més que qualsevol altre, en Xavi. Molts de vosaltres, sí, en també en sou fans.
9: El poder de Calavera Grisa, heu tocat el tema.
10: Man y Skeletor luchan por los secretos de Eternia.
1: A més, a comentaris.
9: El poder de Calavera Grisa,
11: oh, heu no, tocat. No, sisplau, aquest senyor una altra vegada.
1: Brau, brau.
9: El poder de Calavera Grisa, que heu tocat.
1: Què passa,
11: Xavi? Brau, brau.
1: I entre Nino i Nino, de qui més hem parlat avui, és d'aquest senyor vestit de blanc que ens vindrà a veure demà, el Papa, però encara és a Madrid, on està fent-se el jove.
12: Heu vist el 6-7 que s'ha marcat?
1: Sí.
12: L'has vist, Laia?
13: No.
12: Li van fer 6-7 i ell va respondre, doncs, així amb les manetes, fent un bon 6-7, també.
1: Potser aquí ha escoltat els experts i fa el 7-8. Te'n recordes el
12: 7-8? O direu, 7-8.
1: 7-8.
12: Tu, 7-8.
13: No em vaig ja, no em gustaria res. 7-8.
1: Doncs sí, hem acabat parlant de 7-8 i tot just quan acabaven de parlar d'això de 7-8, ha vingut l'Anna amb el seu butlletí i una altra mena de 7-8.
14: Estem pendents de Filipines perquè aquesta matinada un terratrèmol ha sacsejat al sud del país i ha estat important perquè ha estat de magnitud 7,8.
1: 7-8.
12: 7-8.
1: Casualitat.
15: Jo no sé si perquè sou homes, però esteu tontos, eh?
1: Una Anna, per cert, que ens ha deixat sense paraules, tot i que ella també no tenia gaire veu, eh?
12: Anna Closa, bon dia.
16: Bon dia.
15: Hola.
1: I acabem amb la Laia, que avui s'ha volgut fer ressò del cumple d'un cantant.
15: Doncs mira, avui parlem de música perquè és l'aniversari de Kanye West.
1: Sabia que eres fan d'en Kanye West.
15: No, no en soc, però soc una persona que està oberta al món que l'envolta.
1: Ara va d'això, eh?
15: A veure.
1: Doncs va, a veure quin és el grup que es fan ara.
15: Jo què sé.
12: Laia, no, Laia, ho hem dit durant tot el programa. Avui s'havien de votar 4 cançons del Red.
15: Sí, del Red Hot Chili Peppers.
1: Molt bé.
15: Això sí que ho sé.
1: Doncs aquesta és la cançó guanyadora, Under the Bridge.
15: Ah, mira, que bonica.
12: Bé, oients, tornem demà a les 6 del matí, que inevitablement en algun moment seran les 6 i 7.
1: Exacte, doncs quan ho siguin...
12: 6-7, 6-7.
15: Que teniu 12 anys,
12: vale, eh? Adéu, Anna, fins demà, Laia, Sergi, Marilí.

així hem arrencat després dels experts amb l'energia musical de la Jules. Tot va tirant i ara ens quedem amb 5 Seconds of Summer. Bon dilluns, 10:03.

Ella és Leighton, convertida en una de les figures més interessants del moment. I seguim en aquest dilluns 8 de juny, que ens espera un dia calorós i assolellat a bona part del territori.

0: Els Experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els Experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
2: Quin número de temporada, per cert?
1: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: Angie Ange.
4: Ho veus?
2: Què?
4: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
0: Silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
0: Escoltes i cat.
8: At least it is true that man has no control, even over his own will.

La balada romàntica i calmada que ens deixava Maig amb en Matu jugar amb foc. I ens hem plantat a les 10 i 17 minuts. Anem a per la posta electrònica feta a casa nostra, la de Kilòmetre Zero, en mans dels Balma.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves?

0: Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. A ICAT.

una mica de samba per aixecar els ànims en aquest dilluns amb la Musca. I avancem a les 10:31 amb Mamaduixa cantant el Na Na Na.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAF.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

Doncs aquí seguim amb les millors melodies per posar en marxa aquesta nova setmana. I de que així passem al Sonen ses campanes. És la Maria Jaume.

Els guanyadors del Sona Nou 2024 són els Gavina MP3 i apostem els propers minuts per l'aposta dels Fuckers. És el Beatback.

Així és com sona l'homenatge més modern a Phil Collins amb aquest Paradise que ens portava DJ Snake. I en tenim moltes més. Anem acabant d'enllestir aquesta hora Milai, la plagia Scream, també Calvin Harris, Savannah. I ara anem a posar-te ara el nou projecte de Fran Delgado. És Delgat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
1: Doraemon!
0: El teu gat còsmic torna a casa.
1: Ho hem aconseguit!
2: Sí!
0: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
2: Visca! Visca!
0: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
2: A volar!
3: Escoltes, ICAT.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que vulguis, al web i l'app.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i que el que costa sempre cansa. I mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

està preparant nou treball per després de l'estiu i aquí tenim un petit avançament al costat de Lluc. És Pojoli i anem ara també a compartir la proposta dels Vitara.

en teníem una altra d'aquelles faciletes de seguir, la venda amb Cat Burns. I tot i que sabem que costen i molt els dilluns, avui també pot ser un bon dia. I posem ara mateix a Queen, 92.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem ligat el dia d'avui parlant de la Festa del Cinema, perquè des d'avui i fins dijous torna aquesta celebració que permet anar al cine a un preu molt popular.
2: Sí, cada entrada costa 3 euros i mig i no cal acreditar-se prèviament com es feia altres anys. Podeu comprar les entrades a preu reduït directament a la taquilla o a la web d'aquells cinemes que participin en la iniciativa. A Catalunya n'hi ha gairebé una seixantena, més de la meitat a la demarcació de Barcelona.
0: Fem un repàs ràpid del que podreu trobar a la cartellera. Entre les novetats de la setmana passada, Backrooms. La pel·lícula de terror de moda que adapta una sèrie de YouTube del jove britànic Kane Parsons, on tot el protagonisme és per un món paral·lel ple d'oficines grogues, laberíntiques i desertes.
2: També podeu veure, per exemple, la producció catalana Corredora.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
2: El drama sobre una corredora d'elit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de la competició i refugiar-se en la seva germana. La protagonitzen la debutant Alba Sáez, juntament amb Marina Salas i Àlex Brendemühl.
0: I també encara hi ha en cartellera la comèdia dramàtica de drama.
5: The wedding is this Saturday.
6: What do you mean, my speech?
0: Amb Zendaya i Robert Pattinson fent d'una parella que a pocs dies de casar-se descobreixen un secret fosc que fa trontollar tota la relació.
2: En alguns cinemes també trobareu encara alguns dels blockbusters de l'any, The Mandalorian i Grogu, El Diable es vesteix de Prada 2, Project Hail Mary i Super Mario Galaxy.
0: I del cinema passem a parlar de sèries. La gran novetat de la setmana és Alice i Steve.
2: És una comèdia romàntica que va arrasar fa unes setmanes al Festival de Sèries de Cannes amb 3 premis, entre d'altres el de millor sèrie. El punt de partida és el d'una mare que queda trastocada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys i intenta boicotejar la relació.
0: És de la directora i guionista Sophie Goodhart, que ha escrit o dirigit també episodis com per exemple de les sèries Rivals o Sex Education. Està protagonitzada per Edith Fisher, Ken Blackburn i Marcia Warren, i es pot veure des d'avui a Disney+.
2: També destaca el thriller El juego del asesino, que arriba demà a Filmin.
7: You live for the hunt. That's you. That's us.
0: És la clàssica premissa d'un detectiu retirat que és perseguit per un cas que mai va poder resoldre. Ara, l'assassí, que no va poder capturar fa anys, torna a la seva vida per plantejar-li un nou repte ple de paranys, manipulació i obsessió. Està protagonitzada per Jason Watkins i Robson Green.
2: Aquesta setmana també s'estrena a Movistar Plus l'última temporada del thriller El Immortal i a Prime Video el drama romàntic juvenil Todos Nuestros Años, basat en el llibre Supervendes de Carly Fortune.
0: I aquesta matinada s'han entregat els premis Tony als guardons de teatre més importants dels Estats Units amb un clar guanyador, Schmigadoon.

0: S'han portat 4 estatuetes, entre elles la de millor musical. Els musicals The Lost Boys i Ragtime també s'han emportat 4 guardons, mentre que Cats, de Jellicle Ball, n'ha aixecat 3, entre ells el de millor vestuari per Queen Jean.
1: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways...
2: És aquí estem sentint la dissenyadora fet història per ser la primera persona trans premiada amb un premi Tony. I en el discurs que sentim ha reivindicat que les persones trans han d'ocupar tot l'espai i que com a societat, si ens unim, podem canviar les coses.
0: Entre els discursos més reivindicatius, el de l'actor Ali Louis Bursgi de The Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants i ha demanat que s'acabi amb l'ocupació de Palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
2: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu un molt bon dia.
3: Escoltes i cas. Get them.

Déu-n'hi-do, aquí un triplet pels fanàtics de la música i el futbol. Anita, Elisa i Rema marcant-se amb gols, un altre dels himnes pel Mundial d'aquest 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts a ICAT. Més ritme i energia pel No de caure aquest dilluns, amb Kelly Saya reforçant la seva carrera en solitari amb cançons com aquesta. Coco, Xeri...

Olivia Dean, la Montse que connecta directament amb els sentiments, Nice to Eat Jobber, i elles que són ritme, són festa, són Spam, Dolphus World.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Aliup.
1: La proposta de Chris Patrick, l'MC nord-americà, fent la seva aportació a la banda sonora de la pel·li animada Goat, Dream Big. I cançó ara i cat, que ens fa volar la imaginació i a no deixar mai de somiar amb el nostre somiatruites i un rajolà.

quan la felicitat va cara, la música és, sens dubte, la millor inversió. Quilòmetre zero, parlant de viure sense filtres i acceptar que la vida és imprevisible. Va, que anem a recuperar iCat, un dels primers èxits i pretèrits del canadenc Justin Bieber, el What Do You Mean?

0: make it worse.
1: El canadenc Drake, l'artista convidat en aquest elegant tema de Party Next Door, Day Train, i els somnis que no s'han de perdre mai, encara que no es tingui money.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré
2: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

La que diuen és la Rihanna de la generació Z, Josh Smith, tornant a les seves arrels ballables i amb un missatge clar, eh? El que està fet, what's done, it's done. I el moment delicat de fer parada a la sala de revolucions del K-pop a mans de les Kids Eye. Haven't you heard I'm the internet girl?

Beat Zucchini.

Abril, la veu de Terres de Ponent, que tindrem fent brillar les seves cançons en directe el proper 19 de juny al Festival Bemoll de Raïmat. 5 minuts i la 1 del migdia, completament orientats al dance floor, a Loco i Càlid.

0: much shirt goes with much skirt.
1: Apocalipsis Now, la nova dosis de caos, d'al·lèrgiques al polen. La Gelben de casa, que es farà un fart, eh? Aquest estiu, de tocar en directe les noves cançons. Un dels primers concerts el pròxim 2 de juliol, al Vida Festival. Anem planificant una hora més el dilluns amb la parella argentina del moment, Catrell i Paco Moroso.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Socorrista, aquí teníem el nou rescat musical de Pol Bordes, que en moda ja estiu total. I aquí seguim aïcats, surfejant pel nostre territori, embogint ara amb aquesta batxata fang de la Laura West. No,

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

de Paula, trencant un buit musical de 6 anys d'aturada i oferint les primeres pistes del nou so amb aquest Somebody to Everybody. I aquí som iCat fent capbussades plegats amb aquesta cançó amb aroma ja estiu de Jesus Jackson, Running on Sunshine.

superant el punt de dos quarts a dues, amb les versions funky, i les que duren tot el dia amb el 24 Hours de Storms i Yodel. I complint també la seva promesa de nova música per aquest 2026, l'actriu i estrella del pop Ariana Grande, donant-ho tot i més pels sentiments, I Made You Love Me.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

van a deixar el senyor Riquiti altre cop fent-nos vibrar i contagiar-nos amb el ritme de les seves cançons, de la motivadora Nanana a la metxara curta però intensa dels Clima.

Feini Sagant, els llums i ombres que té la fama, Madison Ray, la TikToker convertida en estrella al pop, i així ens ho va demostrar, amb les cançons del seu disc debut, aquesta edició del Primavera Sound. Disparant-te també bona energia, a camí de les dues, amb l'ex One Direction, Louis Tomlinson.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: runway.
1: Escolta, Zicat. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que és...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Comença una nova setmana ICAT i ho fem nosaltres, els de pausa, amb un músic que de tant en tant ens fa cridar fort, no és cosa estranya, un bon Mori el Brunch, o tantes altres programes polítiques que portem gravades a la memòria perquè les seves cançons són infeccioses i que ens agraden. Per què ens agraden? Doncs perquè ens agrada el punk, perquè ens agraden els Clash, perquè ens agrada Billy Bragg, que en aquest disc jo trobo que hi treu una mica la pota a nivell de referències, i sobretot ens agraden els Pogues, i com que feien en Shane McGowan i companyia, el que més ens agrada, que és agafar-se la seva tradició a fer música pop, sí, a fer música punk, però fixant-se en la tradició del seu país, el nostre convidat d'avui fa el mateix amb la seva música. Avui hem de parlar de cançoners, de tradició oral, de punk, sí, d'escà, de pop, de la Bisbal, de socialisme, de polis infiltrats, de festivals de petit format com el que s'ha celebrat aquests dies al Fòrum, que es veu que s'ha fet una cosa així petitona. Mariona Batalla, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia.
0: I has anat al microfestival aquest que s'ha fet aquí?
1: No, no he tingut la sort d'anar-hi.
0: Jo tampoc. Es veu que van sortir Nicap amb una estelada, però per contra va sortir la meva idolatrada, el Little Sims, amb la samarreta de la Roja, de la selecció espanyola.
1: Ai, no, per favor.
0: Molt mal aconsellada, Little Sims, que en soc fan, i estic una mica tristoi, però vaja. És possible que acabem fent un poco avui a l'estudi?
1: És molt probable.
0: Tu hi surts perdent en un poco o et poses forta?
1: Saps què em passa? Que com faig 50, em passen tots els braços per sobre, llavors no rebo res.
0: No reps, no surts amb blaus.
1: No, estic afortunadíssima.
0: En fi, que comenci el primer programa de la setmana.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem el programa a Jaume Arnella i París i la seva feina ingent com a folclorista. Té 83 anys, però no s'atura. Per tant, Jaume, benvingut a pausa.

0: La persona que ocupa avui dilluns, dia 8 de juny, el sofà de convidats a pausa és el noble Adrià Cortadellas, líder, lletrista, motor, podríem dir, de fetus. Adrià, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, això molt content de seguir.
0: Això de líder, no.
1: No, m'he anat desdibuixant amb els anys.
0: Ah, sí? Però ets el motoret.
1: Sí, de fet, l'any que ve fa 10 anys del primer disc i sóc l'únic que resisteix d'aquella primera remesa. Sí, sí, perquè el baixista, que en Telm, que al final és el que també escriu lletres, doncs va presentar el primer disc, però la gravació encara no el coneixia realment. Vull dir que...
0: No el coneixies, eh?
1: No.
0: No era allò que quan va entrar ja el coneixies d'altres projectes, no.
1: No. És a dir, em van parlar d'ell i jo llavors venia de Sanjay, te'n recordes?
0: Sí, home, i tant. Sí. Un grup mític.
1: I va passar això, que vaig fer aquest nou projecte amb el baixista de Sanjay, amb en Natan. És a dir, ell venia allò com a professional, com a baixista professional.
0: Sí.
1: Però sí, em van parlar d'en Telm, d'un amic que em va dir, ostres, a ell li agradava molt Sanjay, segur que connectaria. Jo vaig trucar i sí.
0: En tot cas, vagin passant mentre les cançons segueixin existint. Una cosa, Sanjay és un grup que podeu recuperar, si voleu. Eren com els B-52 a la catalana. Era un grup excel·lent, que allò sí que era infecciós, juvenil, amb unes ganes de menjar-se el món tremendes, eh?
1: Sí, era aquella energia postuniversitària.
2: Clar, i potser també és l'edat.
1: Postadolescent, vaja, sí.
0: És l'edat,
1: sí.
0: Bueno, t'he de dir que d'energia n'hi ha molta, eh?
1: Sí,
0: encara, fetus.
1: Encara ballo, sí.
0: Vull dir que tindràs descendència i t'hauràs fet gran i pentinaràs alguna cana, no gaires, però d'energia en queda molta. Avui parlarem del nou disc dels fetus, però també hem de parlar de moltes altres coses amb l'Adrià, cantant i lletrista principal, com dèiem, d'aquest grup de la Bisbal d'Empordà.
1: Sí.
0: No ens n'oblidem del teu lloc de procedència, on roda el món i torna al Born, una mica, eh? Adrià, has fet la frase feta realitat.
1: Sí, sempre he tingut mig peu, però realment he estat 20 anys amb el campament base aquí. I fa un parell d'anys que hem reculat allà i bé.
0: Què tal, la Bisbal, bé o no?
1: Bé, molt bé, sí, molt pràctic, la veritat.
0: Sí.
1: I anem venint, eh? Vull dir, vaig venint i al final també... Però ara és al revés, saps? Vull dir que... Bé, de fet, està bé venir... els caps de setmana quan tothom surt, saps?
0: Sí. Jo a la Bisbal em quedo en un local que jo sempre em faig el xulo una mica, sobretot amb en Jaume Pla de Masoni, perquè jo hi vaig tocar a un local que es deia La Tabacalera, que ja no existeix.
1: Hòstia,
0: altra cosa, La Tabacalera.
1: Jo no la vaig viure com a lloc on s'anava a fer el casal quan era petit, imagina't.
0: Quan ens portem tants anys.
1: El pis de dalt, no, però jo, clar, això... És a dir, a veure, jo sóc del 87...
0: Clar, ens portem 10 anys.
1: I això va tancar el 2099, diria, 98.
0: Bueno, va tancar just després que hi toqués jo.
1: Oh, no, abans i tot va tancar el 96, diria. Sí. Oh, no, hòstia, 94 va tancar.
0: No pot ser.
2: Hòstia, Albert, ets del 1800.
0: No.
1: Recordo que el 2024 van celebrar el 30 aniversari de La Tabacalera i va tocar Comando Moriles, tots els... I no...
0: Jo hi vaig tocar d'adolescent, post-adolescent, si vols, 18 anys. Doncs sí, potser és així, eh?
1: No sabia aquesta faceta teva, que era un grup de...
0: Era un grup meravellós. En fi, et dic això d'en Jaume Pla, només per saber com està la gent del poble. En Jaume, en San Josex, el Miquel Abres, tot aquesta gent, com estan?
1: Molt bé, meravellosament. Ens anem creuant al súper, a la fleca, allò, i sí.
0: He dit tres noms que van ser profes teus.
1: Tots tres, sí.
0: Tots tres, eh?
1: Sí. Vaig començar per en Jaume... Ah, no, vaig començar per en Sanjo, que era en San Josex, que era el meu veí. És que jo venia de l'escola de cobla, havia començat a tocar la tenora.
0: Epa!
1: Perquè allà hi ha com la principal de la Bisbal, hi ha certa tradició... Sardanista és l'escola de música, però que t'introdueix a la tenora, i vaig fer un mes de tenora i vaig dir, hòstia, no...
0: No, eh?
1: I vaig anar a veure en Carles i vaig fer guitarra amb ell. Després em va passar el número d'aquest tal Jaume, que ni el coneixia,
0: sí.
1: I d'allà amb Miquel, i sí.
0: Això de la tenora, no vas triar la gralla, però bé que ho podries haver fet, no? També?
1: No, perquè no és un instrument de cobla.
0: Clar, estem parlant de cobla.
1: Sí.
0: Hauries pogut triar el tamborí.
1: Exacte, sí. Molt fàcil.
0: No, això de la gralla ho dic, perdoneu, que m'he liat aquí, i ara els de la gent del món de la cobla s'enfadaran moltíssim, que em perdonin, perquè acabo de posar la pota, però no passa res. Ho dic perquè demà passat, si no m'equivoco, ve la Laia Gluck de Trèvol, un grup que ho recomano molt recuperar, i que ella toca la gralla i l'està com reivindicant, perquè la gralla sempre ha sigut instrument una mica...
1: Meravellosament, és que és increïble. La banda sonora de la Renaixença, hòstia.
0: Està molt bé,
1: Sí, vull dir que hi ha cert estereotip aquí, a vegades, cert prejudici fins i tot a la gralla, però hòstia.
0: Amb la Laia en parlarem demà passat, no me'n recordo ara, però tornant al que deia d'en Jaume Pla, si el veus, si el vas veient, si no sé què, nosaltres hem parlat amb ell i li hem demanat que parli a tu. Ciao.
3: l'Adrià i Albert, com esteu? Doncs mira, l'Adrià el conec de fa moltíssim, perquè a part de ser de la Bisbal els dos, pues, vaig ser profe de guitarra seu, en els seus primers passos a la música, també estava al tanto del que fèiem al grup Delighters, el grup que hi havia a l'Eixbou i en Itxanisbou, de Gramofon a les Tars. I res, sempre al Sant del Poble, pues, hi ha hagut molta relació, sempre doncs, hem dit pels llocs. També ell va estar en un grup que es deia Sanjays, que també va treure Van Rover i vaig produir un parell de discos. O sigui que bàsicament, al cap dels anys hem fet bastantes coses junts. Estic molt content que li vagi també en Fetus, que últimament ho ha estat patant molt amb aquest disc nou. I això, un saludo per tots dos. Vinga, va!
0: Gràcies, Jaume, per ser-hi. Masoni, una quantitat de discos excel·lents. Un tio que s'ha dedicat a això de... Bueno, que té una passió per la música tremenda.
1: Desbordant, sí, sí.
0: I que també va tornar a Bisbal. Bon dia, també.
1: Sí.
0: Veure... Els de la Bisbal torneu a la Bisbal, eh?
1: Sí, en general sí, eh? Hi ha certa reculada. En Jaume ha dit que tampoc va marxar massa anys, eh? Vull dir que va tenir dues petites etapes per aquí, però sí, sí.
0: Mm. Escolta, hem de traçar la teva biografia, val? És a dir, et coneixem de Sanjays. Fa molts anys, tu, Mariona, Sanjays no et sona, no?
2: No, però, o sigui, em sona, però no els vaig viure.
0: No, clar, no eres l'època, diguéssim. Però Fetus ja sí, ja fa 10 anys de la fundació del grup.
1: Farà 10 anys del primer disc l'any que ve, sí.
0: Són
1: sí.
0: 5 discs, 5, 6 discos?
1: 6 discos en 9 anys.
0: No està mal, això.
1: Quina feinada, eh?
0: Què està passant aquí amb la teva, amb aquesta xeta creativa que sembla que no es tanca?
1: Aprofitar el bon moment una mica, saps? Vull dir que també és allò que sí, li trobes el gust i enganxa, en certa manera, això de fer cançons. I he de dir que aquí mig hi ha certa trampa, perquè hi ha un disc que és de versions de Jaume Arnella, que és una feina bastant més fàcil, més lleugera, sí, de fer. Però sí, més o menys disc cada 2 anys i també petits reptes, no?, que et van estimulant, això de canviar, d'incorporar instruments, un acordió, de cop i volta fer un disc de romansos, vull dir que vas trobant fils.
2: I pot ser que un mal moment contextual, és a dir, que el món se'n vagi la merda, és un bon moment creatiu per grups com Fetus?
0: És un motor.
1: Sí, realment, a veure, hem aprofitat per fer aquest disc de romansos, bàsicament per traçar una radiografia del país, i ha quedat això, un bon retrat.
0: El disc es diu Romancer Tartera, i efectivament és un disc que està ple de romansos, com aquest, que versa sobre una cosa que va passar a Barcelona, que a priori hi havia molt de públic, la gent estava molt abocada veient balers. Bueno, diuen que va venir molta gent, encara està per veure.

0: Que sí, que jo vaig pel món, parlo amb gent estrangera i em diuen Barcelona, la capital de la Copa Amèrica. Tothom m'ho recorda tota l'estona, no et passa, tu?
1: Home, i tant, i tant. Sí, no? Sí, sí, capital de la vela.
0: Què va passar amb això? Com ho vas viure, tu? Tu des de la Bisbal ja encara vivies
1: no,
0: aquí?
1: No, encara era aquí, sí, sí. Era aquest estiu d'impàs, però bé, com una gran estafa, no?, al final. Vull dir que fins i tot sembla que els van estafant ells directament, no? Els van aixecar la camisa.
0: Sí.
1: Però no, per allà hi havia el precedent de València, no?, que havia passat pràcticament
0: sí, sí,
1: el mateix.
0: Sí,
1: i bé, era el típic fet que era molt fàcil de fer un romanço com a tal, perquè, de fet, no tot el disc té romanços tradicionals. Bueno, tradicionals, a veure. Un romanço, al final, és... En Jaume Armella diu que és una cançó que narra uns fets, bàsicament. No vol dir que no pugui tenir tornada, però sí que majoritàriament no té tornada. És el cas d'aquesta, que narra uns fets bàsicament cronològics,
0: sí.
1: I n'hi ha uns quants que sí que són així. Passa que al final som un grup amb certes dinàmiques i no, hi ha cançons que evidentment acaben tenint tornades perquè al final la gent ha d'aixecar la gerra i cantar una mica, no?
0: És exactament això, per tant, el romanço es va perfecte.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Però vull dir que en fem que no són a l'ús, per això fiquem algunes tornades que siguin més...
2: I els romanços tenen també sempre aquest toc... No sé si és humorístic, però com postirònic.
1: Sí, és a dir, aquí si t'hi fixes, té punt, quan és una cosa que la cantes, al final un romanço és el predecessor de la premsa. Abans de que existissin els diaris com a tal, els romancers anaven de poble en poble, repartien unes octavetes i es cantava un fet concret. I és una mica, reivindiquem això, per això m'ha molat una auca a la portada i tota la pesca, sí. Però, és a dir, quan és una cosa que es canta a la contra, tot i tenir certa objectivitat, es fa servir com cert llenguatge irònic, i això ja s'entén, que és com a la contra, no? Vull dir que, en certa manera, te'n fots una mica. Mm-hmm. I quan és una cosa més dramàtica, s'apela més a l'èpica, no? Vull dir que és, també jugues una mica amb els acords, en aquest sentit, més major o menor, no? Vull dir que no pots... No sé com dir-ho, hi ha el romanço del Talp, que parlem dels infiltrats policials a l'esquerra independentista i els moviments populars, i al final aquí, hòstia, és una cosa que considerem més tràgica i el to és una altra.
0: És tràgica perquè hi ha gent que ho ha passat molt malament, aquí.
1: Sí, sí. Però al final el romanço, clar, connecta amb això, amb el cucut, saps tot això, que al final és aquest humor tan català, vull dir, aquesta ironia i aquesta manera...
0: Clar, l'altra cosa és que aquest exercici, en una època en què la informació la tenim a la mà, amb un telèfon mòbil, entenc que també la feu des d'una reivindicació bonica de tot plegat. Sabem-vos, cantants, no transmissors, diguéssim, de notícies, no? com feien els romancers.
1: Sens dubte.
0: Però allà esteu, no? Reivindicant potser una manera de fer, una manera més pausada de fer les coses, també.
1: Sí, una manera més pausada, tot i que... És a dir, és el que dèiem abans, per exemple, el romanço de Rodalies. Hòstia, és una cosa que... Saps? És a dir, per exemple, en Bruce Springsteen, al cap de 3 dies d'això de Minneapolis...
0: Ja va fer la cançó.
1: Tenia una... Vaja, no, dubto que ningú s'informés d'aquests fets a través de la seva cançó, però sí que és una manera de posició. El fet de cantar uns fets, ara no conec la lletra d'aquesta cançó a fons, però el simple fet de cantar una cosa ja és com una mena d'homenatge o de posar-ho a la palestra i fa que connectis amb certa gent. Però dubto que la gent s'informi a través dels nostres romanços. Bueno. Però sí que fa que certa gent pugui dir, hòstia, això del Talp, que al final parlem d'això, o no sé, pot ser que certa gent connecti amb alguna cosa.
0: Hi ha una cosa que potser no... Perdó, Mariona. No t'informes directament, però sí que pot obrir curiositat, que això està guapo.
1: Sens dubte. Per exemple, això, el romanço en Quico Sabater, que és d'en Jaume Armella. Ostres, nosaltres l'hem cantat. Estic segur que hi ha gent que ha conegut aquesta figura a través de nosaltres, l'ha cantat. O el Rebombori del Pa, que és un fet històric que va passar el 1789 aquí. Sí que ho havia musicat la Marina Rossell, però tampoc és un episodi tan conegut, tot i que és un episodi que, no sé, que centenars, milers de dones es van amotinar per exigir fer fora que s'abaixés el preu del pa. Vull dir que és com una cosa que va passar a diversos llocs d'Europa i dubto que sigui un document d'anàlisi històric la nostra cançó, però sí que fa que arribi a certa gent, segurament.
2: No, i que al final jo crec que el romanço ara seria com, jo què sé, com un fanzine, no? Com que tu obres Instagram, obres la tele, la ràdio, el que sigui, tot el discurs està com bastant homogenitzat i de sobte el vostre romanços, a banda de tenir la informació, també té com una opinió o una posició política que també t'ajuda a dir, ostres, és que potser m'ho estaven venent d'una manera molt parcial, i realment absolutament tot és polític.
1: Sí, sí, sens dubte. El simple, i el simple fet de cantar-ho ja fa que connectis amb certa gent. Però alhora, ara estic parlant d'aquests exemples, però un romanço, no sé, l'últim disc de la Ludwig van podrien ser romanços, perquè sí. Al final hi ha cançons que... Enganyar-te, aquesta cançó seva... Hosti, doncs al final narra uns fets, no? I ja podria ser això, vull dir que també ens tirem el rotllo de romancers, però l'escena musical és plena de romanços.
2: El que feia en Manel serien romanços?
1: També, sens dubte.
2: O sigui, a nivell narratiu?
0: Per cert, que avui Arnau, Vallvé, treu primera cançó en solitària.
2: En solitària?
0: Sí, sí.
1: Ostres, no sabia.
0: Però també sí.
1: Sí, sí, i tant, vull dir, sí, l'últim dia, el disc d'en Guillem Gisbert, justament és que no té gaires tornades, saps, també és allò, també són romanços, però vaja, també connectant amb en Jaume Arnella, que tant ens ha marcat, ens hem tirat el rotllo de dir-ho romancer.
0: Jo ara estava pensant, no sé si és el darrer llop o quina és exactament, però em lliga amb una cançó de Ludwig. La Ludwig van té una cançó sobre una parella que van a la guerra i acaben perdent i que un mor, l'està esperant a l'hospital molta estona.
1: Ostres.
0: No em surt ara com es diu la cançó, i avui sentint el vostre disc pensava també en aquesta cançó de la Ludwig. Vull dir que el Quim, que col·labora al disc vostre, per cert, a Mori al Branch, després la sentirem, el Quim com a lletrista avui en dia, entenc que és un referent, no?
1: És increïble, sí, és un geni.
0: S'ha passat el joc,
1: sí.
0: Aquest home.
1: Realment, sí. I melòdicament, vull dir que tot, sí.
0: Però l'altre dia vaig a un concert seu i ja no cal que canti, en Quim.
1: No fa falta.
2: És fort.
1: És brutal arribar a aquest punt, que gent canti per tu.
0: El que he explotat.
1: Pots anar ben afònic i anar fent cigarros.
0: que no dubto que de tant en tant, quan desapareix, em faci. Escolta, a premsa en llegeixes? On escoltes?
1: De
0: premsa escrita, o de ràdio,
1: moltíssim,
0: o de tele?
1: Moltíssim, sóc
0: on vas tu? A tot arreu?
1: És a dir, clar, allà a comarques gironines al final pesa molt el Punt, per exemple.
0: El Punt pesa.
1: Però sí. L'Ara també és un referent, vull dir, només d'aixecar-me poso Catalunya Ràdio, vull dir, vaig fent...
0: T'ho dic perquè tu que ets periodista i que també ets llicenciat en Humanitats, potser ens podries fer un recorregut periodístic pel teu dia a dia. És a dir, tu et lleves, posa la ràdio, dius...
1: Sí.
0: Poso... No obres el mòbil i mires... Jo sí que obro un mòbil i miro l'Ara, cada dia.
1: Ara no, és que el tinc al tablet, no me l'he arribat a posar al mòbil.
2: Abans de sortir del llit, això?
0: O quan faig pipi.
2: Vale.
0: Però el primer o sigui, no és mirar WhatsApp, tal, és mirar l'Ara.
2: Sí,
0: tinc aquest costum, tinc aquesta memòria muscular. Tu quina tens? Et lleves ràdio?
1: Jo, a veure, sí, en general crec que vaig a l'Avui i poso amb el mòbil l'app de Catalunya Ràdio.
0: Vale. Directament. Molt bé, per començar. Ostrella a la carta. Per començar, llavors, ICAT, entenc que durant el dia...
1: Tot... Sí, després quan ja has fet un parell de voltes a l'actualitat ja... Sí, cap també una estona, vull dir... Després, com que també treballo molt això escrivint notes de premsa, coses...
0: Sí.
1: Doncs, després ja em poso música, perquè no em puc concentrar.
0: Yeah. Però, bueno, les dues, ja sabem tots, les dues del migdia que fa la Cortadelles de fetos, escolta aquest programa cada dia, això no cal ni preguntar-ho. Escolta, aquest programa és un programa on, no sé si l'has sentit, bueno, sí, ara ho estava dient, l'has sentit moltes vegades.
1: I tant.
0: Llavors, ja saps que la gent va dient la seva, en aquest programa.
1: Sí.
0: Ho ha dit en Jaume, parlat de tu, però també hi ha unes persones que són importants a la trajectòria de fetos, i vosaltres, recíprocament, sou importants a la seva trajectòria, que ens han enviat unes notes de veu, primer per explicar-nos el seu moment de pausa. Trobo que les notes no són gaire pausades. Parlen ara mateix la Núria i la Judit.
3: Hola! Som les Pastarudes!
4: Núria, què fas tu per baixar revolucions?
5: Doncs mira, per relaxar-me i poder baixar les revolucions, crec que a mi personalment m'agrada trobar espais amb les meves amigues per poder desfogar-se de tot el viatge testarúdic i a part d'això també trobar espais per una mateixa, que és el més important, no? I tu què?
4: Doncs a mi m'agrada molt palancar-me al solet amb un bon llibre i si passa i ve encara millor, llavors desconnectar una estona.

0: veure, tinc un aigua amb gas a la mà, però hi hauria d'haver un altre tipus de beguda per alçar amb aquest tipus de cançons.
1: Sí, sí.
0: Busqueu aquest... això, Adrià, amb afetos, al final.
1: Home, aquest lololó al final convida això, sí, sí. Tot i que ara he de dir que al principi de la gira ha sigut bastant per auditoris.
2: Sí.
1: I costa,
2: hi ha visuals,
1: volta.
2: També, oi?
1: Al final no hem acabat fent visuals, han sigut més àudios immersius, saps allò que contextualitzen a algun macrofestival, vull dir que et serveix de pretext per introduir cert tema.
0: Perquè sí. El Nodis de Fetus, oients, Romancer Tartera, heu de saber que en directe, a priori, no sé si ha acabat sent així, es defensa de pe a pa.
1: Han sigut els primers concerts. He de dir que ara, aquest dissabte vam ser a la Fira Píleg de Reus, de Comenda, i ja era... Ja. És a dir, ho hem fet en els primers, que eren uns quants... De fet, ha sigut una a cada província, i eren auditoris, això, el Barna Sants, l'Auditori de Girona, i a partir d'aquí ja hem dit, fem algun fragment així, però és que és massa, són 13 vale. cançons. Ja. Ha estat bé retre homenatge a les cançons, perquè n'hi ha moltes, i sobretot quan tens tants discos, que n'hi ha moltes que no les acabes ni tocant, a vegades, ja. Saps? I l'exercici de tocar-les, i inclús repartíem l'auca que il·lustra l'àlbum, i la gent podia seguir el concert a través de l'àlbum.
0: És com una missa, fetus.
3: Albert, t'ho juro que ara va dir que era una missa.
1: Sí. Bueno, no, com un vell romancer, que al final és això el que feien, repartir l'octaveta i cantar-ho.
0: Sí. Vale. Sí, però sí. Hi havia les lletres, doncs, en aquesta octaveta que repartia.
1: No hem arribat fins aquí.
0: No m'heu arribat tant. Escolta, per tant, la gent de Sant Feliu de Guíxols, abraçades, ganxots, són els millors. A Sant Feliu sento com la gent riu, que veure Bonet et deixa ben distret. És el que deia Joan Colomo en una de les seves cançons.
1: Boníssima, sí, sí.
0: En Joan, que és productor dels discos de Fetus. A Sant Feliu, a la sala de Las Vegas, aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, sentiran un repertori, diguéssim, històric de Fetus.
1: Sí, però amb un gran pes del nou àlbum, i amb en Joan Colomo a la guitarra. Que ara el
0: és veritat que l'heu incorporat a la guitarra, ara, el Colomo.
1: Sí, sí, ara la família creix. Com diu en Carles Velda, cada cop sou més i cada cop més sous.
0: Velda, una abraçada, una altra des d'aquí. Per tant, gent de Sant Feliu de Guíxols, anem a veure Fetus, Vilanova i la Geltrú, el divendres 24 de juliol.
1: Sí, en tenim, és que hem d'acabar de volcar tota l'agenda, però anem a Sant Cugat, de fet, a Festa Major, el 28
0: Sant Cugat,
1: de juny.
0: Els encantarà la gent de Sant Cugat, això.
1: Sí.
0: Aquest missatge.
1: Sí, home, segur que connectem allò.
0: A veure, un moment, la gent de Sant Cugat, que són de Sant Cugat de tota la vida, parlem-ne una mica amb ells, també, perquè tenim Sant Cugat una mica així, també, com caricaturitat, saps? Però vull dir que hi ha gent de Sant Cugat que sent el poble i de sempre...
1: Home, vam anar a tocar el Punt Cugat no fa gaires anys.
0: Ah, que hi ha mogut allà.
1: I les alternatives de Sant Cugat, hòstia, vull dir que no, hi ha...
0: Hi ha gent.
1: No estigmatitzem.
0: Vale. Escolta, que sentíem les testarudes fa un moment, la Núria de Judit, ara la Júlia parlarà de tu, bueno, de tu, d'una mica aquesta relació que teniu, i ara en parles tu, també.
3: Enviem aquesta carta d'amor per mostrar el nostre agraïment a que l'Adrià no dubtés a demanar-nos col·laboració en tots els sentits, tant per crear un vincle que ha esdevingut amistat i per treballar conjuntament musicalment. El resultat és tots els treballs publicats juntament amb els nostres estimats Fetus. O sigui que per molts anys!
0: Estan contentíssimes. Tu l'altre dia vas estar amb elles, oi, Mariona?
4: Vaig estar a la presentació del disc Caimara, que van tocar a la Paral·lel.
0: L'entrem fa un parell de setmanes. I
4: em fa la sensació que els audis els han enviat des de la Furgo, anant a fer concerts, crec que han tocat a l'Escapunk aquests dies, sí, o sigui que han estat a Madrid.
0: Crec que me'ls van enviar ahir o abans d'ahir, sí.
4: Doncs
0: és ben possible. Testarudes, què tal tu amb aquesta muda?
1: Va estar bé, no, la presentació? Que, sí,
4: molt,
1: sí.
4: A mi em va agradar molt.
0: Hi havia escenari, també, eh?
1: No, és que tocàvem Altafulla aquell dia, i ens havien dit, ens havien convidat a participar, però no va poder ser.
0: Què és aquesta relació amb Testarudes? Com va néixer? Perquè ara ja fa uns dies que esteu allà.
1: Sí, neix una mica amb el Pinyol, és a dir, el fet de que a la banda haguem incorporat la Marta Barbero, violinista de Sant Boi, i en Ricard Ros, que també tocaven amb la Laura i la Núria, que també són de Sant Boi, aquest va ser una mica el nexe. I,

0: I tampoc vaig tenir, no vaig meditar gaire, però sí que és veritat que és un grup que en el seu dia és segurament el que he escoltat de manera, ara potser no els escolto gaire, yeah. Potser no els escolto massa, però sí que crec que al llarg de la meva vida és el grup que he escoltat més.
1: Estava una mica al mateix barco, eh? Jo també els he abandonat amb els anys, però bueno, també perquè la vida passa.
0: Sí, però segurament és allò, hosti, inclús amb la guitarra, tenia el típic llibre de cançons i crec que és el grup que més he tocat i no ho sé, jo, a pas dels anys és d'aquests que sí, que puc tornar-lo a escoltar i no sé, diria que és dels que em sé més cançons. Ai,
1: Adrià, digue'm una cosa, digue'm que no ets el típic que amb la guitarreta es tocava Wonderwall.
0: No, bueno, en públic no, però
1: en, públic no, vale,
0: però en la intimitat sí.
1: Tu hi has estat aquí, oi,
2: sí,
1: Mariona?
2: Sí, sí.
1: Amb aquell noi que ve i et diu...
2: Et tocarà una cançó.
0: Jo era més de Don't Look Back in Anger, eh?
1: Oh, diria. Que bona que era, eh?
0: Però sí, és que recordo perfectament que... És a dir, a casa meva, els meus pares de la Bisbal tenen una botiga de... Ara estan jubilats, però l'han traspassat. Però tenen una botiga d'electrodomèstics i hi havia el típic estant aquest, que hi ha com... Hi havia discos i casets, allò, la mejor música, el mejor precio. I vaig trobar un disc que era de Caras B, que es deia Masterplan, que era Caras B de, no sé, de quin, del Watch the Story, Morning Glory o alguna cosa així. Hòstia, és com que, no sé, realment el vaig trinxar tant, aquell disc, que des de llavors...
1: Doncs les esperàvem, d'un tio que és mig mot, mig tal, i de sobte, cançons com aquesta. Sí.

0: Mira, eren, o són, no fan discos, però estan de gira, creadors de cançons immenses, els germans Gallagher, que jo estava pensant, i ara anirem al tema, Mariona, que hi ha un documental molt guapo, no sé si l'has vist tu, Adrià, el documental sobre Oasis i aquell punt d'inflexió que representa el festival de Network a Anglaterra.
1: Em vaig quedar amb el Supersonic, que era el documental anterior.
0: Vale, és que no sé si és aquest,
1: És aquest,
0: que explica, sí, això. Sí, explica bàsicament que la gent de Creation Records, que és on publicant els primers...

0: més discos, hi ha un moment en què un d'ells acaba la presó, em sembla, i tal.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: I quan
1: sí.
0: toquen a un gran festival com és Network, el paio fundador, el de l'empresa, el dels discos, s'havia fet tan gran que no el deixaven entrar al backstage, perquè s'havia de saltar 4, 5 i 6 filtres fins a accedir amb els seus pupils, amb els tios que ell va fitxar. Llavors, d'això va la cosa. Passar de l'underground, com eren ells, que eren uns garrullos britànics, fins a ser estrelles internacionals, passar d'això a sortir de l'underground, Mariona, i crec que és el tema que tu volies enfocar.
2: Sí, la cosa està en el dia, no sé tu com ho vius, si l'underground és com un lloc pròpiament dit, o si és esperar, o si sentir que estàs a les portes d'una altra cosa.
3: És una actitud, jo crec, no? Una mica, vull dir que també... No sé com dir-ho. No crec que Remei de Cala Fresca, que els hi va meravellosament bé, hagin deixat aquesta actitud underground al final, no? Sí. Vull dir, tot i tocar a Primavera i grans llocs, vull dir que al final és més una actitud, no? Una mica, perquè... No sé, almenys en Fetus, per exemple, no ho encarem com en plan estar a les portes d'una altra cosa. No, anem fent, tampoc hi tenim res a perdre i sobre tal com raja, i això també és meravellós.
0: Clar, és que en aquest cas, Remei de Cala Fresca, la Chantal i companyia són exemplars, perquè sí que és veritat, perquè fan molt de cavall de Troia. Es dediquen molt a fer això de...
2: No,
0: jo entro a un festival i ja veuràs la que et lio aquí, quins discursos et llanço i quina bandera acabaré penjant darrere, no?
3: Com ni cap al final, no?
0: Com ni cap aquest cap de setmana, sí. Exacte, no?
3: Sí, vull dir que també... No crec que això... Bueno, és evident que no són undergrounds, no? Perquè ni cap al final, hòstia, però l'actitud és la mateixa, no? En certa manera.
2: Clar, és que aquestes són les com la línia feina aquesta de l'underground i el mainstream, però jo crec que l'underground també és una manera de fer... Però també em preocupa que comencem a romantitzar el rotllo aquest de fer-ho tu mateix, tirar com a independent o el que sigui, i estiguem romantitzant una mica la precarietat.
3: Clar.
2: Perquè tots aquests grups... al final costa molt viure d'un projecte musical.
0: Bueno, tens una persona, no?, que fa música, que tens més o menys èxit, i sí. que treballes del teu, també.
3: Però, sí, suposo que el fet de no dedicar-te al 100% també et brinda més llibertat en el sentit de... Sí, doncs fem un romanço dels macrofestivals, què passa? Ja. Saps, tampoc, si no podem cantar objectivament, això no passa.
0: Tampoc t'han trucat, no?
3: No, i si t'hi truquen ja hi aniríem, potser, però bueno, això no, una cosa no treu l'altra, saps? Vull dir, també és allò... no sé, és com... És a dir, sí, jo crec que... No sé com dir-ho, és pitjor... Està bé com fer-ho amb puresa, no? Que no hi hagi condicionants al final, perquè això marca, vull dir...
0: Sí.
3: No sé. Està, en Fetus ho celebrem, vull dir, això que dic de no tenir res a perdre i anar fent. Però això també fa que connectis amb certs actors, i sí que és veritat que no hem tocat a grans festivals. Però, i què? No sé, al final, mentre hi hagi públic i anem fent... Sí, sí.
2: De fet, Albert, vols que parlem de festivals, macrofestivals?
0: Sí, fem una cosa abans, posarem una altra veu. I així ens ho traiem de sobre.
2: Ah, vale, així
0: ens ho traiem i ja ho tenim fet. A veure, jo no em vull treure de sobre aquesta persona mai a la vida, que és algú que ha transitat també per aquesta... Bé, ell s'ha dedicat a la música, des de sempre, no? Però també ha transitat per aquest moment d'explosió del seu projecte, una bona època, també amb en Mazzoni va passar en el seu moment, i aquesta persona produeix els discos de Fetus des de fa molts anys, és el bo... el gran Joan Coromo.
4: Doncs ara farà 10 anys que l'Adrià em va proposar treballar en la producció del primer disc de Fetus. A mi em va sobtar perquè no era una cosa a la que em dediqués, i llavors vaig agafar el projecte amb moltes ganes, i sempre he pensat que amb el següent disc no em trucaria ni que anirien a fer-ho amb algun professional. I amb la tonteria ja portem 6 discos. Crec que tenim, bueno, congeniem bastant i tenim la mateixa manera d'entendre les gravacions sense estrès, amb un nivell d'autoexigència, diguem-ne, que... normal. I llavors hem fet de tot, hem gravat parts dels discos en el meu pis de Barcelona, per exemple l'Adrià té una veu molt imponent i molt poderosa, i llavors jo crec que tot el veïnat aquí de casa meva coneix la seva veu, no? Qualsevol cas, jo estic molt agraït, i tots aquests discos que hem anat fent plegats m'han servit a mi per aprendre una mica també la professió aquesta de fer discos, i espero que en vinguin més. Una abraçada.
0: Admiro tant aquesta persona, Joan Coromo, perquè és un... primer de tot, jo avui li he dit, quan m'ha enviat aquesta nota amb aquesta mena de pessimisme columístic que gasta ell, quan diu, esperava que no em truquessin més, jo penso, Joan, mai no has sigut conscient de lo bo que ets. Tens aquesta sensació, tu, amb ell, o no?
3: Jo crec que sí, que hostis, que és un, jo el trobo molt bon, Joan, i realment... Sí, no sé.
0: Que ho porta amb aquesta patxorra
3: seva. Aquesta humilitat, no? Sí.
0: Aneu a Sant Feliu de Guíxols amb ell?
3: Sí. Sempre,
0: no, o sigui, cap de setmana tocar aquest divendres però, o dissabte. Però així habitualment a fer discos allà no, i tal, a fer mescles, no, eh?
3: És que tot ho hem fet al seu pis, a casa dels seus pares a Sant Celoni, alguna cosa al local dels Bou a la Bisbal, però no hem anat mai a cap estudi. Realment, ara que en portem 6, dèiem, hòstia, potser el proper... Fem-ho amb en Joan, però potser sí que podríem anar a un estudi allò...
0: A Ultramarinos, a Sant Feliu,
3: sí,
0: per exemple, no?
3: No hi he anat mai.
0: És molt xulo.
3: Però és allò que entres en una dinàmica de cert confort, saps això que diu, no? Doncs, també té un punt de conciliació, saps? Vull dir que és en plan, Joan, aquesta setmana quedem el dimarts, sí, vinga, va, porto un parell de six-packs, quedem al parc de baix abans, saps? I és com, i fas un dia una tarda a la setmana, després al cap de dues setmanes un matí, vull dir que vas fent, però a mi això també em va bé, saps, fer-ho així, perquè allò de tancar-te 15 dies en un estudi, hòstia, no sé.
0: El pas natural ha estat el fet que en Joan vingués a actuar amb vosaltres, que formin part de la banda, ha estat un pas natural, entenc, de tants anys d'estar allà produint els discos?
3: Sí, a veure, jo crec que amb l'anterior disc, Antinou fa aigua fresca, on emulàvem els Pogues, és a dir, hi ha com un punt de sostre d'instrumentalització així de que hi ha com molt més pes dels instruments d'arrel, de l'acordió, el violí, el sac de genecs, els whistles, i aquí segurament ha quedat més guitarrer el disc, i sí que és a dir, hi ha inclús més cançons que no hi ha aquests instruments, que en directe ja s'hi posen, perquè al final estan allà i... Però sí que en Vidal Soler va gravar guitarres a bona part de les cançons, i a l'hora de portar-ho al directe vam pensar, hòstia, és que qui millor que en Joan, que a part de les guitarres d'en Vidal, les altres cançons és que se les coneix. No hem ni assajat quasi amb ell.
0: No.
3: I ja hem comentat, hòstia, aquí que fas acústica, fas aquell rip, però...
0: Poc més, eh?
3: Però sí. Al final les té tan interioritzades que se sap molt bé inclús les lletres a l'hora de fer coros, que és un gran harmonitzador i un gran corista.
0: És molt bon harmonitzador. L'altra cosa és que tu, si t'oblies de la lletra, en Joan pot salvar-te, també.
3: Sí.
0: Ha passat
3: ara, si m'oblido, feia temps que no anava amb dues guitarres, i inclús m'oblido dels acords.
0: No passa res.
2: Et deixes amb ell tu.
3: Sí, és que és magnífic això també.
0: Cançons com aquesta.

0: Amics, abandoneu l'esperança, aquells que entreu, el patró us dicta el gust i el seu preu. Adrià, no podíem evitar parlar una mica del tema dels macrofestivals, i més ara que ha hagut aquest minifestival Albert Cadells aquest cap de setmana.
1: Sí, aquest aplec. Sí, sí.
0: Aplec al fòrum, que va bé.
1: Sí, sí.
0: Qui decideix, Adrià, el que s'escolta i el que no? Perquè som les ràdios.
2: Qui dicta el gust de la gent, vols dir?
0: Qui dicta el gust de la gent? És TikTok? És les quatre persones que
2: l'Adrià té una cara ara com dient, mira, TikTok no hi ets, eh?
1: En fet, us he de dir que hi som, eh? Pengem algun dia de tant.
2: Sí? Epa, ara hi vaig, directe.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, també
1: però,
0: forma
1: bueno,
0: part d'això.
1: Però bueno, estem allà enfonsadíssims.
0: Clar, com no seria TikTok, també és una manera de potser, no sé, altres llocs, no? O segueixen sent les quatre persones que dominen l'oligopoli musical?
1: El patró, sens dubte, ha esdevingut un... Vull dir, té un punt que sí que es marquen les tendències així, no? I el macrofestival no deixa de ser un gran corral d'ovelles que van cap aquí, cap allà, transhumància, diguéssim. Però vaja, al final tampoc és que no som monges, eh? Vull dir que ja anem a grans festivals i és allò. Però sí que amb aquest romanço, que de fet el va escriure en Telm, el baixista, no pas jo, però en aquest disc una cosa que fèiem era això, anar pactant els temes. No, va, Telm, fes un romanço d'això, jo... Ara parlarem de l'auge de l'extrema dreta, ara parlarem de... Vull dir que ho anàvem parlant una mica així i anàvem fent entre ell i jo. I això no deixa de ser una... És a dir, més que no és un cant a la contra, és una narració objectiva d'una vivència d'allà que veus d'aquí en una pantalla gegant, tirant una cervesa, un comiat de solteres, no sé què, coses que passen que dius, hòstia, és un esdeveniment pensat per melòmens que els agrada la música o és un negoci i una pota més del capitalisme desbordant, saps?
0: És que justament et volia preguntar, Adrià, sobre tu què n'opines de... O sigui, a mi em costa creure que un esdeveniment cultural que vella perquè tu descobreixes música i que sigui això com enfocat als melòmens, programi a quatre escenaris diferents, quatre concerts alhora. Jo crec que això no ajuda gaire que tu vagis a un concert, no? Com que no propicia gaire aquesta melomania.
1: A veure, just, jo hi he anat molts anys a Primavera, fins i tot 10 anys o així, vull dir, però saps allò, aquella il·lusió d'aconseguir programa, marcar-te el... No sé, fa anys que ha canviat una mica, no?
2: Sí. Dins del festival hi havia...
1: A mi m'agradava com l'exercici d'escoltar molta música, preparar-t'ho, descobrir, fer una immersió. Però hosti, no crec que això sigui... És a dir, és com que s'ha desbordat, no? I a veure, al final intentem resumir una mica el llibre d'en Nando Cruz, dos minuts. Però és una... No sé, deixant de banda tot plegat el que fem i el que deixem de fer i el que hi hagi, sí que el fet de posar-ho a la palestra planteja... Si és aquest el model d'oci que volem i és això, no? Un poble que fica tot el seu capital en això i després està desert tota la resta de l'any, no sé, és com, hòstia, no és més enriquidor, cert circuit cultural, un cicle de concerts, no ho sé.
2: L'altra cosa és que, bueno, això que dèiem, el Primavera, sempre hi ha hagut solapacions i sempre hem fet les bromes i hem fet els nostres cartells impossibles, com hem de córrer d'aquest escenari aquell.
1: Aquesta angoixa, sí, sí.
2: Però això era divertit i era engrescador també, perquè tens ganes i vols veure mitja hora d'aquests i mitja hora d'altres.
0: Sí, com quan vas a PortAventura i et fas com una ruta, bueno, per atraccions, sí, sí. Doncs el mateix pels escenaris.
2: Jo és que a PortAventura no t'ho piloto tant. Però la cosa és què ha passat amb els anys, també. Que ara quan entres a certs festivals, no n'apuntarem a un i prou, quan entres a certs festivals et cau l'ànima als peus per certa mercantilització de tot plegat, perquè, vaja, perquè ja no hi ha una... perquè no hi ha una connexió directa tampoc amb el públic que era abans, del que formes part. Potser és que ens fem vells, o potser és que no acceptem certs trucs d'aquest capitalisme que feia referència.
1: Sí, o que s'ha passat s'ha passat una mica de voltes tot plegat. I no ho sé, i també veus el resultat de tot plegat, no? I l'impediment de veure certes coses, certes exclusivitats, tot el que gira al voltant. Que...
2: I tornant a la màgia de les sales petites, i de les festes alternatives, i dels petits cicles de concerts, allà és el vostre lloc, com us hi sentiu còmodes? Com a grup, dic ara, ja no tant com usuaris.
1: Sí, però a veure, és a dir, tampoc... No sé com com dir-ho, que cantem això amb objectivitat, però si ens sentim còmodes, realment és una gran manera de descobrir el país, això, festes majors alternatives, aplecs de no sé què, clar, anant amb instruments d'arrel, també toquem a molts llocs, hòstia, una pleca en una ermita de no sé què, ara, i anem en acústic potser, o al canto, et fem un dinar de...
2: És que això del canto,
1: dinamitzant així amb la guitarra i porrons, i, vull dir que al final, hòstia, és molt més que això que ens estan venent, saps, la música, i això és magnífic, també, sí, hi ha un gran circuit.
2: Però... Jo el FOMO més gran que he sentit és, crec que un vídeo del Nando Cruz, ara que ho deies, un dia que estava al canto tots allà amb guitarres i alegria, sí. I pensar, jo vull ser aquí, per favor, no vull ser al fòrum ara mateix, vull ser allà al canto.
1: Sí, saps? Sí, va estar genial, sí.
2: Va estar molt bé.
1: Ara ens hi vam deixar la veu, això també.
2: Home, sense micros.
1: Sí, sense micros. Que una cosa, sí, molta gent, però clar, la gent també és que la gent canti i que s'hi sumin, sí.
2: Canviant de tema, anem al Romanç del Talp. Vinga, fot-li.

0: uniformats.
1: Aquí hi ha com una tornada, sí que és una tornada a cors menors, com deies, perquè aquest tema és tristoi, no? El tema de policies infiltrats en moviments, en aquest cas de l'esquerra independentista. Mariona, crec que em volies parlar d'aquest tema una estona, tu.
2: Sí, mira, justament el que et volia preguntar, Adrià, era el tema aquest de parlar de segons quines coses et tanca segons quines portes. Però abans ja feien la reflexió i jo em plantejava... Realment això és tan important? És a dir, hi ha molta gent que té aquest discurs de no, és que depèn del que canti se't tancaran portes, però penso, és que igual tampoc no són les portes que tu vols obrir.
3: Exacte, jo sempre ho dic, per exemple, amb la cançó Una Nova Catalunya, on clarament cantem contra l'auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, directament també pot ser que estiguem purgant el nostre públic en certa manera, i no passa res, i està bé que sigui així.
1: No passa res, o fins i tot hi ha voluntat que sigui així.
3: Ho volem, sí, però sí, no, és a dir, jo reivindico la puresa de no tenir res a perdre i cantar allò que, no, la màgia de que surti natural i sense miraments, sí.
2: Avui també reflexionava sobre el tema de la censura i pensava, pot ser que la censura ja ara no sigui prohibir cantar sobre certes coses, sinó que els grups que canten sobre X coses fer veure que no existeixen, com no els donem cobertura, ens rentem les mans. Que sigui com una nova manera de censura, com més passiva, diguéssim.
3: Pot ser, sí.
1: Sempre
3: sí.
1: Ha existit, això, també.
3: Sí. I és a dir, inclús nosaltres a vegades anem a tocar a certs llocs i ens diuen, o a certs mitjans, i ens diuen, podeu tocar aquesta, sisplau, no aquella altra, saps?
2: Ja. Yeah.
3: Això passa, passa, però... Llavors també és responsabilitat teva de dir si vols anar o no. Mm-hmm. O fer la jugadeta en directe i canviar a última hora.
1: Això és una altra...
2: Home, l'opció està allà.
3: Sí.
2: També hi ha una altra cosa, que és el tema que nosaltres associem moltíssim, la música política, aquella que és explícitament política. Però Fetus, per exemple, teniu una manera de funcionar que és política? O sigui, jo, per exemple, havia detectat que heu col·laborat, o sigui, que potser és una tonteria, però que heu col·laborat tant amb la Chantal de Remei de Calafresca com amb Testarudes, que són grups liderats per dones. I crec que això, en una escena com és l'Underground, que ha estat tan històricament monopolitzada per homes, és fer política, decidir connectar amb aquests dos projectes.
3: I tant, i també hem fet molt, nosaltres que cantem molt, no sé, grans figures històriques, també hem fet l'exercici de cantar dones, saps? Una brigadista, saps allò, Isabel Cincores, que és, bueno, que enterrada a Sabadell, Isabel Vila, primera sindicalista catalana, vull dir que
1: increïble
3: també
1: dona, sí.
3: Fa això de reivindicar, vull dir que també ho mirem molt, saps? Mm-hmm. No pot ser que només estiguem cantant Durruti, Macià i Verdaguer.
1: Sí,
3: ja pesa prou la història, com per...
2: com per això reproduir-la, ja. Internament teniu maneres de funcionar que creus que són polítiques i que la gent no sap?
3: Internament, a veure, la veritat és que sí, intentem delegar tant com... a veure, és que no sabria ara com exemplificar-ho, això. És a dir, què vols dir, ben bé? Internament en el sentit de...
1: funcionament.
3: De com funcionem. Home, doncs sí, a veure, jo sé... Que veure, ara
1: al principi de l'entrevista ho dèiem, no ets un líder dictatorial, tu,
3: clar,
1: dels Fetus.
3: No, exacte, a mi m'agrada molt, tot i que sóc l'únic que queda des de que vam gravar el primer disc, hòstia, que tothom s'ho senti seu, saps, i funcionar com un grup, vull dir que en Telm aquí ha escrit, en aquest últim disc ha escrit unes quantes cançons i sí, és evident que pesa, que peso jo, perquè al final faig de la majoria de les cançons, però està bé, l'assemblearisme, i que també m'agrada que sigui, s'entengui com un grup, perquè si una cançó que porto no funciona, doncs que el Pinyol em pugui dir, hòstia, això, fot-ho a mar.
1: La que està funcionant molt de cançó és aquesta que es diu Candidatura de Progrés, amb una lletra gens irònica, gens ni mica.
3: Un romanço electoral.

0: Doncs aquest és el progrés. Un aeroport, que vingui més gent a Catalunya, que vingui més gent, el Hard Rock.
1: Exacte, el quart cinturó.
0: Quart cinturó, molt important. Quart cinturó, sí, perquè sí, hi hagi més cotxes. Molts més, si pot ser, que morim soterrats, no? A gasolina i tot el que faci falta. Que Catalunya interior se sap que és terra de motor i de cremar gasolina.
1: I tant.
0: És una cosa que jo porto molt malament, però em crida una miqueta, saps? Jo soc zero motor. Això t'agrada, tu?
1: No, en absolut.
0: En absolut, tampoc. Sí. Tots més de caminar i anar amb bici pels puestos.
1: Sens dubte, sí, sí.
0: Fem una cosa, ara vindrem, hem de parlar d'esmorzars de Forquilla, que encara no ho hem fet, Adrià.
1: També, i és hora de dinar.
0: Ja és hora de dinar, i ara després de la públic. Vinga, va.
2: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Al juny, el cicle Gaudí Projecte Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
5: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: és una cançó, és aquesta cançó, segurament per alguna cosa ha sigut el hit del disc, el single del disc. És una cançó d'aquelles que jo entenc que quan la fas, Adrià, dius, aquí hi ha alguna cosa. Algú
1: sí.
0: passa.
1: Sí, és a dir, feia temps que cantàvem, que cridàvem contra el Brans i, sí. i que reivindicàvem les motos de Forquilla, però també volíem fer un romanço que tractés la gentrificació. I quina tot i que pot semblar divertit, és una manera... És una manera de tractar aquesta cosa que avança sense...
0: És divertida la cançó, s'enganxa moltíssim, però és una puta merda el que retrata, efectivament. Nosaltres, com que som així de
2: divertides.
0: Anava a dir de bon vivants, però tu no ho ets, Mariona.
2: No,
0: en tot cas,
2: ho
0: som en Dani i jo i tal, i l'Adrià també. T'hem fet un top 10 esmorzars de Forquilla, vale? Però és a cegues. Has fet mai aquest tipus de top 10? Tu has anat col·locant els esmorzars segons el teu ordre de preferència. Sí. L'1 és top, el 10 és... Bueno, està bé.
1: Val.
0: Però no saps què et direm el següent. Per tant, t'has d'anar guardant.
1: Has d'anar col·locant, vale. Sí. Hòstia, vale? Vam fer això no, el podcast aquest de l'Himàlaia, també.
0: D'esmorzars a Forquilla, també?
1: Sí, perquè avui volta apareixia un six-pack, saps? Vull dir,
0: tot esmorzar a Forquilla.
2: És 100% esmorzar a Forquilla.
0: Consensuat amb Laia Vidal, dels experts, vale? Genial. Vull dir que sàpigues que Quanta hi ha aquí la seva rúbrica. Mariona, dispara.
2: Som-hi. Un bon cap i pota.
0: Epa!
2: Comencem fortíssims, eh?
1: És que...
0: És el teu...
1: Sí, vull dir... Sí. Bueno, puc rectificar, va.
0: Sí.
1: Posaré un 3. Però és que és el típic que quan vas a esmorzar ho demanes com per compartir, saps?
0: Va, cap i pot
1: no és el plat principal, però a mi m'agrada que hi
2: però
1: sigui.
2: Però que hi sigui.
1: Sí.
2: Vinga, va. Uns callos.
1: Clar, és que aquí estem parlant de... Controleu els matisos entre els callos, cap i pota, pota i tripa.
0: Sí, jo no gaire, però...
2: Jo soc vegetariana, jo.
1: Clar.
0: Clar, callos i cap i pota estarien a mateixa
1: sí,
0: lliga.
1: Sí, sí, sí. Vull dir que...
0: Bueno, canviem-ho per... No sé, una taula de formatges. Va, taula de formatges.
1: Sí, una taula de formatges, home, per esmorzar jo posaria cap a baix. Sí, el 7, va.
0: El 7, taula de formatges. Vinga, Mariona.
2: Un pom tomàquet amb embotit?
1: Home, un... 4, va.
2: 4. Seques amb botifarra?
1: Un 2.
0: Un 2 de seques.
1: Hòstia, estic apretant molt el...
0: Seques
1: el,
0: i buti?
1: El pòdium, eh?
0: Sí, eh? Et sabrà greu ara, eh?
1: Sí.
2: Vols dir?
0: Bueno.
2: Mandonguilles?
1: No, mandonguilles jo posaria el 5, sí.
0: El 5?
1: Sí.
0: Vinga.
2: Peus de porc?
0: Tens el 6, el 8, el 9 i el 10 i l'1.
1: He de dir que jo per esmorzar no faria peus de porc tampoc perquè és massa... Vol molt de treball, no?
2: És com molt feixuc.
1: Sí. Bueno, no és feixuca, perquè és relativament... És molt enganxós, saps? És allò...
0: Sí.
1: No sé, és més per dinar, sí.
0: Aquesta cosa
1: sí,
0: gelatinosa
1: sí,
0: que té.
1: Sí, sí, sí. Jo ho ficaria, que queda aquí, el 6, va.
0: El 6, peus a port. Et queda...
1: Ara el gran dubte és que hi haurà l'1, no? Espero que tingueu algun as a la màniga.
0: Vinga, va.
2: Va, et queden cargols?
1: Cargols, hòstia.
0: 8, 9, 10 o 1?
1: Tampoc ho esmorzaria, ho fico al 8, va.
0: 8, cargols.
2: Esmorzar cargols. Uf, os ferrats amb cansalada.
0: 1, 9 o 10?
1: M'estic jugant, però ficaré 9. És a dir, els cargols, per exemple, saps si és uns peus de porc amb cargol, així, saps si és... O alguna cosa allò com d'acompanyament, ja. Però no de pla principal.
0: Vinga, va, anem acabant. Digues.
2: No sé com ho has fet, Albert, ara només en queda un i tens
0: queda
2: el 9...
0: L'1 i el 10.
2: Però només queda una opció.
0: Ah,
1: hòstia. Potser la 1 serà lliure i la diré.
0: Sí, la 1 serà lliure.
2: Digues
0: la següent, sí.
2: Torrada amb escalivada i anxoves...
1: 10.
0: El 10, vale, torrada. I tu quin no poses el tot?
1: Jo diria una torrada amb... És que és una cosa que ara direu, què és? Amb xulla a la brasa.
2: Què és xulla a la brasa?
0: Exacte. Bueno, això en un altre programa ja ens ho expliques, perquè s'acaba el temps, vale. Però així en una frase...
1: És un tall de cansalada, però una mica més gruixut, típic vale. De l'Empordà, així.
0: Ah,
1: es diu xulla, sí.
0: Doncs això ho posem al número 1, i un dia d'aquests quedem i anem a tastar.
1: Genial. Vale.
0: Adrià Cortadellas, a tu i a tots els fetus, moltes gràcies, moltes felicitats per com us van les coses.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: I ens veiem aviat, i sobretot ens veiem a Sant Feliu de Guíxols aquest cap de setmana, eh?
1: Genial.
0: Que vagi molt bé, Mariona Metalla, fins demà.
2: Adéu.
1: Salut.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Uf, amb un dilluns, molt dilluns, avui.
1: Sí?
3: Molt.
1: Per què?
3: No sé, tinc unes ganes... Bueno, sí, he dormit molt poc.
1: Ah, deu ser això. Va sortir ahir.
3: No, gens ni mica, sí, a les 9 estava al llit.
1: Insomni.
3: Però fins a les 4 he estat així durant voltes.
1: Ostres.
4: Quan ja passarà.
1: Sí, passarà segur. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 8 de juny, sabem que...
1: No.
3: Fa dos dies, una de les parelles més virals de TikTok van penjar un vídeo de 26 minuts en què explicaven la seva ruptura.
5: No hubiese imaginado nunca tener que hacer este vídeo.
6: Sí, es un poco raro. La verdad.
3: Bàsicament, és en Paul i l'Astrid Millán que han vist que tots dos han crescut, s'estimen moltíssim, però han decidit seguir els seus camins per separats. Ja fa un mes que ho havien deixat, però s'han esperat a parlar-ho fins ara. De fet, tots dos diuen que es continuen veient, tot i que les seves psicòlogues no els hi recomanen i els hi demanen que facin contacte zero. I ells diuen, ok, mañana.
1: Llavors, per què vas a teràpia, si no li has de fer cas? Però bueno.
3: Sí que és cert que el vídeo, podem veure l'Astrid bastant afectada i, en canvi, el Pol una mica més distant, cosa que ha causat molta polèmica i en Pol, de fet, ha hagut de sortir amb una petita resposta.
7: Hago referencia al vídeo que ha subido Astrid en el que decíamos que nos hemos separado y hay algunos comentarios que he leído en los que dicen que a Pol se la suda o a Pol le da igual o Pol se está riendo.
3: Bàsicament aclareix que no podem jutjar el que sent i tot el que pensa per un simple TikTok i, per tant, que el deixem en pau i tranquil. Una forta abraçada a tots dos, que ens els estimem moltíssim i esperem que us vagi tot superbé.
1: I que puguin ser amics, perquè si s'estimen tant, com a mínim que puguin acabar sent amics al cap d'un temps.
3: Que potser facin cas a les psicòlogues, que per això són professionals.
1: Sí, potser toca. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Bueno, família, Damper Albo, portada dels Andarrocs. Estic molt contenta perquè tinc la meva petita revista aquí. És una revista que jo amo i sempre que hi ha algun cantant que m'agrada, me la compro i la col·lecciono. I estic contenta perquè sé que Damper Albo és un dels meus grups preferits actualment. He llegit l'entrevista ràpidament, una mica en diagonal, i he vist que parla de les cançons, de com les fan, quina història hi ha al darrere de pràcticament totes les cançons, cosa que m'ha agradat molt perquè, tot i que ho havia anat veient en entrevistes, és veritat que sentia que em quedaven coses a explicar, per llegir, i mira, mare, m'ho sé tot i és fantàstic. També explica que tot li importa o que tot li importava molt, cosa que més m'ha agradat perquè m'he sentit molt identificada, i explica que la propera cosa que facin no serà tan improvisada i que tenen ganes d'explorar noves vies, per tant, quin nervis.
3: Doncs sí.
1: Estic molt nerviosa, vale? Vinga, va.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid fins al 2030, que penso que aquest home estarà viu el 2030.
3: És el viejo que va dir lo de les periodistes.
1: Sí, segur que sí, perquè ell és molt problemàtic, a ell li encanta ser problemàtic.
3: Sembla una tortuga.
1: Sí, sí que sembla una tortuga. Després d'imposar-se a Enrique Riquelme en les primeres eleccions disputades del club amb 20 pedazo d'anys. Ell va obtenir el 65% dels vots i Riquelme es va quedar amb el 35%, i mira que ell va prometre fitxatges com Erling Haaland i Rodri, que en termes pop seria com si l'alcalde del teu poble contractés l'abat Yal per festa major.
3: Ala.
1: Que no són paraules tontes, entén-me. En resum, els socis madristes han apostat per la continuïtat i després de més de dues dècades al capdavant del club, Florentino manté el seu mandat 4 anys més fins al 2030, cosa que va molt bé al Barça perquè ell, com que li encanta, com que és un ególatra i li suda tot, bé, ja ens funciona això a nosaltres.
3: Perfecte. Aquest fin hem tingut molt moviment al món pop espanyol. Madrid ha viscut un cap de setmana molt viral per la visita del Papa i pels concerts de Bad Bunny. Les infantes Leonor de Borbón i Sofia de Borbón van escollir el concert de Bad Bunny al Metropolitano després d'assistir als actes del matí amb el Papa. Elles van dir paz completo. Van veure el show des d'una de les llotges, cantant i ballant com qualsevol altre fan, i no van passar per la casita, a sorpresa de ningú, perquè qui sí que ho va fer va ser la Carmen Machi, la Laura Escanes o en Paco León. Ho van donar absolutament tot.
1: A més, avui és Sant Guillem, que és un nom que a mi m'encanta, Guillem.
3: Estic pensant,
0: Miau.
3: Me n'he fet algun.
0: Jo no, jo mai.
3: Jo que tampoc, és l'intocable. Que
0: potser
3: complicat.
0: És perquè tots tenen nòvia. Jo tots els Guillems que conec tenen nòvia.
3: No, tots
0: no. Ah, no, tots no. Bueno, vale, és veritat. També Sant Medard.
3: I això qui és?
0: Pues mira, no ho sé, però hi ha 7 persones a Catalunya que es diuen Medard, que m'ha sorprès. No sé si positiva o negativament. Crec que negativament. I a més, la dita d'avui diu: si plou per Sant Medard, si hom no beu bon vi, menja bon llard. Avui és escarosa, la dita. Bueno, família.
3: No ha plogut.
0: Ah, no, de moment no.
3: No estem condenades, no?
0: No. No, no, no, estem bé, estem tranquil·les.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
0: Doncs mira, avui, dia especial, tindrem dos temes del dia, perquè aquest cap de setmana han passat moltes coses. Ara, quan estiguem soletes, parlarem del Primavera Sound, que dissabte va haver-hi moltes sorpreses, entre les quals Olivia Rodrigo, evidentment. I d'aquí una estona, Mariona Córdoba, parlarem de Dua Lipa, que s'ha casat la nostra perfecta amb aquell llamp de nòvio que té. Bueno, ara ja és marit. I la Mariona ha investigat tots els detalls del casament. Per tant, nervis.
3: Tu de què parlaràs?
0: Doncs mira, jo us regalaré trucs per la selectivitat de català, que queda poquíssim i segur que hi ha nervis. Així ens calmem tots una mica. Qui vindrà avui?
3: Doncs passarà per aquí l'Alicia Revilla. I nosaltres...
0: Oh!
3: Ah, no, i la Laia Castel també, com sempre. I nosaltres no marxarem sense haver fet una mica del estic farta.
0: Ai, sí, ja sabeu com funciona. Nosaltres portem tota la setmana aguantant-nos relativament les queixes i el dilluns decidim que és moment per explicar-vos-les. Si vosaltres teniu alguna queixa, ja sabeu que ens la podeu fer arribar al 667-07-6116. 667-07-6116. Ens envieu un petit missatge amb la vostra queixa, la cosa que us indigna, i nosaltres al final del programa les recollim i les llegim amb vosaltres. Dit això, comencem?
3: Som-hi, va.
0: Som-hi.
4: Això és el Loft.
0: I aquesta setmana és la millor setmana de la història de la humanitat perquè és Cabro Rock, cosa que a mi em fa una il·lusió absolutament tremenda. Per tant, practicarem pel concert d'Oques Gràcies i posarem una mica de Torno a ser jo, que ja sé que jo no necessito practicar, però bueno, sempre està bé.

0: Benvingudes al Loft.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca! Visca!
1: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
0: Estàs sentint el Loft.
4: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelldort i Alberto Gadel.
5: Apaga la llum, que estem activats.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
6: Passen 11 minuts a les 3 de la tarda i seguim a Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
7: I la Gala Castelltort.
6: I crec que el primer tema del dia d'avui estava claríssim i que tothom ho estava esperant, perquè us portem tots els detalls del Primavera Sound.
7: Aquesta 24a edició del festival ha deixat moltíssims titulars i n'hi ha hagut de tots colors, bons i dolents, això com sempre, però comencem per un de bo i que segurament ha sigut el titular d'aquest cap de setmana, una sorpresa que té nom i cognoms, Olivia Rodrigo. La seva actuació sorpresa de dissabte ha estat la notícia del cap de setmana a nivell mundial i efectivament us podem confirmar que ella és la perfecta absoluta del moment perquè, òbviament, vam ser allà per veure-la en directe.
6: Not me, jo estava a Patum, però bé, us va agradar?
7: Va ser increïble.
6: Jomo. Com ja ha passat en anys interiors, uns dies abans del festival es va confirmar que hi hauria una actuació sorpresa i, evidentment, la gent va començar a especular. Els primers dies del festival es va veure passejar Charlie XCX per Barcelona i, de fet, va assistir al concert de Cara Delevingne a la Nau. Òbviament, la gent va assumir que seria ella l'actuació sorpresa perquè ja havia actuat al festival l'any passat i l'anterior i també va deixar anar sorpreses.
7: Sí que és veritat que hagués sigut, crec, almenys per mi, poc sorprenent. Però bé, el divendres la Charlie va agafar un avió per anar-se'n a Itàlia a la boda de la Dua Lipa, així que ja va quedar clar que no era l'artista sorpresa. Llavors, el nom d'Olivia Rodrigo comença a rumorejar-se perquè últimament sí que és cert que ella no surt de la ciutat entre la Colau amb el Barça i que recordem que es va enamorar d'un català. Jo crec que ella s'ha empadronat aquí, no la farem fora mai.
6: Divendres a la nit, Olivia Rodrigo va penjar un Instastory que deixava realment poc espai al dubte.
7: Sí que és cert.
6: És una foto del cartell de Primavera Sound on hi posa Barcelona. Però la confirmació oficial va arribar el dissabte al migdia, és a dir, poques hores abans de l'actuació en si. A tu què et va semblar? Jo estava molt despistada aquell dia.
7: Doncs mira, la Jana i jo, que és la nostra productora, la Jana estàvem pel Primavera fent fotos i tota l'estona anàvem dient...
6: Molt guapo sortiu a les fotos, per cert, eh?
7: Sí, que és cert que van fer molt bona feina. Tot això mentre esperàvem. I clar, sentíem el rumor, la Jana era en plan sí, serà l'Olivia, serà l'Olivia, segur que serà l'Olivia. I de cop ens asseiem un momentet després de portar 10 minuts, bueno, no, mitja hora fent fotos i me diu, Alberto, saps què? Porto tot el dia recarregant la pàgina d'Instagram del Primavera per veure si pugen alguna novetat. I de cop fa així amb el dit cap avall i es recarrega la pàgina i just apareix que han penjat el post feia 20 segons que confirmava l'hora, el lloc i que l'Olivia Rodrigo seria la perfecta que cantaria.
6: Clar, es va tornar loca. Éreu allà.
7: Sí, i ens vam haver de veure Rusowski des de dalt perquè la Jana me tenia amb la corretja perquè volia anar a primera fila.
6: Com va anar Rusowski?
7: Molt bé, increïble. Tot i que va tenir algun problema tècnic, però tot i així ell és increïble.
6: Ell
7: va ser molt divertit.
6: Molt bo. Molt bé.
7: De fet, vam veure en Pedro Sánchez i tot. Nosaltres no, ho hem vist per Instagram.
6: Sí, ell no s'ho va voler perdre.
7: Però bueno. El concert va ser espectacular. Realment va ser molt curt, però...
6: Per què? No durava... Què durava?
7: 45 minuts, més o menys.
6: Ah, val, uau.
7: Però em va fer la sensació que cantava totes les... Bueno, moltíssimes cançons, realment, perquè va treure tots els seus hits i, a més, va deixar anar una exclusiva mundial.
6: Què? Mare de Déu, quants milions li devien pagar?
7: Perquè va explicar que el seu nou disc, que surt aquest divendres, hi haurà la primera col·laboració de la seva carrera, que es titula What's Wrong With Me, i la va cantar en directe, atenció, amb Robert Smith, de The Cure. A mi em va fer por aquest moment, perquè aquest senyor em fa molta por.
6: A mi se m'encarta els pèls de punta, i no sé ni per què, perquè jo això ho vaig veure a Twitter, i vaig pensar, En plan, vaig riure perquè em pensava que era una broma. No, vaig riure amb veu alta, perquè sortia una foto d'aquest home i pensava, qui és aquest?
7: Fa
6: sóc
7: una por.
6: Analfabeta, jo també, eh?
7: Per mi és The Walking Dead, com entra a l'escenari. Pensava que em menjaria l'Olivia en directe.
6: Això a mi em funciona només perquè és, en plan, a ella li encanta el grup de The Cure i, a més, és el grup preferit del seu ex. I ja que fes una cançó que es digués així només perquè quan la busques no surti el grup, sinó la seva cançó, i que a sobre agafi i faci una col·labo.
7: Hauria d'haver-se titulat Fuck You.
6: Em trec el rabo i no, tu te jodes. No. S'hauria d'haver dit la cançó, vamos.
7: Volt. Jódete calva. S'hauria d'haver titulat.
6: Però bé, seguim amb l'altre gran titular del festival, que per desgràcia no és tan bo de, com el de l'Olivia. Parlem de les pluges. Dijous, el festival va començar amb unes prediccions meteorològiques. Cas? Què em passa avui a la boca?
7: Cas.
6: No sé què em passa, que avui no puc vocalitzar, que no donaven gaires esperances. Però la gent el va encarar amb optimisme, igualment, ja sigui perquè en el fons són mediterranis o perquè les entrades són caríssimes i d'alguna manera s'ha de rentabilitar tot això.
7: Crec que és la B, però
6: sí,
7: bueno.
6: Sí, la B segur.
7: La penya es va presentar al fòrum amb un chubasquero i disposat a aferrar-se a qualsevol lloc per no marxar volant. I al principi la cosa els va funcionar una miqueta. Durant la tarda el cel es va anar tapant i plovia sense molta intensitat i de fet la gent es va posar fins i tot melancòlica.
6: No, la gent, tothom fent instastories. Oh, estètic. Literal. Jo vaig pensar, jomo, jomo, eh?
7: A més, t'he de dir que cantava la Ok Lu, que quadrava perfectament amb el mood i es va formar un quadre bastant perfecte amb això sonant de fons. Uf, FOMO, FOMO! És el panorama perfecte per qualsevol moderna.
6: Jo cada dia més contenta de ser una pringada i no una moderna. Més tard, però, la cosa es va posar més xunga i al venir la pluja van obligar a cancel·lar els tres headliners de dijous. Així ho explica la Batial.
2: Hola, gente. Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada. Tanto la mía como la de Doja Cat, como la de Massive Attack, pues por la situación climatológica, lleva todo el día haciendo muy mal tiempo, ha llovido muchísimo, mucho viento, se han, bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales. I ja te digo, por,
6: bueno, ella realment és absolutament fantàstica i també la Doja Cat, que era una altra de les headliners i que quan li van comunicar que es cancel·lava el concert va fer un directe a TikTok on se la veia vestida i preparada pel concert, també pobra, bastant afectada.
3: I know it's not my fault, like, yeah, the weather, but I'm sorry, and I, like, I really wanted to give you.
7: Ella vestida de cupcake de frambuesa, bueno, de blueberry, plorant. En aquest cas, plorant desesperada. Entre això i la Batlle dient climatológico.
6: Hola, mi gente,
7: pelos,
6: los que estáis en el Primavera Sound.
7: L'encanta, aquesta xavala. Han dit que en principi tornaran els diners a la gent que tenia entrada per aquell dia, però que al llarg del dia d'avui donaran més detalls. Realment és una putada.
6: Sí.
7: Però és més putada si es compra l'entrada de reventa.
6: Uala!
7: Que llavors ja te quedes con una mano delante.
6: Uala!
7: Otra detrás y otra...
6: No, no, i el català venut sense d'oro. Turn down for what? Quina barbaritat, és veritat, clar, no ho havia pensat.
7: Tant de bo...
6: Digues.
7: Haver vengut una entrada de rebenta. No, és broma, jo soc superbona persona, us ho juro.
6: Va, altres coses importants. M'agrada si et poses nuda a la platja. Mira, és que jo canviaria aquesta cinta per cinta petting, perquè el que jo vaig sentir quan vaig veure en Guitarrica de la Fuente allà desnudo no anava, però bueno, per mi anava desnudo perquè estava molt guapo. Bueno, anava una mica desnudo, eh? Anava amb una samarreta mitja transparent i després amb una americana, que mira, molt gruixuda l'americana, però vas, si vas sense samarreta sota, amore...
7: Sí que és veritat que és aquesta fina línia entre porta roba però va despullat, realment. Mm.
6: Va ser fantàstic el concert de Guitarrica de la Fuente dimecres a la jornada inaugural, que a més era gratuïta.
7: Uf, i saps qui hi havia primera fila, no?
6: Sí.
7: Los Javis.
6: També crec que hauríem de comentar una cosa que no va passar. Tant l'Alberto com jo teníem la teoria que Guitarrica de la Fuente el veuria, o potser el seu mànager. És veritat que nosaltres teníem expectatives, però vam saber que no seria Guitarriga aquí, diria l'Alberto, tu puges a l'escenari. Però vam pensar que potser el seu mànager sí que veuria i diria... Aquest noiet, que a més portava una revista per poder-se-la llegir fent-se el misteriós...
7: I anava depilada de celles a peus.
6: Sí. Ha de pujar a l'escenari. Va pujar Alberto Gadel a l'escenari...
7: Ah, no ho sabrem mai.
6: No,
7: següent.
6: No va pujar.
7: Calla!
6: No va pujar.
7: Tira,
6: de fet, Guitarrica de la Fuente no va posar a gent al mig en un passillo que hi havia i Alberto Gadel no està ni allà. Sí, que
7: tira,
6: bueno.
7: Tira, tira. D'altra banda, tenim a la Guineta, que ha estat l'artista en pujar més vegades a l'escenari aquest any, concretament 3, perquè va fer l'actuació de la jornada inaugural, l'actuació a la seva escenari a Perol i, a més, va sortir al concert de la Jimena Amarillo. Ella es va portar el seu petit llençol, el seu petit sac de dormir i va estar dormint al Parc del Fòrum des de dimecres i, de fet, crec que encara hi és. Avui ha dinat allà, s'ha fet una paella per acabar de tancar
6: ella
7: el dia.
6: Està... No, no, ella està ajudant a recollir perquè se sent part d'això ja.
7: L'amo, ella està... Bueno, no parlarem gaire d'aquest tema perquè jo estic molt afectat, però Addison Rae va ser un dels concerts que més conversa va generar perquè ella va estar perfecta i, a més, va fer crowd surfing, que qui no sàpiga què és bàsicament estirar-se sobre el públic i que et portin per sobre la gent. Després del seu crit famosíssim del remix de Bondage amb la Charlie XCX. A veure si tenim el vídeo. No tenim el vídeo. Bueno, és igual. Ella és loca perquè es va llançar sense cap mena d'avís previ i el que he vist és que els gais haurien de fer potser més bíceps i menys grinder perquè se l'enfonsa la... Això, els vídeos de la gent fent crowdsurfing als 80 no passava.
6: És veritat, la gent als 80 volava.
7: Clar, i ara la pobra Charlie... Ai, la pobra Charlie... La pobra Addison passa per allà a sobre que penso, se me'n va a terra.
6: Saps per què és això?
7: Per què?
6: Perquè no són de Torelló.
7: Sí que és cert.
6: Adam Peralbo el fan volar.
7: Imagina't.
6: Sí, sí.
7: T'he de dir, però també que vam comentar que quina seguretat està tenint el teu club de fans per saber que són tots un espai segur, per tirar-te amb bragues.
6: Amb bragues, sí, perquè la Billie Eilish no ho faria mai.
7: Gens i mica.
6: Molt bé. I ja, per anar acabant, dos fanfacts ràpids. Mica, pel grup irlandès de Perfectes, van cridar una cosa que comença per P i acaba per Uta. Espanya, 3 vegades en el seu concert.
7: 3?
6: Sí.
7: Carai.
6: Jo vaig veure tothom molt content perquè hi havia Nika, la gent dient és el meu grup preferit, és el millor que m'ha passat a la vida, jo pensant, vaya mierda, és el pitjor que m'ha passat a la vida. Però sabent això, bueno, pues és un petit dato, no?, que també s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar un grup de música.
7: Claro. I vam descobrir també que els guiris li diuen prima al Primavera
6: conya, no?
7: Sound.
6: Conya, no?
7: No, no.
6: Prima.
7: Prima, prima.
6: Prima.
7: Com barca.
6: Que des d'aquí un petit missatge als guiris. Barca és boat.
7: La de Noé.
6: Sí. Arca, barca, bro.
7: Mare de Déu.
6: Bueno.
7: Però bé, d'aquí una estona vindrà Mariona Córdoba per parlar de l'altre gran esdeveniment del cap de setmana, que és la celebració del casament de la Dua Lipa.
6: Diuen que Mariona Córdoba hi va ser.
7: Pues que diguin, perquè crec que no.
6: Que sí.
7: Que si estava amb mi al Primavera, que la vaig veure jo, està al meu costat.
6: Ah, vale.
7: Anda, venga, va, posem una mica d'Olivia Rodrigo, Me caigo muerta.
6: Hòstia.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: Si sents això, és que vius el love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
4: Un minut per dos quarts de quatre de la tarda i seguim amb l'OpDiCat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I atenció, perquè avui vinc a salvar unes quantes notes de la selectivitat, o almenys la de català. Estic folcloritzant?
5: No.
4: Vale. Crec que una cosa que passa molt quan s'explica ortografia és que el profe vol que entenguis per què les paraules s'escriuen d'aquesta manera concreta i no d'una altra manera. I jo ho trobo fantàstic, com a amant de la llengua, és fantàstic. Però crec que, tot i que sigui una manera d'entendre la llengua i estigui molt bé, a vegades no funciona perquè simplement necessitem escriure bé sense apunyalar un petit diccionari. Així que avui posarem llum a la foscor i farem això.
5: Vale.
4: I em direu, qui ets tu per alliçonar la gent?
5: Pues...
4: estic esperant que em diguis qui ets tu per...
5: ah, vale, ho he de dir jo. Qui ets tu per alliçonar la gent?
4: Ningú. Però a mi m'han descomptat cap dècima de punt per fer faltes, i els meus amics em van demanar que fes classes d'ortografia, en plan que els hi fes amb ell classes d'ortografia abans de la selectivitat. Per tant, avui us ajudaré a no fer cap aberració. A un bare mínimum. Us ajudaré a assolir el bare mínimum.
5: A mi em descomptaven directament els dos... o sigui, el meu institut era màxim dos punts per faltes.
4: El meu també.
5: I directament me'ls descomptaven ja.
4: És broma.
5: No. Jo podria haver arribat a fer 80 faltes a un examen i haver tret un 9,75 i que em quedés un 7 per faltes. Però sempre, eh?
4: Recordem el que vas dir tu en un podcast d'èxit que es deia Sap Greu Tan Jove. Que és que tu escrius segons et sembla que és més maco.
5: A l'accent.
4: Que els accents els escrius segons si a tu et queda més estètic cap un cantó o cap a l'altre.
5: Sí.
4: Que això és una faltada, però històrica. Però bé.
5: Però mira, estuve perquè pensava, dic, a veure, qui ho llegirà? Ja sap com es diu, no, la paraula? Pues ja està, la vibe és aquesta.
4: Vale, perfecte, va, som-hi. Una de les faltes que més ràbia em fan són els

0: am, de am dic gala, i els em, de em menjar macarrons. És a dir, quan em va amb h o sense h al davant. Un és un pronom i l'altre ve del verb haver, però no has de saber gramàtica per fer l'ortografia. Per tant, ens limitarem a recordar que quan sona am, anirà sense h, i quan sona em, anirà amb h. Ah, gala, pues que jo sóc de Lleida i ho pronuncio tot igual. Ok, no nací. No, com era? No... Com és allò de namás tuve suerte?
1: Ah, I didn't ask to be born in Lleida. Nomás
0: no, al revés.
1: El peor dia de mi vida.
0: Exacte. Exacte. Per tant, et quedaràs, si ets de Lleida, amb que quan és plural va mac i si no, sense. Doncs pues mira, sembla fàcil. Jo entenc que pugueu pensar, gala, ets tonta, com recordes això? Si podeu activar el videopodcast, us fareu un favor perquè sabreu que és real que la gent fa aquestes faltes. La sí. Mar, que és la meva companya de pis de Lleida, fa aquestes faltes. Llavors, avui m'ha dit, oh, però és que jo soc de Lleida, però no sé igual. I li he donat aquest petit truco perquè ella no m'acarda bé ni una paraula.
1: A mi aquesta sí que em fa bastanta ràbia perquè jo penso... Vols que te digui quin és el meu truc?
0: Sí.
1: És, cuando somos todos, és a mac perquè que no falte ni una. I llavors l'altre és sense h.
0: Vamos, que em ploraré de mac i si no sé.
1: Sí, ja està.
0: Però tu, cuando somos todos, que no falte ni una.
1: Clar, i poso, som tres.
0: Ah, vale.
1: Perquè és tres és multitud. Això és el que penso jo.
0: Molt bé, doncs mira, ja sabeu què pensar. Si sou gais, podeu pensar lo de l'Alberto, i si no, lo meu.
1: Tu fas la teva teoria aquesta gràfica amb el Lurito, i jo la meva versió pop de tonta que ha d'escriure bé perquè no li restin tots els punts possibles de l'escena.
0: Perfecte, va. Una altra cosa que molesta profundament és el tema de les T's. Quan s'escriu tant sense T o amb T i quan s'escriu tant amb T o sense T. Vale? M'explico?
1: Sí, sí.
0: Quant, tant, tant. Jo sé que no hauríem de dependre del castellà per escriure, però en aquest cas va bé tenir-lo en compte. De totes maneres, us ensenyaré dos trucs. Primer sense castellà i després en castellà. Quan s'escriu sense T, si és per parlar de temps. Per tant, ho podríem substituir per en quin moment. A mi quan em deien un és temps, l'altre és quantitat, jo no ho entenia. A mi m'atabalava, perquè jo pensava, és que ni ho semblen, a mi m'estàs liant, jo això ja ho escrivia bé i ara ja no sé ni què. Què he de fer? No ho entenc. Llavors, simplement em va molt bé com treballar per substitucions. Per tant, quan sense T és quan tu pots substituir el quan per en quin moment. I quan amb T, com que és per parlar de quantitat, ho podràs substituir per quina quantitat. Si aquest truc et fa molt pal, que és el meu cas, et servirà saber que si en castellà diem cuando, en català diem quan amb T, per tant, quant. I amb tant passa el mateix. Si al traduir la frase en castellà diem tanto, en català s'escriurà amb T. I si diem tant en castellà, en català també serà tant. Una altra cosa que trobo una barbaritat amb els quants. Va amb Q. No podem escriure quan amb C, perquè una altra prova gràfica de que els meus amics escriuen quan amb plan amb C. Amb C. Mira, l'Isaac, el meu amic. Quan quedem, mi gente? Escrit amb C. C-U-A-N. Quan...
1: No és bèstia, això.
0: És una absoluta barbaritat. Jo, sembla mentida que s'hagi de recordar, però que aquestes persones tenen la meva edat, llavors penso, jo ho recordo, per si de cas.
1: Sí que fa mal als ulls, això. El meu truc és sempre amb Q, no és tan complicat, i llavors dic quantitat, no? Doncs pues amb T.
0: Ah, val.
1: I ja està. I l'altre sense T.
0: Vale.
1: Aquest és el meu
0: fas un i l'altre és l'altre sense, no?
1: Claro.
0: Molt bé.
1: I dic, és de quantitat. Sí, amb T.
0: Perfecte. Més trucos. El meu tema preferit, els perquès. Si hi ha confusió amb el tant, amb l'em, amb l'am, amb el quan, amb el blablabla, imagina't amb els perquès, perquè n'hi ha de tot tipus. Junt, separat, accent, sense accent, amb una A, sense una A. Els perquès són el meu tema preferit. Quan escrivim perquè junt? Quan dona una explicació. El pots substituir per ja que, com que, atès que, donat que, exemples. No vinc perquè estic malalta. Va junt. No vinc ja que estic malalta. Que des d'aquí un altre truco. A les redaccions no cal que feu servir el ja que constantment. Perquè la gent, quan descobreix el ja que, es torna majara. És com quan descobreixen el quelcom. No cal cardar quelcom a totes les frases, perquè si tu escrius com una lerda, no passa res. Però no cardis un quelcom allà al mig perquè no queda ben cohesionat. En plan, sembla que hagin xupat una tirita allà mateix.
1: És com la Batllal dient, climatològica.
0: És que Batllal, no pots escriure aquí. No pots dir climatològica.
1: Claro.
0: Digues por el tiempo.
1: Claro.
0: No passa res. No passa res. També s'ha d'embrace it, ser lerda, m'entens? No totes poden ser extremadament intel·ligents. Algunes també han de ser lerdes, però també han de saber ser lerdes, que no és fàcil.
1: Claro.
0: Per tant, escrivim perquè junt, quan podem substituir per ja que, com que, atès que o donat que. No vinc perquè estic malalta, no vinc ja que estic malalta. Quan escrivim perquè separat? Quan significa per quin motiu. Per tant, el podrà substituir per quin motiu o per quina raó. Per què arribes tard? Va separat, també és que és una pregunta. Per quin motiu arribes tan tard? Però a mi això de les preguntes sempre m'anava molt malament. Quan em deien, no, perquè és una pregunta indirecta, jo pensava, què? És conya, no? Jo no ho entenia. És que també té la marinera. Llavors, per què separat? Quan ho pots substituir per quin motiu o per quina raó. És fàcil.
1: A veure, només hi ha aquests dos,
0: O sigui, jo... No, ja, segur que amb l'any hi ha teoria com més lògica, però és el que va bé, això. Si jo en comptes de fotre per què separat puc posar per quin motiu, doncs el per què anirà separat.
1: Ah, vale.
0: Saps?
1: Uf, és que veus, a tu t'agafen bé les substitucions, a mi em van com el cul. Jo penso, és preguntiti? Sí, pues separat. No és preguntiti? Pues junt. Això és el que...
0: Ja, és que a mi això em va fatal.
1: A mi
0: em faig gaslighting a mi mateixa i penso, però potser no és una pregunta, quan és evident que és una pregunta, ni que n'hagi l'interrogant. Però jo em faig gaslighting a mi mateixa i penso, no sé.
1: Pues, bueno, clar, és que cada un funciona diferent.
0: Bueno, per això us dono aquests petits trucos, perquè tothom funciona a la teva manera, però jo sé que hi ha gent que funciona a la meva.
1: Vale.
0: I també necessiten el seu petit espai.
1: Vale.
0: I llavors també hi ha el per a què, o sigui, el per què. Que es fa servir quan significa, evidentment, amb quina finalitat. El pot substituir per quina finalitat o per quin ús. Realment és fàcil i només hi has de pensar en aquestes coses. El que passa és que hi ha gent que ho escriu sempre de la mateixa manera, passi el que passi, i li pela.
1: Tia, és que a mi el que em passa amb les substitucions és que mai recordaré què he de substituir. Rotllo, pensaré, ai, perquè havia... Què era el que havia de... Saps? I per això necessito que allà mateix tingui la solució. Rotllo, perquè si m'he de recordar tot el que he de substituir, ja no me'n recordaré ni les opcions que hi havia. I pensaré, suda. Per això he d'associar-li a alguna cosa.
0: Però si fas memòria ja està,
1: Tia, t'ho prometo que no. Jo sóc
0: bastant... Bueno, no sé, per si a algú li funciona. És que a mi, t'ho juro que quan em m'explica una teoria, jo desaprenia. Plan, jo sé, jo escric sense faltes, no sé escriure, però quan escric sense faltes. I quan m'expliquen la teoria, m'ho començo a qüestionar tot i em torno absolutament boja i se m'obliden totes les paraules del diccionari i totes les maneres d'escriure correctament. Llavors, això són coses que a mi sí que m'han funcionat. I llavors, una altra cosa que la gent té molts dubtes, perquè a més és que ho he consultat avui amb els meus amics, perquè els he dit, perdona, puc posar aquesta captura de tu sent analfabeta? I m'han dit sí. I després els he preguntat, i tens algun altre dubte? I m'han dit que moltes vegades no entenen el que i el què. Per començar, es pronuncia diferent. Si sona què va amb accent, si sona que va sense accent. Però, per pronunciar això sempre bé, crec que has de saber gramàtica, que és una cosa que jo no en sé gens. I moltes vegades la gent pronuncia què sempre. Saps?
1: Ah, bueno, clar, perquè el del desto ha desaparegut.
0: Clar, llavors, com que està desapareixent la perfecta neutra aquesta que tenim, fantàstica, i no ens podem ni fiar de la nostra pròpia pronunciació, hi ha coses que són molt més fàcils. Ens podem fixar si simplement volem unir dues frases, que llavors no posarem accent. Veus, jo aquest que he fet a la neutra és perquè estic unint dues frases, no amb accent. O si ho pots substituir per quina cosa, que llavors sí que portarà accent. Per exemple, què vols? Quina cosa vols? Com que ho pots substituir per això, va amb accent. No sé quin truc tens tu per això o te la pela.
1: Jo faig preguntiti o no preguntiti.
0: També,
1: m'enxufo. Però perquè hi ha coses que ja... No, o sigui, no tinc dubtes, saps?
0: No, clar.
1: Que ja escrius directament i això ja fa temps que no... Que crec que ho he superat, el saber quin és.
0: Perquè tots aquests trucs no els faràs servir tota la vida. Clar. Els faràs servir al principi, és la gràcia.
1: Desapareixen, igual que el tant amb teu sense te. Jo sí que al principi dubtava molt, però ara ja ho tinc més clar.
0: I ho fas d'inèrcia.
1: Sí, i ja te surt sol. I llavors hi ha vegades que repassant dius, espera, a veure, això si era així o no, i ja fas el truquit.
0: Quan tu te'n recordes que ho pots escriure malament és quan falles.
1: Clar.
0: Quan fingeixes demència i confies és quan no falles, a no ser que no sàpigues escriure, que llavors... doncs fallaràs i molt cop te la pelarà. Però bueno, ara ja tens uns quants trucos, perquè em sembla, almenys el meu any a la selectivitat hi havia una part que era això.
1: Sí.
0: Era tant en té, tant sense té, quan... i potser és mig punt o potser és un punt, però
1: rasques algo.
0: Absolutament. Jo tots aquests petits apunts els he fet de memòria, però si teniu més dubtes ja...
1: Mira, digues. Puc donar dos jo, abans d'acabar. La B, amb una putíssima B baixa, sisplau.
0: Ah, sí, en castellà és en B alta i en català en B baixa.
1: Que jo penso, ja està dit, no t'ho prometo, per la meva vida, que
0: no,
1: jo ahir parlant amb un Hambo, que té un parell d'anys més que jo, pensava, com pot ser que escriguis amb B alta al AB? I després, una altra cosa és, quan dieu... És quan dius alguna cosa que està... És en català, no AMB català.
0: Ah, vale.
1: Perquè això sí que també carda molt mal els ulls. Quan la gent diu, les cançons amb català.
0: Jo, no, perquè en català? Tu no estàs amb en català.
1: Qui és en català? Senyor, has fet una col·labor amb en Pompeu Fabra, amb una ouija, tia? És que amb català, però això què és? De veritat, a mi me posa molt nerviós. En català, E-N, E-N, ja està.
0: Sí.
1: Mira que jo sóc la menys alfabeta d'aquí.
0: No, però... jo també sóc un analfabeta moltes vegades.
1: Però conya, tia, un bàsic, ja està.
0: Un bare mínimum.
1: Un bare mínimum.
0: Això sí que ho tenim.
1: I si esteu parlant per WhatsApp i teniu dubtes, obriu el Google i ho busqueu.
0: Teniu el xat, si ets una vaga de merda. Tens el xat, busca-ho al xat. Jo, t'ho juro, per la meva vida, que quan estic parlant amb un noi i veig que fa faltes, el meu cap para un moment i diu, fins aquí m'ha arribat.
1: Clar.
0: I ja mai podré jo estar amb aquesta persona, perquè és que és l'antimorbo per mi.
1: És l'antimorbo 100%.
0: Com has d'escriure bé es o as?
1: Tia,
0: perquè aquest és
1: que...
0: un altre tema, es o as. I no hi ha fallo de pronúncia aquí, es pronuncia així i prou.
1: Mira, els accents a vegades te'ls puc deixar passar, perquè si és per WhatsApp i tal, dic, mira, no passa res, li fa pal, ens sí, entenem
0: vale.
1: Totes. Però una ve baixa,
0: una ve
1: mal posada, un H que ha caigut... Dius, amore, però què hem de fer aquí? No
0: sí,
1: podem
0: sí,
1: ser
0: no, nòvios. Les acs, mira que no sonen, però es noten, col·lega.
1: Sí.
0: És molt greu, allò de les acs.
1: I miss them so much.
0: És fantàstic. Bé, tot això jo ho he fet de memòria, però si teniu dubtes, hi ha moltíssimes webs que us ensenyen català amb trucs i explicacions fantàstiques com les que hem fet avui. Una és Aula de Català, per exemple, que avui jo això m'ho sabia, però he pensat, bueno, confirma, perquè com la Liz parda, quedaràs com una retrasada. Llavors, ho he consultat, i si no, també ja l'és a dir que va molt bé.
1: Ah, molt bé.
0: Dit això, família, posem una mica de música,
1: vale.
0: Una mica de gent que, mira, aquests sí que crec que escriuen bé.
1: A veure com es diuen.
0: Es diuen La Publicitat, i aquesta cançó és El Retrat, és super buena, i abraç.
1: Perfecte.

0: Això és el Love.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Ai, car.
3: Your husband is coming.
4: Epa! Falten 3 minuts... Sí, espera't un moment. Passen 2 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
5: I l'Alberto Gadel.
4: Perdoneu que hem tingut un moment de...
5: Jo em pensava que hi havia una altra cançó i anava tirant. Estàvem aquí parlant amb la convidada d'avui.
4: Jo també, però bé, avui torna al Love una OG del sector de les influencers. L'últim cop que va passar aquí fa 3 anys i, per tant, avui torna per actualitzar-nos absolutament tot el que ha passat des de llavors. Alicia Revilla, benvinguda una altra vegada al Pujet Compartit. Partit de Catalunya!
6: Ai, quina il·lusió.
5: Com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres?
4: Doncs mira, ara parlàvem que estem encara una mica de ressaqueta del Primavera Sound. Tu hi has estat, oi, també?
6: Sí, però va ser un fail total, perquè només tenia pel primer dia i jo volia anar a veure la Doja Cat i la Bad Gyal i...
5: No. I vas anar on hi vas trepitjar-lo?
6: Sí, sí, vaig estar-hi. El que passa que va començar aquest vendaval que no sabia cap on anava de costats al vent i vam dir, marxem i si això tornem després, però els van cancel·lar, llavors no vam tornar a res.
4: I cap a casa, no entenc.
6: Fail total.
5: Oi. Ha faltat una mica de Primavera Sound, doncs, aquest any.
6: Bueno, definitivament.
4: L'any que veu aquest estiu, 100% hi haurà absolutament de tot. Fa moltíssim que intentem que vinguis al Loft i és gairebé impossible perquè ets una tia molt ocupada.
6: Bueno.
4: De fet, has vingut amb la carregamenta de maletes perquè, bueno, després d'això surt disparada, l'Alicia. Mm-hmm. Estàs en un moment de moltíssima feina, ara?
6: Sí, sí, la veritat és que sí. Porto bastant temps molt contenta amb el nivell de feina que tinc. No em puc queixar.
4: I escolta, fa 3 anys deies que potser estaves intentant començar una faceta d'actriu, tal... Això, sí. Com va aquest tema?
6: Doncs mira, aquest tema està...
5: Aparcat.
6: Aparcat,
4: vale.
6: La veritat. I això? Moltes vegades em pregunto, perquè tu saps quan ets petit que moltes vegades tens la il·lusió de ser alguna cosa. A vegades és com perquè t'agraden certes coses d'aquella il·lusió, però després quan coneixes la realitat potser no t'encanta. Per exemple, jo sóc una persona molt de casa. Llavors els actors i les actrius moltes vegades han d'estar no sé quant temps fora, no sé què... Clar. No poden fer molta vida de família moltes vegades. I és que a mi m'agrada molt. I llavors és com... Crec que ho tenia molt romantitzat i després, arrel de dedicar-me al que em dedico, m'ha donat que és una oportunitat de també estar davant de la càmera, d'alguna forma, al final sóc jo, però crees també una mena de personatge, una mica, i tens com aquest punt d'actuar també... I no sé, o sigui, crec que em sento molt còmode amb el que estic fent ara, llavors, de moment.
5: Però tu tens temps d'estar en aquella casa perfecta que tens? Perquè, clar, jo et veig tot el dia per fora.
6: Aviam, sí. Sí que és veritat que hi ha molts viatges per feina i, tot i que no dic que sí a tots els viatges, podria estar molt més amunt i molt més avall cada 2x3, però sí, tinc temps. El que passa que moltes vegades, quan estic després d'un viatge o tal, tinc una pausa... una petita pausa, i també que em reservo moltes coses per mi. Llavors, no sempre estic ensenyant que estic a casa, però passo molt temps a casa i m'encanta.
5: Fa com 3 anys explicaves que treballaves conjuntament amb una noia que t'ajudava amb l'edició dels vídeos. Des de llavors, ha crescut el teu equip, entenc que sí.
6: Doncs, no gaire. Bueno, hi ha una novetat, que és que ara estic treballant amb el meu marit.
5: Oh.
6: Ara és el meu representant. Llavors, diguéssim que ara queda tot a casa... I és el canvi com més gran que tinc. El tema de l'edició també el tinc delegat en alguns vídeos a una noia i ja està.
5: És
6: la resta,
5: perquè...
6: jo.
5: T'agrada... És perquè no t'agrada editar o perquè no et dones abast?
6: No, perquè no dono abast. Va. M'encanta editar. De fet, és que sóc dolentíssima delegant. Em costa moltíssim perquè m'agrada fer-ho tot jo.
5: Yeah.
6: Perquè m'agrada com ho faig jo.
4: Clar.
6: Llavors m'ha costat molt trobar una persona que ho sàpiga fer com a mi m'agrada. Però és com que delego una part de l'edició.
5: Ah, val.
6: I llavors el toc final sempre el dono jo.
5: En plan, tu et poses a editar, també?
6: Sí, sempre.
5: Ah, vale.
6: Sempre hi ha un toc final que, no sé, el
5: posar la lletra... Com d'acabar-ho d'arreglar, que t'agradi tu.
6: Sí.
4: I quina és la part que més manda et fa de la teva feina?
6: A l'haver de ser tan constant, fins i tot quan a vegades vull dir, la inspiració no és lineal, no sempre estàs tan inspirada, no? I no sempre totes les idees són tan bones, però no et dona descans. A les xarxes es desperta sí o sí, cada dia present, i això ho porto fatal a dia d'avui encara, 5 anys després. És una cosa que no m'encanta.
4: Ara que ens deies que havies començat a treballar amb el teu marit, què fa ell per dins de la d'Alice Revilla SL? Com funciona això?
6: Doncs ell és el que... És com el pont entre Alicia i les marques.
4: Oh, vale.
6: Ell pues és el representant, el mànager, no?
5: Clar, al final et coneix tant que sap
6: el
5: que vols.
6: Això és perfecte. I llavors és com super... directa, encara més. Abans ja estava contenta amb lo directa que era la relació entre les marques i jo, però ara molt més, perquè al final vivim junts, qualsevol dubte és que el comentem en un moment, i sobretot és això, ell és el que em presenta les marques, el que quan sorgeix algun problema pues, fa per solucionar-lo, per trobar un punt mig, i el que negocia també. Quan parlem de calés, pues això també ho fa ell.
5: I és fàcil treballar amb la teva parella, o hi ha moments que penseu és que avui no ens podem veure més? Escolta, no. I clar, i estar tot el rato junts, entenc que potser hi ha hores que dius
4: fins aquí.
5: Ara aquest problema
4: clar,
5: no podem jugar.
4: El bocín és que quedi aparcat.
6: Doncs mira, per mi, honestament, estic supercontenta. El Marc i jo fem molt bon equip des de sempre, en totes les coses. O sigui, jo tenia molt clar que aniria bé, perquè si amb una reforma i una boda no hem 100%. Tingut ni una sola discussió...
5: 100%.
6: Deia, això ja està fet. És a dir, anirà bé. Fem molt bon equip. Llavors, no se'm fa difícil. Sí que és veritat que pues, al final hi ha tanta confiança que algun dia pues, t'engegues a la merda, saps? I dius, va, tal. Però no és res sèrio ni ens passem de la ratlla. Som molt respectuosos l'un amb l'altre, o sigui que molt bé.
4: Cosa de feina, al final,
6: sí,
4: no?
6: Sí, exacte.
4: Per altra banda, ara sembla que s'ha posat moltíssim de moda criticar tot això del món de les influencers, tota la pesca, de fet, tu vas anar a la Turra per anar-ne. Ho estàs notant, però, des de dins?
6: Sí, ho noto. I sobretot ho noto ja no només en tema comentaris i tal, perquè a vegades intentes llegir fins a un cert punt, i també és veritat que jo tinc una comunitat molt bona, excepte algun vídeo que de cop es viralitza en el costat erroni de TikTok o coses d'aquestes. Jo tinc molt bona sort. Sí que ho estic notant, i sobretot em condiciona a l'hora de quan jo estic gravant, que noto que estic com molt pendent de dir-ho tot supercorrecte o que no se'm malinterpreti. També és veritat que puc entendre fins a cert punt punt d'irritabilitat del públic. El puc entendre, perquè hi ha gent que no ha fet les coses bé i al final paguen justes per pecadores, una mica, saps? Però jo al final penso que no hem de tenir vergonya de dir que sí, que som influencers i el que hem de fer és intentar fer bé la nostra feina per dignificar-la al màxim possible i simplement que quan la gent pensi en la idea d'influencer, doncs no pensi només en aquestes persones, pensi en altres que també fan molt bona feina, tenen els seus valors molt presents a l'hora de crear el contingut i tots... dins d'un mateix sector som els influencers, però cadascú pues, ho fa a la seva forma.
4: I escolta, de part d'agències, repres, altres companyes de gremi i tal, us han dit alguna cosa sobre el tema? O cada una ho viu a la seva manera? És a dir, aneu amb compte en com dieu les coses?
6: Sí, o... aviam, sobretot en el que s'ha notat molt el tema marques i tal és el tema de la senyalització de publicitat. S'han posat molt més serios amb
5: perquè
6: això.
5: Perquè multen en sèrio, oi?
6: Sí. Sí, pel que tinc entès, jo no ho he parlat amb ningú del meu voltant, però m'ha arribat de, ostres, l'han fotut una multa de no sé quan a no sé qui.
5: Quina barbaritat.
6: Això sí. Llavors sí que sé que s'han posat molt serios amb aquest tema, i em sembla bé.
4: Home.
6: S'ha de senyalitzar i no hem de tenir vergonya per treballar. Si tu ho estàs fent bé i estàs tranquil·la, perquè vull dir, jo orgullosa d'ensenyar que tinc feina i que és una marca amb la que m'agrada i el producte m'agrada i jo te'l comparteixo. Vull dir, no m'he d'avergonyir de res ni amagar-ho.
4: I és la teva feina al final
6: exacte.
4: Del dia.
6: Exacte.
5: I com veus el futur d'aquest món? Perquè és cert que les marques i el públic començarà a apostar... O sigui, no sé si fins a quin punt és cert que les marques i el públic comencen a apostar com per perfils molt més de nínxol, com coses més concretes que els interessin més, potser...
6: Doncs mira, això ho porten molt temps dient i jo encara no he vist que passi.
5: Ai, mira.
6: La veritat, diuen, el tema del nínxol, tant de bo... ho trobaria increïble, però després a l'hora de la veritat les marques volen números i acaben tirant per perfils que, tot i que no siguin nínxol, els hi donen números.
4: Tot i així, els perfils aquests que sou tan grans també moltes vegades aprofiten per fer altres coses. És a dir, a banda del perfil de creació de contingut, també hi ha pues, el negoci. Tenim la Maria Pombo amb les truites, el Maison Match, llavors la Laura's Canes, tal. Sí. Hi ha de tot. Tu tens pensat fer alguna cosa fora de...
6: M'agradaria emprendre, la veritat és que sí, però trigaré una miqueta més. Potser no molt més, però sí. Perquè ho vull fer bé. No vull fer una marca o crear una cosa per crear-la i per tenir alguna cosa. Vull que tingui un sentit i que estigui connectat tant amb el que jo soc com amb el que crec que falta.
5: Per tant, ja hi estàs treballant.
6: Sí, tinc una idea, des de fa molt temps. De fet, quan treballava aquí al Love, jo estava de col·laboradora, ja la tenia.
5: Ah, sí?
6: Sí, que a dia d'avui dura.
5: I avançat? Home, doncs sí, dures que ho has de fer, perquè aquestes coses normalment...
6: Ja, sí, sí.
5: Avançat m'encantaria... amb el temps.
6: Sí, no en tema logístic, diguéssim, que no hem mirat com ho podria fer realitat, però en idees. Jo tinc una nota a l'iPhone que va creixent per moments, amb idees, amb coses, i sí, tant de bo algun dia poder-ho fer.
4: Són coses físiques, entenc.
6: Sí.
4: Anda.
5: Que es van a comprar en una botiga.
6: No diré res més.
4: Ah, doncs passem per una altra cosa que crida moltíssima atenció al públic. Els diners. Aquí a Love sempre posem aquestes preguntes. Ens encanta saber-ho. Una influencer del teu nivell, en el seu més bo, quina forquilla creus que seria? Que ens pots fer una mica de rango?
6: És que és molt injust fer-ho, realment, perquè no tot depèn del número de seguidors que tinguis, depèn del nivell de feina que tinguis. És a dir, hi ha perfils molt grans que no treballen tant i perfils molt petits que poden estar cobrant el que estic cobrant jo, perquè no molta feina. Pues que agradis a les marques, que facis una bona feina, que tinguis engagement, i no tot sempre depèn de números, saps? De seguidors i de més. Llavors, és com... És que podria... És que pot variar moltíssim.
4: I al contrari, en un mes molt dolent.
6: Mm-hmm. Que voleu xifres, no? Claro. Aviam, no sé, un mes més fluix, potser pots facturar, que no que et quedin nets.
5: Clar, clar, sí.
6: Vale? Ho tenim clar, això? Vale. Entre 8 i 10, un mes molt fluix, un mes que et vagi molt bé... Pots 30, 40, 50.
4: Uah! Que fort.
5: Pelos, quina barbaritat.
4: És molt bèstia. Crec que el teu contingut es diferencia moltíssim de moltes altres creadores perquè deixes molt la teva empremta sempre als teus vídeos i és una cosa que sempre comentem nosaltres, que ens encanta la forma en la que expliques, en la que edites, en la que graves.
6: Ai, que
4: això
6: guai.
4: Sempre ha sigut de forma natural o t'ho has hagut d'anar trobant amb el temps?
6: És una cosa que es va com... entrenant, no? Però sí que és veritat que a mi sempre m'agrada molt... És a dir, cada contingut és un petit projecte per mi.
4: Vale.
6: Llavors, m'agrada currar-me les coses. No cal que sigui una superedició o superdifícil i tal. Però sí que és veritat que no sé, sí, m'agrada deixar com aquesta part d'essència en el meu contingut.
5: És una bona manera d'aprendre-s'ho, que cada vídeo sigui com un petit projecte. M'ha agradat molt, sí, sí.
6: Sí.
5: I on poses el límit per saber si una cosa és contingut o vida privada?
6: És una bona pregunta. Jo crec que per mi és, per suposat, és sempre que comparteixo alguna cosa de vida privada, moltes vegades la vida privada no només m'involucra a mi, sinó que també hi ha altres persones al meu voltant. Llavors, en això, sempre està segura primer de que l'altra persona està còmoda. Això primer. I després... Tenir clar que és una cosa que, no sé, transmet alguna cosa o pot ajudar a inspirar. Per exemple, amb el tema de la boda, jo no volia fer-me pesada amb el tema de la boda. Era com... Vaig compartir coses, però era com poc a poc. Perquè hi ha gent que llavors ho porta a l'extrem, perquè evidentment el contingut de boda funciona molt bé, la gent ho sap, ho exprimeix al màxim i t'acabes fent pues, molt pesada, i és així. Llavors és com intentar pues, que cada vídeo no sigui com cotilleo por cotilleo, saps?
4: Vale.
6: Sinó que és un... Pues, les invitacions de la boda. Clar, alguna noia o algun noi que es vagi a casar i li agradin les meves invitacions, s'ho podrà guardar d'inspiració per tenir-ho. Perfecte. O quan parlo de, jo què sé, de la meva relació amb el Marc, sempre ho intento des del punt de mostrar el meu carinyo, tal, però intento no passar a aquell nivell de començar a compartir massa com perquè la gent després esperi que això és el que jo he d'estar explicant constantment. A mi el que m'agrada és que estic en aquest punt i estic molt contenta d'haver-me'l treballat, que és com quan comparteixo alguna cosa personal la gent ho agraeix molt, però no és el que s'espera del meu contingut. La gent no està esperant que jo expliqui. És a dir, si jo no ensenyo el Marc durant 4 mesos, els meus vídeos no es plenen de comentaris de... es divorcien, saps? Yeah. No passa. Llavors és com que estic molt contenta en aquest sentit, sí.
5: Perquè amb això de les expectatives, tu has sentit molta pressió pensant que tot havia de ser perfecte per posar per xarxes, per exemple, durant el teu casament?
6: Sí.
5: Sí, eh?
6: Sí, i em segueix passant a dia d'avui. De fet, l'altre dia ho comentàvem amb el Marc. Li deia que crec que m'agraden aquests punts intermitjos moltes vegades. A mi m'agrada el que ensenyo a xarxes que sigui mínimament estètic, perquè sí, perquè m'agrada.
5: Sí, sí.
6: Però alhora crec que s'ha de mantenir aquest punt de realitat, saps? I no tot és perfecte sempre. Llavors m'agrada com mantenir aquest punt mig, però a vegades sí que penso, ostres, no és lo suficient estètic, no és lo suficient tal. Però després penso, ja, però és que llavors deixaria de semblar real.
5: I
6: deixaria de ser tu, en veritat, perquè tu no ets així. Llavors intento com mantenir-me el més jo possible, i això implica pues, una noia que li agrada fer les coses boniques, però que alhora és una noia fent coses.
5: Clar,
6: molt
5: bé.
6: I ja està.
4: Escolta, per anar acabant, és que se'ns està tirant el temps de sobre, jo volia comentar-te que l'Elvis és el teu petit gos moníssim, sí, que per mi és una perfecta superestrella celebrity. Alguna vegada així, ràpidament, t'han demanat fer alguna campanya amb ell?
6: Sí, sí, m'han demanat. No ho he tancat mai perquè, no sé, és com que potser algun dia sorgeix, però de moment mai m'han proposat res que m'hagi convençut al 200%, com per estar... Ah, no, mentida, sí! Vaig fer una campanya d'unes bandanes amb una marca que anava a anar conjunt amb els pijames. Sí que és veritat, això ho vaig agafar perquè vaig dir, oi, perquè és un presumit. És que sempre poso a la càmera a gravar i és que es cola,
4: es que
6: surt als vídeos, és que és com buscant a Wally, el meu gust, t'ho juro. En plan, tu entres al meu perfil, vas fent scroll i és que en algun plano surt l'Elvis. I a més no li he dit jo, És simplement que ell sap que estic gravant i vol.
5: Clar, que mono.
4: És que és una celebrity.
6: Sí, ho és.
4: Jo l'estimo per sempre. Alicia, moltíssimes gràcies per passar pel Love, de debò, que vagi superbé tot. Esperem gràcies. Que tornis quan et doni la gana, perquè això és casa teva. I ara, per despedir-te, et posem una mica d'Ariana Grande, que ens sona, que t'encanta, no?
6: Yes.
4: Moltes gràcies,
6: Moltes
4: Alicia.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Estàs sentint el Loft.
1: L'Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
2: Silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.

0: sí que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy carrete.
1: Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate.
1: Aicar.
0: En tu vida probarás dis.
2: Passen 11 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort. I tornem al tema del dia, que són els esdeveniments del cap de setmana, que no han estat pocs.
2: El Primavera's Town, la Patum, i el que més obsessiona la nostra Mariona Córdoba, que porta tot el cap de setmana actualitzant Twitter per descobrir més coses.
3: Mariona Córdoba, teles.
2: T'has après. Què vol dir teles?
3: Perquè aquí posa... I el que més obsessiona la nostra Mariona Córdoba, que ha portat el cap de setmana actualitzant Twitter per descobrir més coses...
2: I llavors, Mariona Córdoba.
3: Mariona Córdoba.
2: Ah, vale, clar.
4: El casament de Dua Lipa!
2: Tens tota la raó. Hi there, per cert, què tal? Hi there. Us he saludat, com esteu?
5: Molt bé,
2: i tu? Molt bé, molt contenta que hagi acabat ja aquest cap de setmana del Primavera Sound, perquè no puc tornar un dia més al fòrum.
3: No, Mariona, tu tens l'entrada prohibida durant uns dies.
2: No, és que...
5: Què dius del fòrum, diries?
2: No, perquè... O sigui, realment el fòrum és un lloc de Barcelona que a mi em va molt bé, perquè està molt a prop de casa meva.
5: És veritat, a mi em fa una putada. Clar, i
2: sí, la gent que viu a Barcelona, com plan al centre, està com molt lluny.
5: Per mi ets la Uineta i et quedes allà a dormir.
3: Sí.
2: Bueno, quasi, podria haver-ho fet, la veritat.
3: Castigada cap a casa uns dies.
2: Oi, tinc unes ganes de pillar el llit, la veritat.
3: Normal.
2: Però bé, avui hem de parlar d'una cosa que sí, em fa molta il·lusió i que, de fet, vam assabentar-nos d'algunes coses quan estàvem al Primavera Sound amb la gala, que estàvem veient Pink Panthers, i jo vaig actualitzar Twitter per mirar coses de la boda de la Dua Lipa i vam veure un dels seus vestits. Per tant, jo crec que hem de comentar una mica coses sobre la meva persona preferida, Dua Lipa. Ah!

0: és perfecta. És que jo l'estimo, crec que sento que és amiga meva, crec que és complicat de gestionar per mi, perquè no ho som, però...
1: Tens una relació parasocial amb ella, a mi em passa amb el Josep Montero.
0: Sí, igual que amb el Jacob Elordi, que durant un temps em pensava que érem nòvios. Ai, sí,
1: que heavy, això va ser molt heavy.
0: I se'm va passar, i ara ja no el veig ni tan guapo.
1: Això és perquè t'has cansat, l'has cremat.
0: Sí.
1: És que aquí cada vegada el tenim enganxat a la paret de l'estudi i cada persona que ve... Ai, ha, en Jacob Elordi.
0: Que guapo. Podem posar el calum Turner a partir d'ara?
2: No.
0: Ai,
2: està pillat.
0: Ah, i què? Però mira...
1: Jacob Elordi també, que està amb la Kendall.
0: Però ah, sí.
2: Mentida, màrqueting.
1: Jacob Elordi, destituït de l'or!
0: Ja no és perfecte. Ens hem cansat de tu, Jacob Elordi.
1: Mala hierba nunca muere.
0: Això és com quan va donar amb Héctor Bellerín. Uf. I tots ens vam cansar una mica d'Héctor Bellerín. Doncs ja ens hem cansat d'ell. Però bé, anem a parlar del casament de Dua Lipa i Calum Turner, perquè... Com ja vam parlar fa uns dies, s'han casat en una petita cerimònia que van fer a Londres, on només hi havia els seus familiars i 8 amics seus, i va ser com el primer tastet de l'amor d'aquests dos, que ja està consagrado, un sagrado matrimoni, no es diu? Però, bàsicament, nosaltres el que volíem era saber com havia anat la festa grossa. Però jo estic una mica emprenyada perquè és veritat que no s'han filtrat gaires fotos.
1: Ai, quina sort que tenen.
0: Llavors, ho han fet molt bé.
1: Com pot ser?
0: Però molt malament per nosaltres, perquè jo pateixo.
2: Que Dua Lipa tenia una pistola a la butxaca i si veia una càmera feia...
1: A la cinteta que es posa a la cama.
0: 100%,
2: Anava repartint tiros.
0: 100%. L'únic que sabíem, i és una cosa que sabíem que arribaria, és la festa grossa i que arribaria concretament a Palerm, a Sicília. Un lloc idíl·lic per celebrar una boda. Avui he llegit un tuit d'una envejosa, perquè no té un altre nom, que deia: a mi em sembla que celebrar la teva boda a Itàlia, si no tens família a Itàlia, no tens cap arrel italiana, és com hortera, no? Calla't,
1: la gent és molt pesada amb lo de ser d'un puesto o ser de l'altre. Faig lo que em dóna la gana. No diré que sóc ciutadana del món, però el món és un planeta, vale? El món és un planeta. En plan, què més et dona que un país... Ens ho hem inventat nosaltres, allò dels països.
0: La frontera l'hem posat
1: nosaltres. La frontera és política, vale? No existeix. A no ser que siguis Donald Trump.
0: Exacte. Llavors la frontera és complicada de gestionar. Exacte. No, però sí que és veritat que m'ha semblat que aquesta noia està molt amargada i que, en veritat, ella tindria... O sigui, li encantaria celebrar la seva boda a Palerm. Però bé, han estat 3 dies de casament amb diverses localitzacions, segons he pogut llegir, perquè he hagut de llegir un munt d'articles, perquè cadascun deia una cosa diferent i jo ja no sabia què era. La boda, la preboda, la cerimònia, el no sé què.
1: Jo crec que se'ns han anat de les mans, no s'han de fer tantes coses.
0: Totalment.
1: Un casament ja n'hi ha prou, no?
0: 100%. Però el que és la cerimònia en si, o sigui, el casament com nosaltres tenim present, no? Va ser a Villa Valguarnera.
1: Oh!
0: Que és un nom que costa molt de dir i és molt lleig.
1: Que maco.
0: És un lloc maquíssim, és una villa espectacular, considerada com una joia del barroc. Sembla extreta d'una pel·lícula i, de fet, s'ha rodat part de White Lotus, de la segona temporada, diria,
1: sí,
0: en aquesta illa.
2: Uala.
0: Està envoltada com per una espècie de muralla rodona que aporta aquesta privacitat que suposo que buscaven els nubis.
1: Ella va veure aquesta muralla i va dir...
0: Here we go. I, a més, al voltant hi ha com tot de... O sigui, hi ha un camp de golf gegantí. Uf. I, a més, hi ha hectàrees i hectàrees de terreny. Vull dir que és de difícil accés.
1: Clar, i ja veus el fotògraf, ja veus el paparazzi, la Dua Lipa amb el Franco tirador li donava temps.
0: Bueno, t'havies de pujar a la muralla per treure fotos de la boda, és que clar...
2: I ella anava amb una pistola, per tant, qui va aconseguir pujar, disparo.
0: Era impossible. Però bé, allà hi van arribar uns 200 convidats, entre ells estava Charlie XCX, Troy Sivan, Katy Perry i el seu... En plan, el seu nou nòvio, que és l'exministre del Canadà, que és una cosa que em peta el cap, el Justin Trudeau. Sí. Sí, és una barbaritat.
1: Està,
0: és un robot de manual.
1: Està d'una flopera, la Katy Perry. Què fa amb un nòvio que és l'exministre del Canadà? Katy Perry, tu eres guai, tu feies rar.
0: Escolta, no has vist l'exministre del Canadà, eh? Crec que l'hauries de buscar.
2: No l'has de mirar, Gala.
0: Justin Trudeau, és
1: ai,
0: molt
1: Mariona, què és? Trudeau!
0: Bueno, Mariona, vale?
1: Mariona, poc com t'ha d'agradar. Què mereix?
2: Sembla una tortuga.
0: És alt, crec, eh?
1: Què et passa amb les tortugues?
2: Tia, que tots els homes semblen tortugues, loco. O semblen tortugues, o granotes, o ratolins.
1: Sí, això és veritat,
0: això
1: eh?
0: Això és veritat. Això és una teoria
1: això,
0: de...
1: Això és real, això és real.
0: Tenim l'alçada del Justin Trudeau o no?
2: 1,88, normal que t'agradi.
0: Home, clar, és
1: perquè no li arribes a veure la cara, perquè té un geto amor, eh?
0: Això passa... S'ha d'anar amb compte... Bueno, és igual, anava a dir una barbaritat. Dit això, també hi havia Shakira, Donatella Versace... Vull dir, hi havia un poti-poti de gent bastant curiós, però és que, a més, també hi havia, òbviament, els amics i familiars, tal qual, i allà a la Villa Valguarnera, que m'acosta molt dir aquest nom, es va celebrar la cerimònia i pel que he llegit era a l'aire lliure, que jo crec que això t'encantarà, Gala, era a l'aire lliure amb un tou de cadires col·locades allà a la gespa. I llavors a cada cadira hi havia com un petit detall per la gent, i una cosa era un ventall com personalitzat on posava D i C, i llavors posava com el lema o l'eslògan d'ells dos, no sé com dir-ho, com la frase preferida de la parella, que és Stay mad with me forever, que vindria a ser com que continuem sempre sent bojos, no? Una mica, junts. I a més he vist una traducció en un article.
1: Es nota que tenen una edat, eh? Perquè això una Gen Z no ho faria mai. Stay mad with me forever, que vergüenza.
0: Aviam, tu saps perfectament que quan estàs enamorat dius unes tonteries.
1: Ja, però quan porten i vaya merda, regalo. Jo havia llegit no sé què de la Creuset.
0: No, també. Vull dir, això era un petit detall que hi havia allà a la cerimònia a l'aire lliure. Vull dir-te, però després hi havia com moltes més coses. Deien que els havia regalat com una vaixella de la Creuset.
1: Jo quan he vist això per Twitter he pensat, tenco Twitter perquè no vull ni saber-ho.
0: No, no, total. A més, es veu que durant la cerimònia un dels moments com més emotius va ser quan Elton John, que és superamic de Dua Lipa, va actuar en directe i va tocar la cançó Your Song. Aviam, és maco. Jo sé que no us funciona per un tema de boomer edat, però... No us està funcionant?
1: A veure, a mi m'agraden els Beatles. Reviuran? No, no, doncs ja està. A mi això no m'impressiona, Elton. Jo no sé ni qui ets.
0: Potser et funciona.
1: Sí que ho sé per me àvia.
0: Home, ho hauries de saber.
1: Però a mi me la suda. A mi m'agraden els Beatles.
0: És que tu no et funcionaria ni la gent que va punxar durant la festa.
1: No, clar que perquè... no. És que a la meva boda no hi haurà punxar discos.
0: I què hi haurà?
1: Poques gràcies.
0: Home, li has de donar a la teva gent alguna una cosa més, no? No,
1: la meva gent, si m'estimen, entendran això. Ja està, i si no, pues que marxin.
0: La Gala posarà tots
1: així, mira. Matinada,
0: la teva pell. Aviam.
1: I contractaré la DJ Trapella perquè faci el
0: remix. Ara, DJ Trapella, doncs mira, els DJ Trapelles de la Dua Lipa eren bastant top. Era Cal Cox, que jo el vaig veure ahir al Primavera Sound.
2: És que, what the fuck.
0: Xava, tecno.
1: A la feina.
0: I Peggy Gou, que també la vaig veure al Primavera Sound el dissabte, vull dir...
2: No ho entenc.
0: Llavors van anar i tornar. Suposo. No sé com ho van fer.
1: Amb tota la ressaca.
0: També diuen que van punxar Martin Garrix i David Guetta, cosa que a mi no m'ha acabat de com quadrar, però bueno, a mi m'encantaria que vinguessin a la meva boda a punxar, o sigui que està molt bé. Però bé, això va ser com la cerimònia, la grossa, vale?
1: Vale.
0: De la qual no tenim ni una sola foto.
1: Ah, vale, que bé.
0: No sabem qui va vestir a Dua Lipa, no sabem com llueix el vestit.
1: Ah, no sabem res.
0: No sabem absolutament res.
1: Creus que ho penjarà ella? Sí, no?
0: Ella farà un recap preciós i que estic esperant. Bueno, actualitza l'Instagram, Alberto, per si de casa penjat alguna cosa. Però per sort la boda dura 3 dies, bueno, dura 3 dies, i aquesta gent va fer la preboda espectacular al centre de Palerm.
2: No diet, eh?
0: Encara no ha penjat res, no, Dua Lipa? No. Però aquesta prèvia de la boda segur que la veu veure a Twitter perquè sí, vam rolar molt les fotografies, que és el que vam veure al concert de Pink Panthers al Primavera, on es veu a Dua Lipa amb un vestit espectacular de Bottega Veneta, que és bàsicament un vestit blanc amb una esquena descoberta però fins pràcticament al cul. O sigui, una barbaritat d'escàndol.
1: No m'agrada gens a mi aquest vestit, eh?
0: A mi m'ha funcionat moltíssim. La part de la faldilla, és com que la cua, és de ploma, però una ploma molt, molt fina, molt, molt maca. I un bolso també a conjunt. A mi va semblar que anava espectacular i que jo també m'ho posaria.
2: I perquè hi ha en Juanjo Bona de cambrer en aquesta foto.
0: És veritat que hi ha un noi que s'assembla una mica al Juanjo Bona. I de fet, el que van fer va ser com tancar una plaça de Palerm.
1: Hola!
0: Per ells, i a més van posar com una mica d'atrezzo on es veia una part que estava ambientada com si fos una botiga de llibres, una llibreria, perquè ells tenen com molta connexió amb el tema dels llibres perquè es van conèixer a través d'un.
1: Que maco! No vull ser molt woke, però de tancar una plaça d'una ciutat, que és?
0: De fet, la gent de Palerm s'ha molestat, òbviament, amb Dua Lipa.
1: És que ho trobo heavy metal, però bueno.
0: No, no, i han penjat fins i tot cartells. Diuen que Dua Lipa ha compensat econòmicament a alguns dels veïns que s'han vist afectats per els talls. Clar, van tallar carrers, van tancar una plaça...
1: Però és que és igual que els hagi compensat econòmicament. És que no és... en plan, no, bueno, llogo una plaça d'un puesto... Et dono els teus diners, però bueno, la plaça me la quedo. Aquest... No, és una ciutat. És que això de les fronteres, jo... Bueno,
0: la més bo que avui,
1: que
0: eh?
1: No entenc lo de les fronteres, tio, te lo juro.
0: Jo si Dua Lipa vol tallar Ripollet sense per casar-s'hi, cosa que no passarà perquè és lletja, collons, jo la deixo.
1: Jo no.
0: A mi me la
1: si vol casar Gósol, que és més maco que Palerm, li diré no.
0: No, cari.
1: A no ser que em pagui la declaració de la renta.
0: Llavors sí, no? Doncs mira, que tanqui no, Gósol no, sencer. No. I per últim, sabem que després, l'últim dia de la boda, d'una d'aquesta sèrie com d'esdeveniments del casament, van acabar tots amb molta ressaca, però tot i així van dinar divinos, perquè ella, a més, seguia anant guapa, però es nota que està de ressaca, amb una espècie com de batida de blonda. Però
1: està desquiciada.
0: Està amb una ressaca que no pot més. Vol anar a casa seva. No sap ni on està a casa seva.
1: No sap. Però ella no vol sap marxar. Mai, però aquell dia encara menys.
0: De fet, hi havia un tuit que deia en Calum Turner i la Dua Lipa haurien d'anar de honeymoon a casa seva una estoneta, sí, perquè ja estan voltant tot el dia. Saps? Però bé, ells van dinar junts i jo crec que amb això es va tancar com tot aquest tinglado que van muntar pel seu casament. Desitjo que ja vegem fotos d'ella vestida de núvia.
2: De moment només hi ha fotos d'ells dos a Ibiza.
0: Ara estan a Ibiza?
2: Sí.
0: Són perfectes.
2: O sigui, ara deuen estar com de honeymoon, no entenc?
0: En un vaixell...
2: Desnudos.
0: Ai, és que quina enveja. I a més en Calum Turner és tan hot que per cert anava vestit un dia de Jaquemus, que és un amic íntim de Dua Lipa. Jaquemus, perdó.
1: Les fotos que s'han filtrat, ells encara tenen ressaca, eh?
0: Que sí, que sí.
1: És molt desagradable, però la Dua Lipa està...
0: No, aquesta foto és antiga, si surt amb el cabell vermell.
1: Ah, és veritat.
0: Són fake news.
1: Vale, fake
2: Hola,
1: news.
2: Pues fake news.
0: I fins aquí una mica el casament idíl·lic de la Dua Lipa que jo voldria viure com a convidada, com a espia, com el que fos.
1: Molt bé, però l'has viscut com a investigadora professional, també està molt bé.
0: Estic farta que em convidin ja.
2: Creus que vendrà l'exclusiva a algun puesto?
0: No.
2: No, eh? Ella penjarà un Instagram post i dirà xupar-la, eh?
0: Ella penjarà un post i es quedarà tan tranquil·la.
2: Perfecte. Doncs, Marina Córdoba, thank you very much for your investigation, as always. Ara jo ja no sé ni quina cançó sonarà, però que soni alguna cosa aquí, un tamacle d'aquests nostres al Love.
1: Xavier.
2: Ah, doncs pues Xavier.
1: Que he fet 300.000 visites amb aquest reel, va.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que vulguis, al web i l'app.

0: cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Passa un minut de 4:45 de la tarda i seguim al Lofty Cat. Som la Gala Castelltor.
3: I l'Alberto Gadel.
2: And as every Monday, we have here Laia Castell.
3: Hi.
2: Reportada en nuestra zona.
3: Hello, reportando. Molt bona tarda. És una tarda de ressaca, almenys per mi. Però també és una tarda...
4: Per què?
3: No, tu ja t'has recuperat emocionalment del cap de setmana?
4: Clar.
3: Jo no.
4: Jo vaig odiar la Patum.
3: O sigui, jo els 25 anys és el que més he notat. Que surto de festa un dia, necessito 3 per recuperar-me.
2: Ja, després jo estic molt trista. Ahir no dormia de lo trista que estava.
3: Sí, com tens molta ressaca emocional, jo una miqueta també.
2: I pensava...
3: Ja res té sentit.
2: Literal, i avui sí. Estic igual, pensant, sí. Vull anar a casa a dormir, ja.
4: Doncs mira.
3: Però, avui com a mínim, jo crec que ja després del primavera, després d'aquest fin de Patum, tal, podem donar per inaugurat l'estiu.
2: Jo diria tota la meva roba.
4: Però, a veure, què? Jo pensava que havíem inaugurat l'estiu fa un mes.
3: No. Sí, però pensa que hi ha molta gent que no havia acabat encara a ser

0: activitats, TFGs, TFM...
1: Bueno, la seva activitat és aquesta setmana.
2: Sí.
0: Per això, però que més o menys ens hem d'anar preparant. El meu és previ, això és una preparació.
2: Ah, vale.
0: Avui us porto les normes oficials de l'estiu 2026 per ser hot.
1: Oh!
0: Ok?
1: Molt
0: hot! Enteneu-me.
1: Hot!
0: Faig un disclaimer.
2: Com la Samantha Hudson.
0: Sí? Sí, suposo que sí. Hot és una energia. Clar. Això és un disclaimer. És un saber estar. Ser hot no té res a veure amb el teu aspecte, pot ser preciosa i no ser gens hot, perquè no t'ho saps passar bé ni t'ho vols passar bé. I be hot and
1: I
0: have fun. És la clau.
1: Avorrides.
0: Totalment.
1: No volem clubs de les avorrides.
0: Sí, la teva energia determina el 80% si ets hot o no ets
2: no,
0: hot.
2: No, el 100%. És l'actitud.
0: Bueno. L'outfit també
1: sí,
0: una miqueta, eh?
1: Perquè a mi m'agrada un feo que jo bueno, sé sí. que objectivament és feo, de les persones més feies
0: però
1: que
0: si
1: jo he vist
0: actitud.
1: Mai. I jo estic completament enamorada d'ell.
0: El
1: perquè ell és molt hot.
0: Els lletjos amb l'àvia.
1: Va!
0: Clar. 100%. Bé, va, no m'enredo. És estiu, jo vull que us ho poseu genial i us sentiu encara millor. Aleshores, basat en la meva àmplia experiència d'estius on he sigut hot i encara més àmplia experiència d'estius on no he sigut hot, tinc una mica de cada, he redactat un decàleg. És un decàleg, però té 7 punts, d'acord? Em perdonareu. Però let's go, let's go.
1: Va bé.
0: Som-hi. És que sonava millor decàleg. Sí, una llista de 7 coses.
1: Sí, sí, és veritat. Tens
0: vale, la primera, de les meves preferides, vull que us la graveu. El FOMO no existeix.
1: Vale. I comencem.
0: Gala.
1: Molt complicat, eh, Laia Castel.
0: El
1: no
0: FOMO, la por de perdre les coses, no existeix. Vale, és una de les maneres més ràpides de sentir-te miserable a l'estiu i no ser hot. Si et passes el dia fixant-te en els plans que fan els altres, però no els teus, i tota l'estona estàs queixant-te del que no fas, en comptes de valorar el que pots fer, no seràs hot. És així.
2: Ahir
0: estaràs trista.
2: Ahir estàvem parlant d'això amb la meva compi de pis i vam dir, la gent que té FOMO no és guai.
0: És que no, perquè, o sigui, primer és una qüestió de per què has d'estar tot arreu. Pues que no estàs bé a casa teva, amb la teva companyia, amb la teva tranquil·litat.
1: I això no vol dir que no vulguis estar
0: a casa. Però tu saps que tot el que tu t'imagines que haguessis sentit si haguessis anat a aquell pla no existeix? La vida que ens hem perdut simplement no existeix.
1: Ja, però és que es pot tenir FOMO igualment.
0: No, tu pensa que simplement no existeix allò que t'estàs imaginant i ja
1: però
0: està.
1: Però tu pots haver-hi molest, en plan, no em crec que algú, amic meu, no pugui anar al Cabo Roc perquè treballa i no pensi,
0: mira,
1: no
0: jo,
1: passa res, la vida que ens hem perdut no existeix.
0: A mi m'és absolutament igual.
1: Molt bé, puta de broja, l'has tallat.
0: No, no, arribes a un punt de nirvana en el que t'és igual i això és el que jo vull per vosaltres.
1: No.
0: Vale.
1: En contra.
0: Ara ens en queden 6.
1: Seré la més fea de l'estiu. Prepareu-vos tots.
0: Ens en queden 6, eh?
2: A veure què més.
0: Vale.
1: Para les fees!
0: A veure si la segona li convenç una mica més a la gala. El ghosting tampoc existeix.
1: Ala, està prohibit ser divertit aquest estiu.
0: No existeix. Tots els desenganys amorosos de l'estiu en general no compten, d'acord? Vale. Els ficarem dintre d'una categoria que és amors d'estiu, que ja sabem que és una categoria molt poc sòlida, és una cosa molt canviant i molt lleugera. Per tant, tots els fiascos o cops que rebem, igual.
2: Fora.
0: T'han fet ghosting? No, no. De què parles? No sé de qui parles.
1: Ah, no, però i tu fer-lo?
0: Aquesta persona no existeix.
1: I fer-lo?
0: No, perquè si el concepte no existeix, intentarem tampoc fer-lo nosaltres.
1: Ah, vale.
0: D'acord?
1: Joder.
0: Intentarem ser una mica emocionalment responsables. No, però en general...
1: Jo...
2: Et pots caure el mòbil i que s'arxivi el xat sol.
0: No, o sigui, no t'has de fer mala sang per absolutament cap ghosting que rebis, cap plantó que rebis en un plan, perquè aquest estiu no existeix.
2: Vale, sempre...
0: Simplement, o sigui, demà torna a sortir el sol, next, demà serà un altre dia, s'ha acabat.
2: De cognom, next.
0: Totalment.
2: Vale.
0: Vale? Vinga. Tercera. Gala, no t'està funcionant gens.
1: Jo he dit que si jo puc fer ghosting, endavant.
0: Però per què has de voler tu fer ghosting?
1: Perquè a mi a vegades no em va bé responsabilitzar-me.
0: En fi. Número 3, vinga, una mica més fàcil aquesta potser. Davant del dubte heu de triar l'outfit més arriscat, d'acord?
1: Hòstia, no podria estar més.
0: No.
1: Contra de
0: mira,
1: tot.
0: Deixa'm que m'expliqui. Jo de sempre, tot. Ho sabeu, em coneixeu, jo sempre prioritzo la comoditat. Sento que un bon look és aquell que et fa sentir bé i et fa anar còmode, però també us he de dir que és el moment d'arriscar, perquè mai tornarem a ser tan joves. I jo qualifico una mica més d'esforç, és que només és ficar-li una mica més d'esforç. Dius, va, en comptes de bambes, avui botes. Vinga, va, li fico tres collarets una mica més monos, ho notes, se't veu hot. O sigui, òbviament cadascú el seu rotllo, cadascú el seu terreny, però jo us dic que no és l'estiu de guardar-te el vestit mono per un dia especial.
2: És per posar-te'l
0: cada dia l'outfit més cute que et vingui de gust.
2: 100%. Mira, jo que el primavera anava amb un outfit avorrit i el meu campi de pis m'ha deixat un cinturó superxulo i un collaret, que jo mai me poso collarets
0: sí.
2: Perquè sempre...
0: I anaves guapíssim.
2: I vaig dir,
0: anaves
2: una
0: guapíssim.
2: Cosa, avui puc ser qui jo vulgui.
0: Totalment.
2: I puc xutar cap, si m'ha
0: fet. Jo al primavera, que també vaig fer el combo shorts i botes, que és una cosa que no faig mai de la meva vida, i em sentia la mejor, la
2: és
0: veritat.
2: És de devoradora.
0: Sí, sí. Vale, va, la quarta. Aquesta és de persones sàvies. Potser no us encaixa perquè jo aquesta l'he après...
1: Ah, perquè som lerdes?
0: No, per l'edat. Per l'edat. No, a mi m'ha costat aprendre-la molt aquesta amb els anys. Crec que aquest any és quan l'he acabat d'integrar.
1: A veure.
0: S'ha de saber quan retirar-se.
1: Ah, no, jo això ho faig perfecte.
0: Sí,
1: soc
0: molt bé.
1: Soc experta en les retirades.
0: Llavors ets madura. Ets madura
1: no, per l'edat. No, madura no. Vaga, que és diferent.
0: És una de les millors lliçons que jo he après mentre he anat madurant. Una retirada a temps és una victòria.
1: Sempre, sempre. I mai hi haurà una vegada que no sigui una victòria.
0: Totalment.
1: Mi mantra.
0: Mai te n'arrepenteixes de marxar una miqueta abans a casa. Mai. Ah, és que després va venir Leo Messi.
1: Basura.
0: Més igual.
1: Jomo.
0: No.
1: Leo Messi Judis.
0: Veus com sí que no tens de FOMO quan t'interessa?
1: Jo arribo a anar Leo Messi... I no dic el que faria, però em quedaria sense braços. Eh? En plan, m'estamparia contra la paret fins quedar-me cega per no poder-lo veure mai més, perquè seria, bueno, mi sueño.
0: Doncs jo crec que no. A vegades no surt a compte ni una copa més, ni agafar aquet cotxe per anar a una altra festa
1: no,
0: que t'han dit els teus amics que han descobert a l'altra punta de la platja. Da igual.
1: Mai s'ha d'anar a l'altra festa. No. Altra festa?
0: I mai s'ha de pujar un cotxe on algú hagi begut i condueixi. No, això de veritat és zero hot i que no ho faci ningú perquè no val la pena. Però... jo crec que a vegades marxar a casa i guardar energia fa que et sentis molt millor amb tu mateixa. El FOMO no existeix, per tant no et perds res i l'endemà et despertes hot. El cos t'ho recompensa.
1: El pitjor dia de la meva vida aquesta setmana,
0: Va
1: ser el dia que em vaig quedar fins les 4 o'clock al Primavera Sound esperant a que algú marxés també perquè em feia mandra marxar sola.
0: No.
1: Després, per Patum, tot això, vaig marxar quan tocava. O sigui, jo vaig arribar a casa pensant...
0: que bé.
1: Quina gran gestió. Mai ningú tan gestionadora.
0: És que et sents superbé amb tu mateixa. Mm. Sents que t'estàs cuidant i t'estimes.
1: Que bé.
2: 100%.
0: Sí. Oh. En fi, vale, vaig ràpid. Cinquena. Tranquil. Continuant amb aquest mantra que diem de retirar-se a temps i no forçar la màquina, el meu cinquè consell és que no forceu les coses i deixeu que siguin com són i que la gent us mostri qui és, que a vegades quan no fas res i quan calles una miqueta i quan deixes de perseguir és quan la gent ensenya els seus verdaderos colores.
1: Estic això sempre passa. Estic en contra d'això.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Per què?
0: Porto uns exemples, perquè no sé si...
1: A veure...
0: per què estàs així?
1: M'amago perquè no vull saber.
0: Exemple. Tu vols coincidir amb un noiet a una festa, però les teves amigues volien anar a una altra. I tu ja trames un plan secreto de compinxar a Déu i sa mare perquè tothom vagi a la festa on està el nen que a tu t'interessa.
1: Fes-ho!
0: No!
1: Fes-ho!
0: No!
1: You never know, fes-ho!
0: Estàs donant energia desesperada, l'univers te la colarà. Arribaràs a la festa i s'estarà liant amb una altra. Deixa'm que t'ho digui. Em sap supergreu, però és així. No ho forcis! Surt amb les teves amigues, si us heu de trobar, l'univers ja se n'encarregarà. Un altre exemple, la tonteria, aquesta tonteria enorme de tu estàs planificant la teva setmana i tu en el teu cap ja estàs assumint que algú que t'interessa et dirà de quedar el divendres, per exemple, qualsevol proposta que facin les teves amigues o gent que tu t'estimes pel divendres, tu diràs que no? No, és que encara no ho sé, és que potser tinc un pla, és que no ho sé, encara s'ha d'acabar de parlar. Estàs prescindint perquè li estàs guardant espai a un retrasadet que encara no t'ha dit res?
2: Literal.
0: No és l'estiu de fer això. No, deixeu que les coses siguin com són. Que primer et diu de quedar la teva amiga, la teva mare, la teva cosina. T'ho ha dit abans. L'altre noi, si volgués, doncs que s'espavili. No forcis les coses.
2: Molt bé.
0: Deixa que siguin. Com deia la Mariona, Breezy era.
2: Breezy.
0: Gràcies.
2: Va, següent consell.
0: Aquesta potser és personal, d'acord? Aquí sí que, si no estàs d'acord, et demanaré perdó, em callaré, ja està. Són les meves normes, doncs jo mano, ja està. Heu de ser una mica misterioses amb el tema Instastories. S'ha de ser una mica misteriosa.
2: Més guai.
0: Exacte, és una mica hot.
1: No, crec que estem malinterpretant el concepte de guai. Guai no és ser una puta borde escarosa, tampoc, eh?
2: Però no és de borde.
1: És una noia no sé què. Per mi, les noies més guais són les extrovertides que no es guarden les coses expressament, fins aquí el meu punt.
0: Però que no, tu pots ser totalment extrovertida i no estar-nos fent un 24 hores en directe d'on estàs via Instagram
1: Res
0: Stories.
1: Res m'interessa més. Penja tots els Instastories, si us plau, ja.
0: Bueno, no sé, jo com a persona hot us dic que crec que no cal. És que s'han de tenir moments per tu. Crec que és molt hot. També és molt hot quan tu veus una noia que tu dius, és que tu, si realment aprofitessis les teves xarxes, ho petaries, perquè ets tan guai i vas a coses tan guais i ets tan hot i tan divertida i tan perfecta, i la tia no penja absolutament res i li és absolutament igual. No em diguis que això no et dona energia hot.
2: És de guai.
0: És de guai. Perquè dius, com pot ser que sabent que tens el potencial per triomfar, te la pela.
2: Tia, és que aquest estiu t'ho juro que està vibrant guai summer 2020.
0: Sí, està vibrant Himawa summer, està vibrant desconnexió summer.
2: Literal.
0: Sí.
2: Justament, és que de veritat que justament aquesta començava a ser... Clar.
0: La nena catalana està de moda i hem de ser una mica... Però què rius, Gala?
1: No, és que a mi em donarà... A mi m'agafarà alguna cosa. Com no pareu de fer servir aquests conceptes. No, a mi m'agafarà nena catalana. This is folklore.
0: Però tu no...
1: This is folklore!
0: Parlo des d'un punt de vista fashion. Vull dir, aquesta mareta del Barça...
2: No! No és
0: aquesta
2: estètica per re del món.
1: Catalana, bro.
0: Què dius? Parlo de Simuero, Himawas, Paloma Gul. Clar. Aquest any la moda catalana ho ha patat i ara és un vibe que la gent persegueix.
2: A LA les nenes estan tornant-se boges.
0: Gràcies,
2: per
0: Alberto,
2: nosaltres.
0: Gràcies.
2: Però no és broma, eh?
0: I això es tradueix al Mediterrani.
2: Les modernes
0: en
2: estan molt loques amb nosaltres.
0: Sí.
1: És que asco, perquè vindran més aquí.
0: No, això no t'ho nego, aquí estem d'acord. En fi, jo us dic que crec que és guai que no penja tants stories, que la gent no sàpiga on estàs tota l'estona i així tampoc gentrifiquem Cales. Digo,
2: això
0: jo,
2: sí que és cert, que com a
0: no,
2: Brett
0: no, no,
2: Coast Girl...
0: Tota l'estona posis Cala no sé què, Cala Satuna, Cala tal, da igual. Sigueu misterioses, sigueu hot. Que la gent es pregunti, què estarà fent l'Alberto?
1: A veure, noies. Viviu en un ego trip. Ningú us preguntarà què està fent l'Alberto. Ho sento, Alberto. Doncs... Ningú s'ho pregunta.
2: Ja, però després tu penses un Instastory i dius, ah, mira, que guai.
0: Mira què està fent l'Alberto.
2: Clar, quan ho penses.
0: Millor que ningú sàpiga.
1: Uf, crec que us esteu donant moltes voltes a vosaltres mateixos.
2: Som-hi, següent concert.
0: Següent i últim, però no menys important. No perdeu un altre estiu per culpa de les expectatives.
2: Ai, sí, això sí que
0: us ho diu una que n'ha perdut alguns ja. He caigut molts cops en aquesta trampa de dir, aquest estiu l'aprofito al 100%, no penso parar, em poso mil objectius personals i per fi passaré les meves fotos a un disc dur i em llegiré 4 llibres i ordenaré tota la meva roba. Com a persona que sempre té un pla, he decidit que aquest estiu el més hot és no tenir-ne.
2: Una cosa, el 2025, almenys per mi, va ser un estiu de molta expectativa i que llavors va ser un xasco.
0: Totalment.
2: I per tant, crec que ha sigut com reaccionar-hi això.
0: Totalment.
2: I aquest 2026 és... Wow, summer!
0: Sí. Mira que jo sóc la persona que menys flueix del món mundial, odio fluir, em dóna urticària, però sento que aquest estiu una mica ja és com... El... O sigui, és que em fa tanta mandra planificar o generar una expectativa o haver de tenir com en el meu cap una idea de com ha de sorgir tot, que, bueno, no em queda alternativa que fluir.
2: Literal.
0: I crec que és hot, la veritat.
2: Estem en aquesta era, eh? Perfecte.
0: Sí, estiu 2026 no hi ha plans, és hot no saber què faràs, és hot no tenir un viatge a les Maldives amb les teves 50 amigues de la uni, no passa res, en plan... Per sort vivim en un lloc preciós i us veu de passar bé i servir looks i ja està, i que us depèn
2: i tot. I actitud. Celebradora. Lea Castel, thank you very much for your consejos of Hot Girl Summer.
0: Let's go.
2: Ara et posem una cançó de Hot Girl Summer.
0: Vinga.
2: Una mica de Quevedo, El Golpito, que és fantàstica.
0: Aquesta m'agrada.

0: Vale.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
2: per què has arribat a aquesta
1: hora? El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur
1: que no. T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
2: Ara miraré el
1: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
1: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Família, com esteu? Passen 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda i seguim al Love Dicat. Ja sabeu que ara, com cada dilluns, toca queixar-nos una mica i per això seguim amb la Laia Castell. Com estàs? Brisi o enfadada?
5: No, estic brisi. Em puc enfadar en qualsevol moment jo, però estic brisi.
1: Tens alguna cosa que te faci enfadar?
5: Sí.
1: Com què? Ara?
5: Els whatsapps de feina.
6: És que el whatsapp...
1: Quatre tema.
5: Sí. O sigui, jo per mi, tornem a que sigui de mala educació enviar un missatge de feina a qualsevol hora del dia. Els horaris existeixen, tornem a respectar-los. Crec que és una cosa que jo fa uns anys encara sento que la gent tenia com una mica més consciència, no? De...
6: Era com el mail.
5: Vale, sí, tothom té mòbil ja, però... A partir d'una hora és de supermala educació enviar un mail de feina o demanar qualsevol cosa de feina. I sento que ara ja no. Ara ja la gent li és absolutament igual i a qualsevol hora et reclamen coses i a mi em genera molta angoixa saber que la gent es pensa que estic disponible en qualsevol moment perquè tinc WhatsApp.
1: Però pots no respondre.
5: Ja, però llavors tinc tota estona com un run-run de no estàs fent la teva feina i penso, ja, és que són les 11 de la nit. Vull dir, no hauria ara d'estar agobiada per això.
1: T'obren a les 11.
5: Moltes vegades. Sí. Perdona, acabes de penjar aquest TikTok i una persona ha comentat això, podries borrar-ho?
1: Uf,
5: home.
1: No,
5: t'ho
1: demà.
5: T'ho puc fer demà a les 7 del matí, si vols, eh? Però millor demà. Per tant, jo estic...
1: I respons això o dius, o respons, si ara ho faig, ho fas?
5: Clar, és que normalment hi ha com molts intermediaris, saps? I la persona directa que em contacta a mi em sap supergreu i sé que no és culpa seva. I llavors normalment li responc confiant en que arribi un punt, alguna cadena dels intermediaris digui, basta, és molt tard.
6: Que li sudi algú.
5: Sí, però jo per mi tornem als coloms missatgers i a que la gent li faci vergonya obrir per feina WhatsApp a certes hores. Vull dir, no puc més, de veritat.
6: Uf.
1: És una falta històrica de respecte. Tu tens algú... Digues que crec que ens torna més bojos i és un problema de veritat. Ara ho he dit molt rises, però crec que és un problema social de veritat.
6: Clar, està disponible tota l'estona.
1: Sí. Alguna queixa?
6: Mira, jo la queixa és que ahir no vaig poder dormir perquè vaig entrar a l'escola de TikTok, vaig posar què faig si no sé el que sento per ell? I vaig estar
1: què?
6: Google fent scroll fins que em vaig quedar adormida a les 4 o 5 del matí.
1: Vas descobrir que sentís per ell?
6: No, van sortir molts TikToks superestètics.
1: Era un dubte real que tenies?
6: Sí.
1: I pensaves que TikTok te'l resoldria?
6: Sí, perquè dic, és que no sé qui preguntar-li.
1: Ai,
6: i llavors vaig dir, doncs li pregunto TikTok.
1: És més fàcil demanar-li al xat, eh?
5: Pues és més psicòtic, també.
6: No, tia, perquè li vaig preguntar per la tarda i tampoc en tenia la vibra. I vaig dir, saps què?
1: Jo mai ho havia fet, no és broma. Plan, mai ho havia fet. Ahir vaig tenir una conversa amb el xat sobre una persona que m'agrada.
6: Veus?
5: Què? No ho he fet, no he caigut mai encara en aquesta trampa.
6: Tia.
5: O sigui, no li he pujat mai encara cap captura de pantalla de WhatsApp i el dia que ho faci crec que em preocuparé de mi.
1: És que a mi em queda molt, vale? Per anar a teràpia encara, bueno, una setmana concretament. No podia esperar una setmana perquè
5: però
1: és que
5: no
1: me'l trobaré abans. No, m'és igual.
6: Tia.
1: A mi els meus datos que se'ls queden.
5: No per un tema de datos, sinó perquè o sigui, sento que s'ho gestiona moltíssim.
1: No.
6: He arribat a pujar, descarregar la conversa sencera, rotllo, des del primer dia que vam... parlar fins l'últim moment amb l'arxiu que te fa el WhatsApp.
5: I dir-li, ¿quién crees que está más enamorado?
6: Efectivament. I ell dir-me, amor, òbviament, tu.
5: Surt.
6: I jo, tu me dius sempre, surt d'allà.
5: Marxa.
6: De cop t'analitza i diu, en aquest dia sembla que de cop i volta va haver-hi com un approachment, però llavors s'ha tornat a refadar la relació, no sé què, i així.
5: Oh. És que jo amb lo boja i sobreanalítica que soc, crec que entraria en un bucle de...
6: No,
5: ja no puc parar. Ara ho he de fer cada dia amb tot.
6: No hi entris.
5: No.
6: Perfecte, doncs mira, un dia més desahogades, as always, noies. Ja sabeu que els divendres ens agrada punxar una miqueta de música, aprofitant que aquest divendres és el Cabró Rock. Us sembla si ens dieu cançons dels artistes i així fem una prèvia aquí a ICAT i la partim totes juntes? Envieu al 667076016.
1: A veure, no els hi dona temps.
6: 667076016. I si no, te la busca per Google.
1: 667076016. Envieu-nos un WhatsApp. amb la cançó que us agradi més dels artistes que toquen el cap rock i nosaltres la posem divendres al Love. Com sempre, busquem-nos a les xarxes d'eva@someva. Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
6: I si no, sempre ens podeu trobar a Spotify, a YouTube, a 3Cat, everywhere.
1: Exacte. Laia Castel, moltes gràcies per quedar-te. Com sempre, ets fantàstica. I nosaltres ja sabeu que estem cada tarda en directe de 3 a 5. Ara us deixem amb el Nota de Veu. Va, família, marxem. Molt, molt, molt.

0: Estàs sentint el Love.
1: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 8 de juny. Dia complicat, dia difícil, dia que tot plegat fa pujada, perquè, estimada gent del programa, venim un xic de ressaca. Ja ens perdonareu, però és per qüestions professionals, 100%. Hi ha Primavera Sound, hi ha molta música al Parc del Fòrum de Barcelona, toca anar a veure gairebé tot el que puguis, i llavors això fa que l'energia vagi decaient i decaient i decaient, i de sobte dius, ai, calla, si és el despertador del dilluns, que bé, visca la vida i visca sempre. L'Aina Ostrell, a.k.a. Aino, bona tarda.
2: Bona tarda, Frank Llu.
1: A veure, et faré una pregunta molt concreta.
2: A veure.
1: El teu ressecòmetre, ara mateix, quin índex apunta? Quin nivell?
2: Estic millor que aquest matí, et diria.
1: A mi em passa tot sovint que vas millorant a mesura que s'acosta el vespre.
2: És de l'endemà, vols
1: sí.
2: dir?
1: Sí, és a dir, tu et lleves fatal. Mira, et faré l'arc, per mi, eh? A veure si coincideixes.
2: Sí, a veure
1: si la gent també a casa coincidiu en això. Quan dic a casa vull dir a l'altra banda de la ràdio, perquè no sé si sou a casa, d'acord? Però allà on sigueu. El meu arc és, et lleves fatal, vas millorant.
2: Va per aquí.
1: Hi ha una gran balla a l'hora de dinar, és
2: sí.
1: a dir, allà hi ha una baixada forta.
2: Però dinar ajuda molt, eh?
1: Sí, però allà, de cop, moltes ganes de dormir, depèn de què hagi de passar l'endemà, millor estalviar-t'ho, llavors hi ha una estona de bastant de patiment. I jo no sé què passa, que a mesura que el sol es va amagant, és a dir, al vespre-nit, tu seguiries.
2: Sí, sí, sí.
1: Tu no t'aniries a dormir.
2: No, no.
1: Tu de cop has reviscolat com a persona i estàs sensacional.
2: Jo sóc aquesta persona si no faig migdiada. O sigui, crec que fer migdiada és ja la sentència de mort d'aquell dia.
1: És el que t'anava a dir. A mi, la migdiada, en aquest tipus de dies de ressaca, m'entra fatal.
2: A mi també.
1: Em desperto a les 7 o les 8 del vespre.
2: Llavors no dormiràs a la nit.
1: Amb la cara marcada dels llençols. Amb l'humor tendint a estar girat.
2: I el mal de cap en potència.
1: Evidentment. És a dir, el primer que fas quan et lleves és prendre't alguna cosa de farmàcia, eh? Estem parlant de 100% producte legal aprovat per la Generalitat de Catalunya. O les autoritats pertinents.
2: L'Institut Català de Salut.
1: 100%. L'Institut Català d'Odontologia, també. 9 de cada 10 dentistes recomanen.
2: M'agradaria conèixer aquest altre dentista, a veure què proposa ell.
1: És un underdog. Ell és un outsider. Va a la seva, sempre. Escolta, tu tens algun miracle, algun remei d'aquests que sempre et funcionin contra la ressaca?
2: L'aigua, sempre.
1: Sí, eh?
2: Però l'aigua quan es passa festa, eh?
1: No, jo dic de ja m'he llevat, ja estic fet pols, ja estic derruït.
2: T'anava a dir, la millor ressaca és evitar-la abans, saps? Vull dir que si veus aigua
1: gràcies,
2: és perfecte.
1: Gràcies, gràcies no, per tant,
2: però
1: germana gran, gràcies.
2: No, però o sigui, ho dic de veritat, que va bé anar alternant aigua amb aquesta ginebra sola que et vas fent com els Ludwigs. Però per l'endemà, ostres, escoltar-te.
1: Sí, eh?
2: Prendre't amb molta calma, no tenir mil plans quan saps que no podràs assumir-los i respirar fons.
1: El que et vingui de gust.
2: Sí.
1: A mi em funciona molt el suc de tomàquet.
2: De veritat?
1: T'ho juro.
2: Que no el gaspatxo, eh?
1: Boníssima, boníssima puntualització. Ni gaspatxo, ni salmoretge.
2: És que el gaspatxo té algun ingredient, no sé, el cogombre, així, que es repeteix una mica, saps?
1: Sí, a mi algun ingredient del gaspatxo que em fa com tan aviat entra, tan aviat surt. Ja ens entenem, no cal donar més detalls.
2: No.
1: Però, en canvi, el suc de tomàquet, et ben juro que no sé què té, que em senta bé.
2: Ah, mira, doncs m'apunto, eh?
1: Apunta tu. A l'altra banda del vidre tenim en Nil Hernández. Nil, amb els ditets de la mà, de l'1 al 10, el teu ressecòmetre, entenent que 0 és fantàstic, com un gínjol, i 10 és la ressaca que m'està a punt de matar. Llavors, un 1! Carai, tu!
2: Caram!
1: Ha fet bondat en Nil,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Ara ens venen uns quants dilluns complicats, perquè, clar, aquest cap de setmana hi ha monocicle a Sant Pere de Ribes, hi ha Cabró Roca Vic, i llavors és un no parar de festivals, de cicles de concerts, de música a l'aire lliure. Per tant, farem el que podrem. També una bona manera de fer passar la ressaca és a través de cançons. I nosaltres en tenim presentades pels artistes i tot, aquí al Nota de Veu d'ICAT.
3: Bon dia, estimada i selecta audiència del Nota de Veu. Aquí Guillem Soler de Buos, el que escriu i canta les cançons. Avui molt feliç, caminant per la natura i enviant-vos aquesta nota de veu per explicar-vos que estem molt feliços perquè acabem de treure una cançó amb la Leire Martínez que es diu No hi ha pla B, i que és especial per la gent que està en aquell moment de la vida en el que estan triant aquell camí que li ha de marcar el futur, i que parla de que quan saps què és el que vols fer ja has de tirar de cap i no rumiar-t'ho massa. Feliços per com ha quedat la prodo de la cançó, per com sona, per com enganxa la tornada, perquè és un tema 100% Buos, i com no també per la Colabo, perquè escoltar cantar en català a la Leire Martínez, i tenc els ulls com per un moment sense l'oreja de Bangkok cantant en català, és un que ens va marcar molt quan érem molt joves. Una abraçadota, i ens veiem de concerts amb aquesta gira dels 20 anys. Gairebé no hi ha entrades per res, però hi ha alguns gratuïts. Animeu-vos, veniu, que és el millor show que hem fet mai. Vinga, va!

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Ara per fi estem sols.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
3: El programa que desperta Catalunya.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Coco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agrada anar a la platja, les maduixes amb nata. Un tutti, un frutti. Batut de tutti frutti, propina pel meu booty.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
6: Ens agrada ser aquí, ens agrada fer ràdio i ens agrada compartir dues hores de cançons boniques amb vosaltres. Avui s'ha de remar una miqueta. Diria, Aina, que tenim prou bé la veu.
7: Sí, i tant.
6: Oi que sí? Però la cosa és que venim de la ressaca del Primavera Sound i la millor manera de llepar-nos en les ferides és compartint un suc de tomàquet. Ja veuràs. He tingut temps, mentre sonaven els anuncis i la cançó de Buos amb la Leire, per anar a buscar un suc de tomàquet.
7: Delicatessen, eh?
6: Què et sembla, això?
7: M'agrada, m'agrada.
6: I sentirem a tota la gent, artistes, grups catalans, que han passat al llarg d'aquests dies pel Primavera Sound.
7: Amb veu o sense el sentirem?
6: Amb veu, és a dir, cantant i també parlant i explicant vivències. I si vols ho fem en ordre invers. És a dir, quan parlàvem del que havia de venir del Primavera,
7: sí,
6: anàvem de dimecres a dissabte. Doncs ara, atenció, anirem de dissabte a dimecres.
7: Ve de gust.

Hola, hola. Aquí la Venus. Us explicaré una mica com va ser l'experiència de Primavera Sound. En si van ser dies molt intensos. Aquest seria una mica el resum i crec que la meva veu ho garanteix. No, la veritat és que va ser molt guai. No m'esperava que el concert anés tan bé i alhora crec que va ser guai perquè em va descobrir gent d'altres nacionalitats també. I vaig sentir bastant també l'escalf del públic català perquè quan deia alguna cosa sobre el català i la llengua, en aquests speeches entre cançons, la gent és com que estava contenta d'estar donant suport a un projecte local. I en si el festival molt bé, vaig gaudir molt de veure concerts com el d'Esmers, de XX, no sé, en general molt bé. Sí, m'ho vaig passar molt bé. Gis, també molt xulo. A seguir defensant la cultura en català allà on anem. Una abraçada molt forta.

0: sort que es presentava al principi de la nota de 10 la nostra estimadíssima Valèria Saurí, a.k.a. Venus. Des d'aquí, petons, abraçades, escalf i Valèria, suc de tomàquet. Va molt bé. Clar, ella va cantar dalt de l'escenari, cosa que tu i jo no vam fer al Primavera.
1: No.
0: Però ho va donar tot, eh? S'ha quedat seca de veu.
1: I a més, m'he fixat que anava dient grups que va veure i tal, i jo anava pensant, aquest era dijous, aquest era divendres, aquest era dissabte, per tant, vol dir que no va fallar cap dia, eh?
0: 100% jo he fet el mateix exercici, no ens ho hem parlat, però no. Una vegada més hem coincidit, el dijous, Gis, per exemple, que tu i jo em vam veure a l'inici, perquè llavors vam anar al directe amb els independents, que era a les 8 del vespre, i va ser un dels concerts del diluvi.
1: De fet, ens anàvem trobant a gent, tu i jo, de camí cap als independents, que ens anava dient, a quin escenari és Gis? On s'ha d'anar per veure Gis? Molta gent ens va demanar per Gis, eh?
0: Sí, que era com escenari Cruïlla.
1: Sí, exacte.
0: Per entendre'ns.
1: Molt a l'entrada.
0: Entrant al fòrum a l'esquerra, sí, així com molt accessible. Gran concert. Jo vaig dir a l'Independents que era com si els Strokes haguessin escoltat molt el Dioptria d'en Pau Riba, i ho van donar tot dalt de l'escenari. I he vist imatges que tu i jo ens vam perdre perquè vam anar a la ràdio i va haver moments èpics, eh?
1: Sí, sí.
0: És a dir, caient moltíssima aigua, els paios dalt de l'escenari donant-ho absolutament tot. La gent jo crec que encara es va créixer del pal. Aquí contravent, marea i el que calgui. I allò va ser com molt sensacional.
1: Tot i així, la gent del Primavera Sound van fer un comunicat també explicant que arran de la pluja hi havia concerts que s'havien endarrerit, d'altres que no es podien fer. En fi, va ser bastant complex tot, i una llàstima també, perquè aquestes entrades ja sabem com va, però fa molt temps que les tens, et fa molta il·lusió, hi ha gent que es munta el viatge, etc. Però sí que han dit que retornaran els diners del dijous.
0: Sí, jo et diria que al final, veient com va anar i com va ser de violenta l'aigua el dijous, sort que només va ser el dijous i aquelles hores.
1: Sí, sí, tota la raó, però evidentment la seguretat va per davant de tot, i encara que ens faci molta il·lusió anar a tots els concerts, doncs si no pot ser, no pot ser.
0: Un altre any serà. Nota de veu, Aicat, avui que som dilluns 8 de juny, doncs ens estem llepant les ferides de la ressaca del Primavera, i per això estem recollint tot de veus de gent de l'escena musical catalana que va passar pel Festival del Parc del Fòrum de Barcelona aquest cap de setmana. Del dissabte amb la Venus, saltem el divendres, anem enrere com els crancs, en aquest cas amb la Paula. Thank you.

una mica com anar en bicicleta, cada cop dius, ah, vale, no, jo sé anar en bicicleta, no m'havia oblidat, però els primers segons pensava que m'havia oblidat. No, estic molt bé, ha anat molt bé, estic molt contenta. Ha vingut molta gent i res, m'ha fet curt, ara tinc ganes de més. Quan surti el disc a l'octubre farem un concert de presentació i llavors tocarem amb el disc i les que doncs, sonen més o agraden més, si és que alguna dels discos anteriors, però sí, aniré evolucionant, suposo, espero, vaja. Es torna amb ganes, jo estic tornant amb ganes i amb el mateix equip d'abans, amb algunes incorporacions noves, però això és molt guai també, poder tornar amb el mateix equip és molt bonic, em fa molta il·lusió, a més han passat moltes coses aquests 6 anys i és com que la família s'ha fet més gran en molts sentits i és molt guai. El primer senzill era una mica molt electrònic, potser és el tema així com més electrònic que hi ha, o sí. I aquest que ve ara és molt més acústic, potser té una sonoritat molt més similar a la del primer disc, però continuo fent això de barrejar el català i l'anglès.

0: Costa de creure que fins i tot la Paula parli de bicicletes, Frank.
1: Què? És que veus què passa? Que ens acabem trobant. Al final, Catalunya és una gran bicicleta.
0: Sí, sí.
1: I pedala cap al Nota de Veudicat. Aquí ens trobem tota la gent de bé, tota la gent que ens agrada això de les dues rodes, la cadena i el greix.
0: Ella duia uns quants anys a Guaret i ara ha tornat i ens fa molta il·lusió i, a més, clar, tornar damunt de l'escenari del Primavera Sound.
1: És que... Doncs què vols que et digui? Això, tia? No té cap mena de sentit.
0: No, clar, clar.
1: No té cap mena de sentit, per
0: Increïble.
1: Favor. És com l'Aina, no ens ho ha explicat encara, però havia fet teatre de joveneta. Ara imagina que l'Aina un dia diu, tinc ganes de tornar a fer alguna obra. Teatre Nacional de Catalunya.
0: Sí, clar. Saps? T'imagines?
1: Què?
0: De protagonista, a més.
1: Evidentment.
0: Sí, sí.
1: La Paula, que passava el divendres pel Primavera Sound i que ens enviava aquesta nota de veu, tot just baixant, allà al backstage, baixant de l'escenari, que ens deia això de la bicicleta, com que sembla que no en saps, però llavors veus que ho tens com gravat en algun raconet de la teva memòria, i ens tirava una mica de material extra del que ha de venir.
0: De fet, jo la veig com molt contenta i il·lusionada, no?, amb aquest projecte. O sigui, que a veure si ens presenta nova música i l'anem punxant aquí el Nota de Veu.
1: Ha de venir el disc pel que sabem després de l'estiu, és a dir, a la tardor, en aquells
0: aquesta
1: mesos...
0: Aquesta tardor que ens espera.
1: Aquells mesos que no són ni estiu ni hivern,
0: no,
1: estimada.
0: No.
1: Són tardor.
0: Tardor, tardor.
1: Setembre, octubre, novembre, desembre.
0: I desembre, fins i tot.
1: Fins i tot, eh? És que tenim alguna disputa amb això, amb l'Aina. Vaja, la gent que sigui molt de pedra picada sabrà de què estem parlant i, si no, doncs t'actives i et poses al dia. Va, saltem endavant. Ara, endavant vol dir endarrere, avui, de dissabte, amb la Venus, a divendres, amb la Paula, a dijous. Dijous, amb qui?
0: Amb Renaldo i Clara.
1: La Capitosta.

0: molt bé, ha anat molt bé.
1: Sí? Sí.
0: Estava aquest matí, no sé, estava nerviosa, i però al final és un concert important, sempre, el primavera, i ha anat molt bé. Molta
2: però
0: gent.
2: Però acostumes a posar-te nerviosa sempre, abans o no?
0: Una mica sí, però sobretot als concerts importants, sí.

0: Shoutouts, per favor, tothom dempeus per la Clara Vinyals, perquè ho confessava ella amb els companys de l'Independents, en Josep i en David, que s'havia posat nerviosa. Si no ho arriba a dir, ni de conya te n'adones que estava nerviosa, perquè ho va clavar, ho va brodar una vegada més a l'escenari, cançons boníssimes i molt de públic, i això m'agrada, ho destacava la Venus, també la Paula, i amb la Clara, que tu i jo vam enganxar al final, al tram final de concert, molta gent, i jo tinc una sospita.
1: Quina?
0: Ja t'ho vaig dir, d'altres edicions del Primavera, que Renaldo i Clara actuen sempre com aquest format de tarda-vespre, i és el típic concert que comença amb un xic de gent i en va sumant i sumant i sumant i sumant.
1: Sí.
0: Jo crec que els guiris ja s'ho han parlat.
1: Ah,
0: això ha corregut com
1: ja
0: la pólvora.
1: Ja ho saben, eh?
0: Clar, hi ha gent que fa 2, 3, 4 anys va tornar a casa i va dir Renaldo and Clara.
1: Clara.
0: I llavors la gent ho va buscar. La gent ho va trobar, la gent es va posar a escoltar aquelles cançons com si no demà, i jo crec que hi havia irlandeses, hi havia islandesos i algun búlgar que ja venien amb Renaldo i Clara subratllat a l'horari dels concerts del Primavera.
1: Se saben les cançons.
0: Hi havia
1: brutal.
0: Molta gent.
1: Sí,
0: no és
1: moltíssima.
0: Conya, eh? Una mica de gag, però no és broma, això. Hi havia molta gent a Renaldo i Clara i ens fan molt feliços.
1: A més, és un tipus de concert que, d'entrada, ja saps que funcionarà, perquè la Clara és una crac, però a més que trobo que convida aquella hora, saps? Està com molt ben posat. M'agrada molt.
0: I deia que estava nerviosa la tia. Tu li vas notar algun tipus de nervi?
1: Gens, la veritat és
0: que
1: no. No, eh? No.
0: Clar, suposo que a nosaltres ens passa fent ràdio, que a vegades volem fer una cosa, en fem una altra, no ens equivoquem, i és com que moltes vegades, si no ho dius, la gent no se n'adona.
1: Però és divertit que hi hagi una mica de nervis, no?
0: Clar. I jo dic, però jo faig memòria del que vaig veure i t'asseguro que no vaig veure els nervis de la Clara per enlloc.
1: No.
0: I tot afinat, tot a lloc, les cançons impecables, les noves, les antigues, les més antigues, ella tocant la guitarra, algun teclat també, tot fantàstic.
1: El que sí que després, sentint-la a l'Independents, la vaig sentir com molt orgullosa de la feina feta, saps?
0: Mm.
1: Perquè suposo que també quan puges damunt de l'escenari i fas el concert, totes aquestes cançons que han estat tant de temps teves i que ara són de tothom, doncs fa il·lusió veure la gent que te les canta i tot. I la vaig veure com molt satisfeta, sí.
0: Sí, 100% se la notava, se la percebia d'aquesta manera que tu descrius. Va, anem al dimecres, que era el primer dia de Primavera, el de Portes Obertes, i també teníem allà una catalana de la Roca del Vallès, que ho va rebentar dalt de l'escenari.

0: he de dir, Aina, que m'està funcionant molt aquest nou format. Ja portem dues edicions de dimecres de primavera, dia de jornada a portes obertes, amb una artista catalana, 2025 Llum, 2026 Wineta, que és un tipus de show que et porta molt al ball, molt expansiu, molt alegre, molt de donar-ho tot dalt i baix de l'escenari, i crec que aquí ha trobat ja com un filó al primavera, i fins i tot em mullaré ara mateix.
1: A veure?
0: Per la proposta pel 2027.
1: Qui?
0: El dimecres de primavera, edició 2027.
1: Ai, és una parella?
0: Ho diem a la vegada? És que estic segur que estàs pensant.
1: T'estic llegint la ment.
0: Nil, sisplau,
1: ara
0: Nil,
1: quan no ho diem.
0: Abaixa la Wineta, quedem-nos en blanc. Posa'ns reverb a l'Aina i a mi.
2: És que pot ser estrepitós, això, eh?
0: Fem 3, 2, 1 i diem el nom del grup. Val?
2: Vinga.
0: És que estic segur que direm el mateix.
2: Sí?
0: Sí.
2: No, jo ho estava, però ara no ho sé, eh?
0: Per favor, això és genuí, eh? No ho tenim aquí com estem fent el gag i en guió i en Nil ja sap... No. Aquí tot flueix.
1: A veure, va.
0: És una mica així, el nota de veu. 3, 2, 1... Svetlana! És que funcionen molt bé.
1: És que, de fet, els vaig veure amb la Wineta, que van anar-hi de convidats. També van anar-hi fades. I he vist una barbaritat ingent de stories de gent que havia anat al concert i que els havia gravat i tal, i realment és que són carn d'un concert d'aquesta mida.
0: És que fixa't que tu i jo ho hem tingut claríssim.
1: Sí, 100%.
0: Perquè haguéssim pogut dir fades, també.
1: Tota la raó.
0: I hem dit Svetlana. Svetlana, sí, sí. El dimecres de Primavera Sound 2027, això ha de passar, s'ha d'esdevenir sí o sí.
1: Has vist el documental ja?
0: Ah, no! Vaig veure els dos primers capítols, però l'he d'acabar de tancar, me'n queden dos.
1: Doncs mira, acaba-te-la.

0: ideal per fer-ho al primavera. Veurem si passa. També volem esbandir, avui que estem de ressaca primaveral, el que va donar de si el cartell del Primavera Pro, que això és molt important. És una mena de mercat de música viva de Vic dintre del Primavera Sound, perquè ens entenguem. Allà hi ha gent que programa, gent que munta festivals, gent que té incidència, que té mà en la presa de decisions de cartells, de festes majors, del que sigui. Llavors, mola molt que hi hagi un bon mostrari de propostes de casa que molta gent ve a descobrir. Des d'aquí també shoutouts per la gent de Catalan Arts, que treballa sí. molt. Fan una mica el mateix que fem l'Aina i jo, que és estar molt pendents de tot el que passa a l'escena, detectar talent i donar-li sortida i focus.
1: Doncs sí, perquè es pugui produir aquest procés com de captació una miqueta, no?
0: Clar, nosaltres els punxem o les punxem al Nota de Veu i aquesta gent doncs programa dintre, per exemple, del Primavera Pro, i allà vam anar a trobar l'Aina i jo el dimecres, ni més ni menys que a la Cristina.

A mi em sembla brutal, em sembla brutal també tocar aquí, que és Barcelona i és el centre, i jo he estudiat aquí al costat, vull dir que és genial tocar aquí al costat de casa, diguéssim, i tocar el Primavera, doncs és xulíssim, sí, una bona

0: La setmana que ve toquem el Monocicle, que és el festival aquest que es fa... Ah,
1: ens veurem,
0: oh, mira, ja. Brutal. Sí. Pues això em fa molta il·lusió. Crec que és el dia 12, no sé en què cau. Divendres, potser? Sí, sí, pues sí, sí, allà tenim bastants bolos, el qual és guai. I de cara pues, al setembre, així m'espero com gravar més cosetes. Sí, com igual un disc per l'any que ve, aviat, em ve molt de gust. Sí.
1: El 2027.
0: Crec que sí, sí, perquè no m'agrada com estar gaire estona fent el mateix. O sigui, ja tinc ganes de fer cançons noves, que diguéssim, sí.
2: Dues notes de veu de la Cristina, caçades per l'Aina i per jo mateix allà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, per això deia, som al centre de la ciutat, el rovell de l'ou, perquè el Primavera Pro doncs passava en part allà al Centre de Cultura Contemporània.
3: No, no, millor que el CCCB.
2: El pati. Érem
3: al backstage del CCCB.
2: És veritat, que vam veure el sopar que donaven els artistes, els grups, tant d'aquí com de fora, dintre del Primavera Pro. I jo crec que ho podem revelar.
3: Home,
2: ja.
3: I tant que es pot. De fet, jo ho vaig veure en cartell a Instagram, vull dir que imagina't.
2: Era botifarra a la brasa?
3: De fet, el cartell hi posava que farien botifarrada.
2: Botifarra a la brasa, que feia molt bona olor.
3: Espectacular, amb llesca de pa de pagès ben sucadeta.
2: Diré més, com ha de ser?
3: Home, clar.
2: Com ha de ser?
3: 100%.
2: I amb què?
3: I amb una micona d'escalivada.
2: És que clar.
3: Mira.
2: Pebrot vermell. Pebrot verd, ceba. Què me'n dieu de la ceba escalivada? Per favor.
3: Ja m'hi faltava una llesca de formatge de cabra per tenir-ho tot rodó.
2: I acosta'm l'air fryer, que t'ho deixo tot aquí al punt, no?
3: Doncs, increïble.
2: La Cristina, que ens explicava allà que li havia molat molt passar pel Primavera Sound, que estava planejant ja disc nou pel 2027 perquè no se sap estar quieta, que aquest cap de setmana que ve serà el Monocicle de Ribes, que és una cita que val molt la pena, i un power trio espaterrat amb en Jordi Matas, del Petit de Calaril o d'en Ferran Palau, doncs, que també acompanya en directe a la Cristina, ella, per suposat, amb la seva veu, amb les seves cançons, i en Darío, que haureu vist, què sé jo, amb la Rita Payés, per exemple. Doncs increïble el format de la Cristina, que de fet, com que el seu nom comença a sonar cada vegada més, li vam demanar, a veure, per si algú ara, avui, et sent el nota de veu i vol obrir la porta de l'univers Cristina, per on hauria d'entrar?
3: I ella ens va fer una recomanació.
0: L'últim disc que vaig publicar fa poc, al novembre, que es diu Mai Adeu, és un disc... no sé com dir-t'ho, és que és de...

0: La màgia de la Cristina, que en directe era per obrir la boca i anar-la obrint més i més i més i més i més i més i més fins que caiguessis de cul a terra, perquè era una autèntica meravella. Bona porta d'entrada al disc Mai Adeu. Aquesta és la cançó que comença l'àlbum. Per tant, és la porta d'entrada de la porta d'entrada que ens recomana ella mateixa. Tenim una última nota abans d'anar a l'Arenà amb L apòstrof majúscula, A majúscula, d'acord?
1: No, escriu... A minúscula, eh?
0: No, A majúscula.
1: No, minúscula.
0: A minúscula? Ah, clar, és veritat, A minúscula. Sabia que ho havia de dir d'una manera i ho he dit just de la manera equivocada.
1: L apòstrof en majúscules.
0: I tot en minúscules.
1: Llavors, exacte.
0: L'Arenà.
1: Correcte.
0: Perquè no és Arenà, és l'Arenà.
1: És així.
0: Ok, abans, però, d'anar a l'Arenà, tenim una última nota de la Cristina. És la nota del safareig.
1: La que ens agrada.
0: La que va proposar l'Aina. A veure, explica-ho tu mateixa, sisplau.
1: Ens vam empescar una juguesca de preguntar als grups que vam trobar per allà a la zona del Primavera, però que ens expliquessin quin és el seu grup de WhatsApp més actiu.
0: Que és una pregunta que incorporarem al nostre repertori. Començarem a disparar-la ara. Grups, artistes, dels 2.000 grups de WhatsApp que tens, quin és el més actiu?
1: És que això t'obre les portes cap a algun món molt sorprenent, com pot ser el de la Cristina, que ens va explicar quin és el seu grup de WhatsApp
0: Espera,
1: més actiu.
0: És que t'obre la porta del Palacio del Café.
1: Tal qual.
2: Palacio del Café, crec, però és el grup del pis, de les meves compis de pis. No, no em preguntis per què es diu així, però es diu el Palacio del Café.
3: Bueno, entenc que beveu molt cafè, sou cafetera.
2: Pues bé, pot ser, sí, ens encanta. Sí, però bueno, així divertit.

0: Ja som en òrbita l'Arenà, aquesta gent que venen de Mallorca, que tenen un peu a la tradició i l'altre al futur. Ja sabeu, són un duet, dues noies, i tenim bones barres seves. L'emoció de tocar el Primavera Sound, com descobrim l'Arenà i per quina porta entrem al seu univers artístic.
1: Molt guapo l'experiència, la veritat. Ens pensàvem que potser en 30 minuts seria poc, però estava tothom superconnectat des del principi. També nosaltres estem acostumades a tocar en teatres i el fet que avui estigués tothom dret i que hi hagués, no sé, gent de llocs diferents, que al final el que t'uneix és la música, doncs ha fet que fos com un bolo molt enèrgic i amb un punt fiestero que no estem acostumades, però que ha sigut superguapo.

he de dir que crec que tenim unes quantes portes. O sigui, d'una banda, amb aquest últim projecte que estem, que és el que estem fent circular ara, com que està molt vinculat a la música tradicional, doncs clar, ja crec que hi ha doncs, gent que li agradi, no?, com tot aquest context de, del tradi, doncs pot de cop connectar. Però també crec que ens agrada pensar que tenim una manera d'aproximar-nos a la música experimental, o sigui que també, jo què sé, tenim un vol molt eclèctic, o sigui que pot haver-hi una cançó que sigui pues, típica cançó d'autor, però després de cop pues, fem una cosa superelectrònica, no? Llavors crec que realment si tens com curiositat en alguna d'aquestes branques pues, pots entrar.

Mira, diria una cançó Em demanau, perquè és el single d'aquest disc que encara, clar, hi ha moltes que no les podria dir perquè encara no estan publicades, però aquesta que sí, una cançó Em demanau, que està això, inspirada en una cançó que vam sentir de Formentera, de la Mola, una senyora de la Mola que als anys 50 cantava això i ho vam sentir, ens va encantar i vam fer la nostra versió, que és aquesta.

0: L'Aranà, que són fantàstiques i a més simpatiquíssimes. Però escolta'm una cosa, Frank, tu deies que són de Mallorca?
1: Potser m'he aventurat.
0: Jo crec que t'has aventurat una mica, perquè l'Anna és de Sant Feliu de Guíxols.
1: Val.
0: I
1: la Laura, la Lara.
0: I la Lara, Magrinyà, és d'Eivissa.
1: Mig camí Mallorca. No, és a dir, Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava.
0: Sí, no, no. Pots passar per Mallorca.
1: No?
0: De fet, si vols.
1: No, doncs em sap molt de greu. No sé per què les feia com de Mallorca.
0: Doncs no, no.
1: No, no, no, perquè clar, com que sí que recuperen arrels...
0: Sí, això sí.
1: ...de cosa de tradició balear.
0: Exactament, de les pitiuses.
1: No estrictament mallorquina, val? En tenim una, com tu dius, l'Anna de Sant Feliu de Guíxols, la Lara d'Eivissa, i amb la unió dels seus superpoders formen l'Aranà, L'apòstrof A minúscula.
0: Exacte.
1: Perquè es diu l'Aranà. I elles ens van dir, molta gent ens diu Aranà, com si la L apòstrof fos per...
0: Clar, sí, sí.
1: ...referir-s'hi.
0: Exacte.
1: I no és així. El nom del grup és l'Aranà.
0: Més que res, si les busqueu, per exemple, a les plataformes d'escolta de música com Spotify o Instagram o aquests llocs, les heu de buscar amb l'L apòstrof, perquè si no, potser no les trobeu.
1: L'Aranà, que ens deien que una bona porta d'entrada al seu univers és una cançó amb Demanau, aquest univers tan particular d'arrels que es disparen cap al futur. I atenció, que ens van parlar d'instruments, de saber tocar el piano però també saber-ne tocar d'altres. Ens van parlar de disc nou a la tardor.
0: Epa!
1: El mateix que la Cristina. I ens van confessar, sí senyores, sí senyors, l'Aranà també es va mullar i ens va parlar del seu grup de WhatsApp més actiu a dia d'avui.
2: Clar, nosaltres sí que som pianistes, llavors sempre hem estat en contacte amb el piano tot el dia, estudiant tot el dia, i el fet de començar un instrument de nou i que té aquest punt com més, no sé, menys mental i més terrenal, no? Com unes castanyoles, una cosa més percussiva, doncs ha sigut molt, molt xulo. Ha sigut més difícil del que ens pensàvem, perquè anàvem una mica de sobrades de dir, bueno, com que ja som, com que som músics, això ho enganxarem ràpid, i cada instrument té la seva història i ens ha costat, però finalment molt, molt bé.

per part de l'Anna i meu per acabar d'enregistrar aquest disc, segon disc que estem preparant, que es diu Turmarí. I, bueno, bàsicament això. Aquest estiu serà acabar això, que nosaltres som superobsessives, ens agrada molt, estem fent la producció, llavors vol dir que la cançó està quan tu decideixes que està, ole. I res, i la idea és publicar aquest disc a l'octubre,

0: o sigui, està a anys llum del segon més actiu, vull dir, està en un grau d'activitat que és espectacular, que és el grup que tenim amb el nostre mànager, que és en Xavier, és un grup que es diu L'Aranya Blau, perquè algun cop ens han dit L'Aranya, nosaltres en lloc de L'Aranya, i ell es diu Blau Atzavara, o sigui, la seva empresa de management es diu Blau Atzavara, i llavors a vegades diuen Blau amb ell.
1: O sigui, ens el canvien els noms, no? A nosaltres ens diuen moltes vegades Arana, Aranya...
0: Nosaltres esperem per la nostra salut física, mental i de tot, vull dir, totes les salut possibles, que sí, que deixi d'estar una mica més actiu, però veiem que en els últims dos anys no ha canviat la dinàmica i realment ja no para d'haver-hi feina, que és molt bona notícia, però bé, mira, esperem que baixi una mica, sí.
2: Doncs L'Aranya Blau, el grup més actiu al WhatsApp de la Lara i de l'Anna de L'Aranà. Diem, per favor, bé el seu nom. Catalunya, posa't les piles.
3: L'Aranà.
2: Catalunya, posa't guapa i aprèn a dir L'Aranà.
3: T'he dit que L'Aranya m'agrada bastant, eh?
2: Sí, també he sentit gent superindocumentada que diu el grup mallorquí.
3: Ostres,
2: què està passant?
3: Com pot ser?
2: A veure, si una és de Sant Feliu de Guíxols i l'altra és d'Eivissa... Què fa la gent dient que són de Mallorca?
3: No té cap sentit.
2: No té cap sentit. És que no costa tant llegir-se bé les històries.
3: Potser en Xavier Blau és de Mallorca, creus?
2: El que sí que costa és entrevistar a l'Aranà mentre sents l'olor de la botifarra, la brasa i de l'escalivada.
3: Oh, mare de Déu!
2: El backstage del Primavera Pro.
3: És que jo m'hagués quedat a viure allà, eh?
2: Això és complicat, eh?
3: Sí.
2: Però ho vam salvar, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: Shoutouts també per nosaltres, que hem superat el Primavera 2026.
4: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
5: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
5: Amb Fran Lluís Giró
4: i Aina Ostrell.
5: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso hasta jo d'explicar-ho.
6: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
6: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
6: Ah, és el primer.
3: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
6: Segur
3: que no
6: pot...
3: T'ho juro. Bueno, vale.
6: Ara miraré el
3: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
6: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
6: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
5: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
13: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta!
13: A mi m'encanteu vosaltres.
5: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
14: Carregam els cotxos, encenem motors.
5: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Passen 2 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda. Aina, si jo et dic el número de telèfon del Nota de Veu, tu què em dius?
3: 677
2: 50
3: 61
2: 53. Molt bé, bravo, amb certa ajuda, però bé. Si jo et dic el millor grup de la història i per què Antònia Font?
3: Antònia Font.
2: Gràcies. T'ho he tancat ja, perquè si no sé que m'haguessis disparat als Amics de les Arts.
3: Va, Antònia Font, et deixo posar Antònia Font.
2: Sí o no?
3: Una mica.
2: Fem una crida, Antònia Font?
3: És que són fantàstics.
2: Demanem a la gent del Nota de Veu. Això va per tu, sí, per tu. Acaba d'aparcar, d'acord, acabes d'aparcar, i ens envies una nota de veu al 677 50 61 53 dient-nos quina és la millor cançó del millor grup de la història, és a dir, d'Antònia Font.

I fins aquí, si ens la demaneu al 677 50 61 53, potser la posem dijous i sentirem la tornada d'alegria. També ens podeu demanar, me sobren paraules.

0: paraules.
1: Mà sobre en paraules pot ser la vostra tria. Per cert, si dijous fem el programa Antònia Font,
2: sí,
1: em deixaràs dir que som de Mallorca, no?
2: Sí, clar, evidentment.
1: No em corregiràs i em diràs: una és de Sant Feliu de Guíxols i l'altra és d'Eivissa.
2: Mira, Frank,
1: no seràs una vegada més la veu de la Viquipèdia repel·lent.
2: Em deixes parlar un moment amb la nostra audiència, amb els notetes, ells
1: Vinga.
2: I jo a soles.
1: Vinga, va, vols em tapo les orelles,
2: sí,
1: o què?
2: Sí, si us plau.
1: Ho faig de veritat, eh? Que consti, no sento res ara.
2: Si us plau, envieu-nos notes de veu al 677 50 61 53 demanant cançons d'Antònia Font. Més que res, perquè si no, en Frank les escollirà totes ell. I això serà insuportable, o sigui, necessitem, si us plau, el vostre criteri. Ja està, Frank, tot dit.
1: No sé què has dit, eh? Perquè feia allò que em tapava les orelles i em picava el clatell. Llavors sents com que tot ressona dintre teu. No he entès ni una paraula del que has dit.
2: Millor.
1: No hi havia cap insult dirigit a mi, oi?
2: No, home, per favor.
1: Sisplau, eh?
2: Clar que no.
1: Recordeu, aquest dijous, millor grup de la història, protagonista del Nota de Veu Dicat.

0: principi de viure...
1: Talla-la, Nil, talla-la, talla-la, talla-la. Talla-la, la sentirem si la gent la demana.
2: Si us plau, demaneu-nos.
1: 677. Puc dir el número de telèfon?
2: Sí, sí.
1: Sí, això sí que ho puc dir. 677 50 61 53. 677 50 61 53. Digue'ns en aquest número de telèfon, amb una nota de veu, quina és la millor cançó de la història d'Antònia Font, que al seu torn és el millor grup de la història.
2: Dijous. Pot ser que sigui el millor dia de l'any per tu.
1: 100%. Quin dia és dijous? 11 de juny?
2: Tu tatuaràs.
1: 11 de juny. 11 del 6 del 2026.
2: Quin dia?
1: El programa de Somni.
3: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Amb tu podria estar i estar i estar. I no voler canviar.
5: El telèfon del programa... 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
4: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Estàs tan divertit, estàs tan divertit.
3: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
5: i Aina Ostrell.

0: Tovaig i quan marxava, sembla mirada freda.
1: Hola, el meu nom és Gerard Sambaus i us vull presentar el meu àlbum Emportà. És un recull de gravacions, idees que s'han quedat en el temps, però finalment han trobat el seu dia per editar i publicar. Escollir un sol tema per mi és difícil perquè m'agraden tots. Ara que he trobat la fórmula de poder treballar i realitzar els meus projectes, he escollit el de Tu vaig dir perquè és un merengue. És un estil musical que sempre m'ha agradat molt i a més que m'ha portat moltes coses bones. Crec que és un ball molt alegre i a més està a la moda. També ens trobem a rumba catalana, bachata, pincelades amb techno i punk. O sigui que bueno, és una fusió bastant jo. Un barrejat i una fusió amb el mateix.

0: veus somrient.
1: Recta final del Nota de Veu dedicat d'aquest dilluns 8 de juny. Falten 3 dies pel programa Antònia Font. Però abans tenim en Gerard Sambaus, que ens canta T'ho vaig dir, però clar, tinc un dubte, Aina, perquè el sentíem a la Nota de Veu en Gerard, que tenia una veu diferent de la veu quan canta, a no ser que ell no sigui la veu que canta. Però clar, no és el nom d'un grup, Gerard Sambaus, és el nom d'un artista en plan individual.
2: Mira, et poso una mica en context. Ell ha tret un disc que es titula Empordà i ens destaca aquesta cançó que sentim, que es diu T'ho vaig dir. Empordà és un treball de vida, ens diu, un recull d'idees guardades durant molt de temps que avui finalment veuen la llum. Aquell algun dia ja ho faré que per fi ha arribat.
1: A més, pel que ens deia, que si bachata, que si merengue, que si punk, que si reggaeton, toca un munt d'estils.
2: Sí, sí, molt experimental.
1: Sí?
2: Doncs resulta que la veu és la seva, però està modificada amb intel·ligència artificial.
1: Amiga!
2: I crec que està molt bé també obrir aquest meló, perquè és interessant aquest debat, no?, sobre l'ús de l'intel·ligència artificial, on s'aplica, on no, com l'hem de fer servir. Al final vivim en un món on és el nostre pa de cada dia, entre cometes,
1: sí, sí,
2: l'intel·ligència artificial.
1: I més que ho serà, segurament.
2: I
1: en el fons ja ho havíem fet abans els Beatles en el Sgt. Pepper. No, ja ho havien fet abans molts artistes amb el Autotune.
2: Per exemple.
1: O recordo aquella cançó d'en Ferran Palau, L'amor és un parc, l'amor és el bàsquet, que és una veu molt pitxejada, és a dir, una veu que sona com de barrufet, però és en Ferran, és ell cantant, però no diries que és ell.
2: Jo tinc la sensació que la intel·ligència artificial, i aquest és el meu criteri i la meva opinió, però que no deixa de ser una eina més, no?
1: Clar.
2: Igual que l'autotune o el que sigui, els sintetitzadors, qualsevol d'aquestes eines tecnològiques per fer música, doncs és una eina més, doncs la intel·ligència artificial també, això sí, sempre que evidentment es digui que s'està fent servir intel·ligència artificial, clar.
1: Doncs aquesta és la proposta artística d'en Gerard Sambaus, modificant la seva veu i publicant aquest disc que es diu Empordà, que tenia ganes de treure'l i per fi ho ha fet. I rematem l'hora amb, atenció, em sona molt el seu nom, Xavi Calero. És pare d'un dels músics dels Tiets, d'en Pau Calero, i un membre dels Manolos de tota la vida.
2: Ha iniciat un projecte personal que reflecteix les influències que l'han marcat des que era petit amb grups com els Beatles o els Kings. El tema que presenta és Cada Noche i el sentirem a continuació.
1: Doncs mola molt que tinguem a un dels Manolos volant en solitari amb el seu propi projecte, que és en Xavi Calero, que a més és allò de pare artista, fill també, perquè en Pau Calero és un dels músics que acompanya els Tiets en els directes, que també ha tret ara disc ell en solitari. Per tant, doble motiu d'alegria,
2: eh?
1: A que els Calero, t'imagines, el diumenge fan el vermut i entre Hilda i Hilda decideixen si ens mola més el disc del pare o el del fill.
2: I tot música d'ells, eh?
1: Sí, eh?
2: T'imagines poder fer una festa amb tota la música que punxa sigui teva?
1: Sortir de la família, eh?
2: Brutal.
1: Brutal, això. A la majoria de cases no passa, que els Caleros sí. Escondí en un...

0: és verdad.
1: Hola, soc en Xavi Calero. Probablement em coneixeu com a membre dels Manolos i em fa il·lusió anunciar-vos que he iniciat un projecte personal de composició de cançons que reflecteixen una mica una sèrie d'influències que m'han marcat des de que era petit i bàsicament són influències de la música pop de grups com ara els Beatles, els Kings, més recentment Paul Weller, Richard Hawley, i vaig iniciar doncs, ara fa un any vaig enregistrar una Nadal en català que es diu Conte de Nadal, i ara recentment he gravat un tema que es diu Quién soy i un altre que estreno ara en aquestes dates, que es diu Cada noche. I res, doncs m'agradaria compartir-ho amb vosaltres, i si sou fans de la música de guitarres i d'influències del pop dels 60-70, doncs espero que ho gaudiu. Molts petons i abraçades.

0: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu. Clar que sí, no hem canviat d'emissora ara mentre sonava en Xavi Calero. Ho tenim tot a punt? Sí, estem ready? En Nil Hernández em diu que sí, des de l'altra banda del vidre. I aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, acabant-se de netejar les ulleres, les que es posa cada tarda a aquesta hora, per fer el seu icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: S'acaba la reunió entre el papa Lleó XIV i els representants d'algunes associacions de víctimes d'abusos de l'Església. S'ha fet a l'Anunciatura de Madrid a porta tancada dins el marc de la visita del papa a l'Estat. I és una trobada fora de l'agenda oficial. Les associacions que no han estat seleccionades per assistir-hi retreuen al pontífex que no es reuneixi amb tothom. I Israel i l'Iran donen per acabats els bombardejos que han intercanviat aquest cap de setmana, però amenacen amb represàlies contundents si l'altra part els torna a atacar. Donald Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions finals per la pau continuen actives. I la Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez i la resta d'acusats d'adjudicar, ha dit, una plaça al germà del president espanyol a la Diputació de Badajoz. Begoña García Boró, que ja va demanar l'arxivament del cas, remarca que no hi ha indicis de tràfic d'influències ni prevaricació. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem explicant-vos que comença la Festa del Cinema des d'avui i fins dijous a una seixantena de cinemes de Catalunya a entrades a 3,50 €. La meitat d'aquests 60 cinemes de Catalunya són a la demarcació de Barcelona i, a diferència d'altres anys, no cal acreditar-se prèviament, en aquest cas, per comprar les entrades a preu reduït. Senzillament, anant a la taquilla o a la web d'aquells cinemes que hi participin, ja trobareu aquesta oferta de 3,50 € per entrada. Si fem un repàs ràpid del que podreu trobar aquests dies a la cartellera, per exemple, tenim novetat de divendres, Backrooms, aquesta pel·lícula de terror que ha estat de moda i que data una sèrie de YouTube del jove britànic Kane Parsons, que també dirigeix i escriu aquest Backrooms, i que tot el protagonisme és per un món paral·lel ple d'oficines grogues, laberíntiques i desertes. També podeu veure aquests dies, en plena Festa del Cinema, la producció catalana Corredora, el drama d'una corredora d'elit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de la competició i a refugiar-se en la seva germana. La protagonitzen la debutant Alba Sáez, juntament amb Marina Salas i Àlex Brendemühl. També encara hi ha en cartellera la comèdia dramàtica de drama amb Zendaya i Robert Pattinson, que fan d'una parella que pocs dies de casar-se descobreixen un secret fosc que fa trontollar la relació. I també, per exemple, alguns dels blockbusters de l'any, com The Mandalorian i Grogu, El diable es vesteix de Prada 2, Project Hail Mary i Super Mario Galaxy. Això és pel que fa a cinema. Passem a parlar d'estrenes de sèries. La gran novetat és Alicia i Steve, una comèdia romàntica que, de fet, ve d'arrasar fa unes setmanes al Festival de Sèries de Cannes, amb 3 premis, entre d'altres el de millor sèrie. El punt de partida és el d'una mare que queda trastocada quan el seu millor amic, atenció, comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. I la mare, entre d'altres, intenta boicotejar la relació. La dirigeix Sophie Goddard, que ha escrit i dirigit alguns episodis de Rivals o Sex Education, i la podeu veure des d'avui a Disney+. I també destaca a Filmin el thriller El juego del asesino. És la clàssica premissa, segurament que a vosaltres dos us interessa, d'un detectiu retirat que és perseguit per un cas que mai va poder resoldre, i ara l'assassí, que no va poder capturar fa uns anys, torna a la vida del detectiu per plantejar-li un nou repte, que està ple de paranys, també manipulacions i obsessions. El duel d'actors, en aquest cas, és obra de Jason Watkins i Robson Green. I aquesta setmana també s'estrena a Movistar Plus l'última temporada del thriller El Inmortal i a Prime Video el drama romàntic juvenil Todos Nuestros Años, basat en el llibre Supervendes de Carly Fortune. I acabem amb els premis a Tony, els més importants del teatre dels Estats Units, que s'han entregat aquesta passada matinada i han deixat un clar guanyador, Smigadoon, que s'han portat 4 estatuetes, entre d'elles la de millor musical. Els musicals de Lost Boys i Ragtime també s'han emportat 4 guardons, mentre que Cats de Jellicle Ball n'ha aixecat 3, entre ells el millor vestuari per Queen Jean. I aquest és un premi important perquè, de fet, Queen Jean ha fet història sent la primera persona trans premiada amb un Tony. I, de fet, en el discurs ha reivindicat que les persones trans han d'ocupar espai, tot l'espai que puguin, a la societat, i que com a societat, si ens unim, podem canviar les coses. Hi ha hagut més discursos reivindicatius, per exemple, el de l'actor Ali-Louis Borghouzi, de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants i ha demanat que s'acabi amb l'ocupació de Palestina i també ha defensat la comunitat LGTBI.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31!
2: Això és bona parit.
3: Primer del sonar.
2: Aquí sempre l'estiu.
3: Sí.
2: Tràgate teu i cari.
3: La xarra. La família.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre l'estiu. Tràgate teu i cari.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Linkat.
5: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
5: a ICAT.
0: A ICAT.
6: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Filma el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
0: Linkat.
5: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: El programa que desperta Catalunya.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
9: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
10: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
11: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
9: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

de Pont del Blanqueig parteix de dos sentiments que afloren sovint en les nostres vides, que són l'autoodi i l'autocomplença, i bueno, veient que les dues paraules comencen per auto, el joc a l'hora de fer la lletra va ser, bueno, posar-hi un cotxe, posar-hi un automòbil i trobar una mica el pont entre un sentiment i l'altre, que en el fons és com l'estat idoni en el que està, l'equilibri entre una cosa i l'altra, sabent que estan a prop i que en algun moment la balança es decantarà. Inicialment es titulava Green Day perquè ens sonava molt a punk rock californià i ha acabat tinguent aquest nom molt més biguetà, que és el Pont del Blanqueig, que és un dels ponts que hi ha a Vic a l'entrada on et deixa l'autobús que ve de Barcelona. Esperem que us agradi.

0: Camí d'un quart de set amb aquesta cançó de Power Burkas, el boi millor d'Osona, que han publicat disc per fi i ens presentaven ells mateixos aquest nou material, Aina.
1: Doncs sí, ens fa molta il·lusió, la veritat, però és que avui tenim més estrenes, Frank?
0: A més, tenim un dels nostres notetes habituals, oient fidelíssim, que és en Marc d'Osona, que sabem que és molt fan de Power Burkas i més d'una vegada ens els ha demanat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, doncs jo ara no ho recordava, això.
0: En Marc d'Osona, que ens ha enviat unes quantes notes de veu, en aquest telèfon màgic que tenim, que és el 677 50 61 53 24-7, obert per vosaltres, doncs en Marc algun cop s'ha mullat per Power Burkas. Estic segur que aquests dies està emocionadíssim ja escoltant-se tot el disc.
1: Doncs mira, un altre artista que ens podeu demanar en aquest telèfon, el 677 50 61 53.
0: Espera, és de Fornells de la Selva, que no és de la Selva i que sí que és el gironès.
1: Exacte.
0: És raper de nit, futbolista de dia.
1: I també és productor.
0: Sí, i se li diu pel seu cognom. El nom és Roger. El cognom?
1: Fortuny.
0: I el nom artístic?
1: Fortu.
2: Yeah. Yeah.

Hola, avui ens dic, soc en Fortu i vinc a presentar-vos el meu nou senzill que es titula 2x3. Aquesta cançó l'hem fet conjuntament amb en McEnroe i és una cançó que parla de les relacions a distància i de la necessitat de no tornar a dir adéu. És un tema bastant sincer, també molt emocional, però alhora trobo que té un ritme bastant animat que fa que sigui molt fàcil d'escoltar i que espero que us enganxi des del primer moment. Amb aquesta cançó el que busquem és sorprendre una mica dins de l'escena urbana en català actual i és una cançó que formarà part del meu pròxim disc, per tant, espero que la gaudiu molt i us envio una forta abraçada.

0: tu amb la seva Shory. Hi ha Shorys a la Muixca, hi ha Shorys en Porto, que també gasta molt aquest concepte, eh? Li funciona i el treballa molt.
1: El món és ple de Shorys.
0: És 2x3, que és la última cançó que té, nova de Trinca, que evidentment teníem pendentíssim de punxar-la al Nota de Veu d'ICAT, a més presentada per el mateix Porto, que és un encant, és molt maco sempre que li diem Nota de Veu. Ell ens l'envia i, a més, rapidíssim. Parlant de gent rapidíssima, gent que ens agrada, de seguida entren per la porta de l'estudi, taula per dos.
1: Ja tinc gana, ja està.
0: Atenció, Aina, fliparàs avui a arrossos.
1: Oh, aquest cap de setmana vaig anar a casa dels meus veïns a menjar un arròs descomunal. Ens van fer arròs de cargols.
0: A més, una ració que a mi em porta a pensar que me n'haguessis pogut portar una carmanyola.
1: No vaig poder, m'ho vaig cruspir tot, estava espectacular.
0: Doncs si sou fans de l'arròs, quedeu-vos que de seguida venen taula per dos.
2: Camins que ara s'esvaeixen.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
2: Camins que hem de fer sols.
3: Nota de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Dilluns, al Nota de Veu, a ICAT, toca arremangar-nos i cuinar. Tu t'has atrevit amb els gelats que ens van dir la setmana passada, Aina?
1: Doncs sí, els he fet i m'han quedat increïbles, Frank.
0: A veure, dels tres, del de fruites, el Magnum, és a dir, el Taulum, o el Maxibon, és a dir, el Taulabon,
1: sí.
0: Quin dels tres et va quedar millor?
1: Jo he començat pel primer nivell, que és el de fruites, que era el més senzillet.
0: Amb què ho vas intentar?
1: Amb maduixes.
0: Ah.
1: Sí, i bé.
0: Maduixes del teu hort?
1: No, m'agradaria que fos així, però de moment són petitetes, les del meu hort.
0: I et va quedar bé?
1: Sí, molt bé.
0: Jo m'he trobat amb el Magnum.
1: I què?
0: Espectacular.
1: Sí?
0: Sí, sí. De fet, he rebut mails de gelateries industrials interessant-se ja per la meva manera de fer gelats, que em volen comprar la patent.
1: Mare meva!
0: Va, prou de tonteria. Saludem a taula per dos, que venen els dilluns. Bona tarda, Laura. Bona tarda, Alba.
4: Bona tarda.
0: Ja veieu que van fer furor els vostres gelats, eh?
1: Ja veiem,
4: sí,
1: ja.
4: No.
0: És que tenim una tonteria a sobre. Clar, és que ens queden, 4 setmanes per acabar la temporada.
1: No. Sensació de recta final.
0: Molt bèstia.
1: Sí, sí.
0: I a més ens vau prometre una cosa que ens agrada molt a l'Aina i a mi, per avui, com són els arrossos.
1: Quin és el teu arròs preferit?
4: Mira, ho anàvem a preguntar.
0: Ostres, em costaria molt triar, però jo et diria arròs negre.
4: Arròs negre,
0: mira. Sí.
4: Així saquet o més
0: saquet.
4: Maluset?
0: Vale. Soc més tipus saquet.
5: Sí. Jo també.
0: Sí.
1: Jo el del senyoret, no? Clarament.
4: Ah, mira, d'aquest en parlarem
5: ja
4: avui.
5: Ja està,
4: sí.
5: Oh, m'encanta.
0: És l'arròs parellada, aquest, no?
4: Sí. També es pot
5: és
4: així.
5: El mateix, exacte.
4: Exacte. Tu,
5: pot
4: Alba?
5: Ser arròs parellada, arròs sense feina, arròs de senyoret, i no sé si té algun altre nom.
4: Tu, Alba, però també ets més de saquet, però de
5: sí,
4: cap?
5: Sí, jo de sec. No, jo arròs del senyoret. M'encanta.
4: Bueno, no, Laura? També, jo realment també. No cal que sigui del senyoret, necessàriament, o sigui, no cal que vingui pelat.
5: M'agrada ja pelar els caps de les gambes.
4: Sí, exacte.
0: Doncs avui, amb taula per dos, el Nota de Veu d'ICAT cuinant arrossos. Qualsevol que us pugueu imaginar.

0: Doncs avui us portem dos receptes diferents per qui li agradi més l'arròs amb marís, per qui li agradi més amb carn i, evidentment, com ja hem avançat, parlarem de l'arròs del senyoret i va, us expliquem una mica la història d'aquest plat, no?
1: Per favor!
2: Intrigadíssima per saber si hi ha un senyoret. O sigui, si té nom, saps què et vull
1: jo,
2: dir?
1: Jo, per
2: té
1: primera nom, vegada, mira que portem amb taula per dos, mesos i mesos i mesos,
2: sí.
1: Per primera vegada intueixo la història, o diria que ja me la sé, o que ja
2: de
1: me l'han
2: explicada.
1: Sí.
2: Ostres, jo no la conec gens,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, perquè, clar, a la meva comarca, Vallès Oriental, la capital és Granollers,
2: sí.
1: I a Granollers hi ha la família Aparellada, que són com cuiners, cuineres i gastrònoms des de fa molts anys, i jo crec que m'han explicat ja la història d'aquest arròs del senyoret.
2: Va per aquí o què?
3: Sí, de fet, ho estàvem parlant amb la Laura i no sabem fins quin punt...
2: Sí.
3: No hem trobat a internet exactament quin parent de la família Parellada era, ni si potser era
0: realment
3: coincidència. Exacte, no sabem si realment era dels Parellada que coneixem. Així que si algú ens ho vol confirmar... També
1: jo, pel que he sentit, diria que sí,
3: sí,
1: Que són els de la Font d'Europa de Granollers,
3: sí.
1: I llavors hi ha l'Ada, que em sembla que
0: sí,
1: és com
0: sí, l'Ada és...
1: neta o sí. Una boda o alguna
3: sí.
1: Cosa així.
3: Doncs res, la història de l'arròs del senyoret es remunta a l'any 1902... Val? Al Café Suizo de la Plaça Reial, que era un restaurant que estava ubicat allà, i era un restaurant que freqüentava molt un home que es deia Juli Maria Parellada, que és el senyoret del que parlarem.
2: Que fort! Té nom!
3: Té nom,
1: nom. I cognoms, Juli Maria Parellada.
2: M'encanta!
3: I era advocat, val? I la gent el coneixia per ser com un autèntic dandy, era com una persona molt elegant, molt refinat... Molt fi.
2: Un senyoret.
1: Ja veig per on vas.
3: És un senyoret.
1: Una persona que no es volia embrutar les mans.
2: Exacte.
3: Per qui anem? Re, de manera natural, un dia va arribar al restaurant i en comptes de demanar el que devia demanar sempre, va decidir demanar un arròs que ja vingués tot pelat, que on ell no s'hagués d'embrutar les mans, i res, el va demanar així a mida, perquè no era un plat que estigués a la carta.
2: S'ha de ser molt senyoret. O sigui, a mi em faria una vergonya increïble, com dir, ai,
3: sí.
2: Perdoneu, em podeu pelar les gambes?
3: Ja, no, totalment. Jo crec que ja era un client habitual del restaurant
2: sí.
3: I se li havia de fer cas.
1: Era com un personatge ja, segurament, clar. I
3: sí.
1: Devia fer molt de gastos si anava cada dia.
2: No, clar.
3: Sí. Jo, de fet, fa temps treballava al Set Portes i hi havia un client que venia sempre... cada dia, i tenia la seva taula reservada per ell.
2: Què dius?
3: Si ell volia la taula de la cantonada dreta, tal, i clar, com venia sempre i era un client habitual, doncs se'l tractava, doncs...
2: De manera especial.
3: De manera especial.
1: Uau.
3: Així que m'imagino que en Juli Maria Parellada era... tenia un paper similar.
2: Bueno, i que en Juli també consumia gambes, tot sovint, vull dir que també suposo que es gastava
3: sí,
2: els calarons.
3: Sí, clar. I res, el cambrer, sense qüestionar-li res, va anar a cuina i va demanar la comanda i li van portar aquest arròs del senyoret. I li va agradar tant que al final es va transformar en el seu plat habitual. I ja quan entrava per la porta del restaurant ja li preguntaven el de sempre, no? O sigui, quan ja tens aquesta sensació de que vas a un restaurant i és casa teva i ja saben què demanaràs... I res, ja la comanda es va transformar... O sigui, quan ella entrava per la porta ja el cambrer deia un parellada a cuina, sense... que igual hagués de demanar. I res, al final es va anar fent molt habitual demanar un parellada, un parellada, un parellada a cuina, fins que al final el propi propietari del restaurant va acabar incorporant-ho a la carta del
1: clar,
3: restaurant.
1: Aquí és on anava, m'imagino que també hi devia haver altra clientela habitual o gent més random que hi entrava que deia, a vegades no, quan vas a un restaurant
3: sí.
1: Mires a les altres taules
3: sí.
1: En cas de menú, no? Típic, hi ha fideuà de menú.
3: Mm.
1: Tu vols veure aquella fideuà.
2: Sí.
1: Si no coneixes el lloc,
3: totalment.
1: No? Llavors...
3: Quan no hi havia Google Maps i no podies mirar les fotos d'internet.
2: Sí.
1: Tu veies aquell senyor fotent-se aquell arròs i deies, jo em vull un com aquell. I suposo
3: exacte.
1: Que al final ho van acabar posant
3: sí.
1: A la carta.
3: Sí, sí, sí. Va ser un visionari, en Juli Maria Parellada,
1: que
3: la veritat.
1: Que fort, tu.
2: Caram!
3: Sí, al final el van incorporar a la carta i res, el Café Suís va tancar les portes el 30 de març del 1949 i va deixar aquest llegat d'aquest arròs fi, sense ossos, sense closca,
1: sí.
3: Que avui dia tots coneixem i que tant ens agrada. I res.
1: I és el vostre preferit de les tres, eh?
2: 100%.
3: Sí.
2: Gràcies, Juli, des d'aquí,
3: sí,
2: per fer-nos tan felices.
1: És veritat que és molt pràctic.
2: Sí. Sí.
1: Jo no diria que és el millor, el meu preferit, però perquè el trobo més pràctic que una altra cosa, perquè en el fons jo, per gaudir, i passar-m'ho bé, m'he de remengar i llepar tot el que trobi a la paella i al plat, que és el més xulo, no?
3: Sí, però sí que hi ha dies que s'agraeix no haver d'estar tan pastifant a les mans.
1: Sí,
2: sobretot si ets advocat i després tens una reunió, i se sent una roba com de gamba.
3: Exacte.
0: Doncs ara que l'Alba ens ha explicat la història, anem a per la recepta.
1: Vinga, va, que en tenim dues, heu dit?
0: Tenim dues.

0: Viure i només viure i menjar arròs i només menjar arròs. És que és un d'aquells plaers de la vida, realment. A la gent que ens agrada l'arròs, ostres, a mi em costaria molt ara si em diguessis no podràs menjar arròs mai més de la teva vida.
1: No.
0: Drama fort,
1: 100%. És que aquells moments d'un diumenge amb la família, amics, fent un arrosset, brutal.
0: Sí, és que té com aquesta aura.
1: Exacte.
0: És un plat amb aura, l'arròs.
1: Totalment. I per fer-lo bé a casa, us portem avui, dos receptes. Una és una recepta de l'arròs del senyoret i l'altra és una recepta d'arròs de muntanya amb carn. Però abans d'entrar en aquestes receptes...
0: Li podem dir al del senyoret l'arròs de la senyoreta, pensant en l'Aina? Com que és el seu preferit.
1: I tant, podem dir-li les senyoretes.
0: L'arròs de les senyoretes.
2: Clar que sí.
1: I tant. Però abans d'entrar en les receptes, cal dir que hi ha tres consells vitals, per dir-ho d'una forma, per fer un bon arròs a casa. Que són, primer, un bon arròs de per si, en aquest cas un arròs bomba que ens aguanta més la cocció és el que s'ha d'utilitzar per aquest tipus d'elaboracions. D'altra banda, un bon brou o un bon fumet, depenent del tipus d'arròs que fem, no? Si el triem de supermercat, fixem-nos sobretot en el percentatge de carn o el percentatge de peix, marisc que porti i intentem triar el que més em

0: mola.
1: Creu, total.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, absolutament.
0: Arròs bomba.
1: Sí, és que hi ha molta gent que diu que això, que al final és com 50-50 el fumet i el sofregit, que fan un bon arròs. Per nosaltres diria que inclús un sofregit potser bo és inclús més important que el brou i tot. Però bueno, això, que aquestes són les claus. Llavors, per fer un bon arròs del senyoret o de les senyoretes, en aquest cas, per 4 persones necessitaríem 320 grams d'arròs bomba, unes 8 gambes, una sípia amb la seva melsa, molt important, perquè ens ajudarà a donar sabor al sofregit, uns 200 grams de calamarsets, 20 musclos, 1 litre de fumet de peix, i després pel sofregit doncs, necessitem una ceba, un all, o sigui, una dent d'all, mig pebrot vermell, un pebrot verd, d'aquests que són més petitets, 3 cullerades de tomàquet triturat, una cullerada de carn d'anyora i una culleradeta de pebre vermell dolç. I després també doncs, una copeta de vi, que sempre alegra una mica la cosa.
2: Per fer-la mentre fas l'arròs.
3: Estava pensant exactament 100%,
1: 100%.
0: Separats en néixer.
1: I res, a nivell de procediment doncs, és molt senzill. Hem de començar tallant la sípia i els calamarsets de daus. I això doncs, ho daurarem a la paella amb un bon raig d'oli, ho daurem fins que quedi així una mica torradet i això ho retirem. Fent això, doncs, ja deixem una mica de gust a la paella per començar a fer el sofregit, que és tan fàcil com tirar la ceba picada ben fineta i sofregir-la en aquesta paella, que comenci a enfosquir, li podem afegir llavors ja l'all picat i després els pebrots també tallats, petitets. Si veiem que s'enganxa, un truc és començar a desglaçar amb una mica d'aigua o de vi. Quan diem desglaçar és això, tirar-li una mica de líquid a la paella, perquè així allò marronet que es va creant a la base de la paella, doncs ho anirem com netejant.
2: Trobant,
1: sí, exacte. Incorporant, exacte.
2: Tots sabem que és lo bo.
0: Clar,
2: sí, després allà, el que vol tothom, allò, el cremadet.
0: Home, la ferraeta aquest té un gust que lo flipes.
1: Exacte, allà està el sabor, per dir una forma, no? I res, llavors ho deixem coure tot plegat fins que es quedi això ben fos, ben caramelitzat, totes les verduretes. I llavors hi afegim una culleradeta de pebre vermell dolç i immediatament ho remenem i afegim també la carn d'anyora. I dic immediatament perquè si el pebre dolç es cou massa, pot començar a amargar i se'ns pot cremar molt fàcilment. Llavors, important afegir després la carn d'anyora, que és líquida, i remenar-ho bé. Llavors, incorporem també la melsa, la cuinem un parell de minutets.
0: De la sèpia,
1: La melsa de la sèpia, exacte, que ens donarà molt d'umami, per dir una forma, en aquest sofregit. I després incorporem el tomàquet triturat i ho deixem reduir també doncs, una estona fins que quedi ben sofregit tot, ben concentrat. Llavors, en aquest punt, que ja tenim el nostre fantàstic sofregit, afegim la sípia un altre cop i els calamarsets que havíem reservat al principi i hi afegim també l'arròs. Ho remenem tot bé perquè quedi tot molt integrat. Aquest punt, el que diem és que estem anacarant l'arròs i fa que doncs, agafi també doncs, més gust. I llavors, paral·lelament, tenim les gambes, que les estem de pelar, les hem de...
0: T'has embolicat,
1: m'he liat, m'he embolicat, sí.
0: Amb molta mandanga. És que jo quan he repassat els ingredients, no n'havia trobat mai tants a cap recepta que havíem fet fins ara, com aquesta, Que tens un munt de material aquí.
1: Sí, sí, no, això és veritat. Doncs això, paral·lelament parem les gambes, però nosaltres els hi deixem els caps, perquè ja et dic, és el que més ens agrada de les gambes.
0: Però és arròs de les senyoretes.
1: Però, exacte, normalment se li treu, tot i que...
4: Ja, però si treus aquí una mica la closca del cos...
1: Exacte.
4: O sigui, realment el deixes llest per agafar, menjar-te el cos i xuclar el cap de la gamba.
0: Ja faciliteu la feina.
1: Exacte.
2: És més que senyoreta. O sigui, et pelen la gamba però et deixen el cap.
1: Sí, exacte.
4: Fem una reverència.
0: Que és el que vol una bona senyoreta.
2: Home, clar.
1: Totalment. I res, però el que sí que, evidentment, ja que hem tret aquest cos de les gambes, no els llançarem, nosaltres el reutilitzem i ho afegim en el fumet, perquè, bueno, almenys alguna cosa de gust traurem, i si pel que fos no volguéssim utilitzar els caps, doncs, si us plau, no els llancem, i abans d'escalfar el brou, a la mateixa, al mateix cassó on escalfem el brou, els podem com saltejar, i si els aixafem una mica, deixarem que es treguin aquest corall que porten dins, llavors tirem el fumet, i encara ens quedarà un fumet doncs, amb més gust.
2: Més gustos.
1: I no tirarem res, no? Llavors, molt important això. Llavors, això, tornem a la recepta. Tenim aquest cassó amb el fumet escalfant-se amb el cos de les gambes, bueno, amb els retalls. Llavors, quan aquest fumet estigui ja bullint, ho abocarem dins de la...

0: de la paella i comencem a coure l'arròs. Llavors, paral·lelament, també hem de coure doncs, els musclos, que també els posem en un cassó amb un ditet d'aigua i s'obriran sols en 2-5 minuts màxim. Mentre l'arròs es va bullint, seguim les instruccions del paquet. I res, quan tinguem els musclos fets, és tan fàcil com anar traient-los un en un de la closca i un cop tinguem l'arròs fet, els anem col·locant a sobre, igual que col·loquem també les gambes. I ja ho tenim, llavors res, ho deixem 2 minutets reposar perquè encara queda més bo, però així ja tindrem el nostre arròs parellada o del senyoret, o com vulguem dir-li.
1: Saps què passa amb l'arròs del senyoret o de les senyoretes? Que porta molta més feina que no l'altre arròs, perquè com que llavors et vols estalviar feina a l'hora de menjar-te'l, que no vols pelar res, ni embrutar-te, ni tocar res, llavors fa que tinguis molt més procés, com ara ens ha explicat la Laura, a la cuina, quan ets als fogons.
2: Sí, al final li carregues el pes a l'altre.
1: Correcte.
3: És una llàstima pel que surt. Perquè és tan bo, però no te'n pots llepar els dits després.
1: No,
3: clar.
1: És que vindreu a les meves. Anem a la segona i última recepta d'avui?
2: Sí.
1: Vinga, va, més arrossos amb taula per dos al Nota de 10 d'ICAT.

0: Jaume, cantant festa i drama. Avui, però, aquí el Nota de Veu dicat amb taula per dos, fent arrossos, és festa i festa.
1: Exacte.
0: No hi ha cap drama.
1: Només festa.
0: Només arrossos, només aquest plat amb aura. La Laura ens ha ajudat a fer l'arròs del senyoret i ara l'Alba ens en proposa un altre.
2: Exacte. Ara anem a la recepta de l'arròs de muntanya per a aquests que són més carnívors. I al final la recepta segueix una mica l'estructura de la recepta de l'arròs. És a dir, al final la clau és agafar les carns, daurar-les en... Bueno, i la, li posarem carxofa també, però agafar les carns i daurar-les a la paella primer, retirar-ho, fer el sofregit, afegir aquestes carns, posar l'arròs i el fumet. Aleshores, és molt senzill.
0: T'he de dir, perdona que et talli, que arròs i carxofa, el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Home, 100%.
0: Sí, en riu-te'n de vosaltres dues o de l'Aina i de jo. No,
1: comprem,
0: no.
1: Comprem.
0: Arròs i carxofa.
2: A mi m'encanta la carxofa.
0: Fins a la mort, eh?
2: Sí, l'única vegada, depèn de què, algú li pot arribar a fer mandra netejar la carxofa com a tal, perquè té molta merma i potser fa més mandra posar-te a cuinar una carxofa. No ho sé, però al final, com és tan bona, val la pena. Però res, necessitarem 320 grams d'arròs bomba, que serien uns 80 grams per cap, 300 grams de costella de porc, 200 grams de salsitxa, mig pebrot vermell, un pebrot verd, perquè normalment el pebrot vermell és més gran que el verd, per tant, per fer una mica igual, doncs mig vermell i un verd.
0: Que no es barallin.
2: Exacte. Tres carxofes, dues cebes, un all, aleshores, quatre cullerades de tomàquet triturat, una culleradeta de pebre vermell dolç, una culleradeta de carn d'anyora, un raig de vi ranci, és a dir, al final, a diferència del de marisc que acabem de fer, que portava una copa de vi blanc, doncs aquí li posem un raig de vi ranci que fa més
0: de
2: muntanya.
0: Totalment.
2: I el brou també, en canvi, en comptes de ser un fumet de peix, posem un brou de carn. Podria ser de pollastre o d'aquests, o escudella, n'he vist i tot el súper, però que sigui de carn. Aleshores, el procediment és molt senzill. Simplement hem d'agafar les carxofes, pelar-la, o sigui, treure-li tota la fulla aquesta dura de fora i tallar una mica el tronc, i tallar la carxofa a làmines, val? Aleshores, ho posem a la paella a sofregir una mica, les carxofes, i les retirem. I ens les reservem perquè les incorporarem al final de la recepta. Aleshores, ara sí que agafem les salsitxes i la costella de porc, depèn del tamany que tinguin. Bé, les salsitxes les haurem de tallar a trossos segur i la costella de porc depèn del tamany que tingui també. I ho posem a daure també a la paella amb un raig d'oli. Ho daurem i ho reservem. I aquí tindrem, com ha dit abans la Laura, els sucres de la carn enganxats a la paella i serà com... farà que ara que farem el sofregit a sobre, o sigui, a la mateixa paella, agafi aquests sucres i aquest gust. Aleshores, simplement agafarem la ceba, la picarem ben fina i la posarem a la paella, farem el mateix amb l'all, el picarem ben fi i el posarem també a sofregir, i un cop la ceba comenci a agafar color, incorporarem els pebrots, tant el vermell com el verd, ben finets, si tallats ben petits. I ja quan comenci a enfosquir tot, podem afegir la cullereta de pebre vermell dolç, després també la cullereta de carn d'anyora, ho remenem ràpid que no es cremi i ja incorporarem el tomàquet triturat. I aquí ja tindrem la nostra base del sofregit. Com ha dit la Laura abans també, per desgraçar, si veiem que en cert punt es comença a enganxar tota la paella, podem tirar-hi el raig de vi ranci o una mica d'aigua. I res, simplement aquí ja és tornar a incorporar les carns que hem cuinat prèviament, que són la costella i la salsitxa, posar l'arròs i l'anacarem bé, res, dos minuts perquè s'impregni bé el sabor del sofregit a l'arròs, que agafi color, i ja serà abocar el brou, que prèviament haurem escalfat. És a dir, l'escalfem abans a una olla i l'aboquem a la paella. I aquí ja seguim les indicacions del paquet i el cuem, els minuts que indiqui el paquet, exacte. I res, i al final de tot, dos minuts abans que acabi la cocció, tornem a col·locar les carxofes que hem daurat al principi de tot.
0: En plan rodonet bonic, com sí, deies tu abans, Laura, no? Amb les gambes i això. Clar, que quedi mono, o si et ve de gust fas una forma d'estrella, per
1: sí,
0: exemple.
1: El que vulguis.
0: O la lletra inicial de la persona que vols
2: et pots posar
0: meravellar.
2: Creatiu.
0: Clar.
2: I res, i ja ho tindríem. Però, com heu vist, l'estructura de la recepta com a tal és la mateixa que tant si fem un arròs de peix com un arròs de carn.
0: Sí, sí, són faves comptades al final.
2: Sí.
0: Sí,
2: i aquí podem jugar amb molts ingredients diferents. Vull dir, li pots posar també, no ho sé, no ho he vist tant, però esvergínia o qualsevol verdura que t'agradi.
1: Sí,
2: i que sigui
1: final,
2: de temporada.
1: Trossets de verdura, pastanaga...
2: Sí, sí, he vist inclús cigrons, digui-te una amiga que li posa cigrons, el de muntanya, mongeta verda...
0: Sí, mongeta verda, és veritat.
2: Sí, pot jugar molt amb les verdures que t'agradin, bueno, i les carns. verdures, òbviament.
0: Molt bé, doncs, arrossos, eh?
1: Saps que fa 15 dies vam fer un arròs amb la colla d'amics i vam posar-hi, perquè vam marxar de cap de setmana, llavors el diumenge fèiem arròs i el dissabte havíem fet barbacoa. Doncs vam posar les restes de la carn de la barbacoa
0: boníssim.
1: A l'arròs de l'endemà.
0: I com va quedar?
1: Espectacular.
0: Va quedar boníssim.
1: Sobre amb el gustet de brases, clar.
2: Clar, que bo, que bo.
1: Sí, sí, increïble.
0: Doncs gràcies, Alba, Laura, taula per dos.
2: A vosaltres.
0: Dilluns que ve, que ja ens plantarem a mitjans de mes, 15 de juny, que
1: prèvia
0: ràpid que
1: Sant
0: va el
1: Joan.
0: Calendari, sí. Teniu alguna idea del que voleu fer o no? O si no en teniu cap, no, només faltaria, eh?
1: En parlem.
2: Sí? Parlem.
0: Ah, mira, ara es volen reservar aquestes cartes.
2: Tenim coses pensades.
0: Però no les direu.
2: No, el bo es fa esperar.
0: Molt bé. L'arròs de les senyoretes, els temes de les senyoretes, tot aquí amb secrets.
1: Fixa't.
0: Gràcies.
2: Vinga. A vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que és...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
11: El meu poble té una plaça de record.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: I un gran ball.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
12: Hola, l'altre dia vaig sentir un tema que em va agradar molt, que crec que era Dami Álvarez i Beyond the Woods. M'agradaria molt tornar-la a sentir. Moltes gràcies. El meu nom és Sergi.

0: Saps què m'agrada molt, Aina, ara que ve l'última cançó? Que rebem un munt de notes de veu al 677 50 61 53. 677 50 61 53. Moltes notes de veu de canalla, de nenes i de nens que per l'hora ens enganxen i que ens demanen cançons. I això, t'he de dir, de veritat, genuïnament, em fa molt feliç.
1: Que, per cert, ja que ens envieu notes de veu dient cançons i demanant-nos grups, aprofiteu per dir-nos quins grups veureu aquest estiu. Que així nosaltres també ens apuntem a aquests concerts, que nosaltres també hem de fer una mica d'agenda del nostre estiu i agafem idees, no?
0: 100%. M'agrada molt com ho has tirat i, per exemple, lligant ara amb la que ens demanen Saúc, aquest estiu toca sí o sí dir adéu a la Fúmiga i també adéu al Nota de Veu.
1: Adéu, adéu!
2: Hola, Nota de Veu. Voldria que fiquéssiu la cançó de d'Espremedors de la Fúmiga. Molts petons.

0: escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Avui diríem des de la ràdio, amb tota la tranquil·litat, per fer un programa que ja veureu que crec que té punts d'interès. Una miqueta venim del Primavera Sound i anem cap al Sonar, però, home, també ens agrada de tant en tant fer un programa a la ràdio, amb tota la tranquil·litat. I amb l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Mira, deixo triar.
1: A veure.
2: Mick Jagger o Keith Richards? Jo sóc més de Richards.
1: Jo també, potser, va.
2: Sí?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Sí. Va, Keith Richards, sí.
2: Keith Richards. Doncs avui parlarem de Mick Jagger, parlarem de Keith Richards, parlarem dels Rolling Stones i parlarem d'aquell concert històric que d'alguna manera va obrir les portes perquè es poguessin fer Primavera Sounds i es poguessin fer moltes altres gires d'artistes que han passat per aquí. 11 de juny del 76, primer concert que van fer els Stones, i per tant hem convidat el Francesc Fàbregas, que és l'únic dels que aquí està, que hi va poder anar, que va fer unes fotos meravelloses, i Jordi Novell, que és l'autor del llibre Black and Cat de Rolling Stones Barcelona 1976. Abans, una cançó.
1: Sí, a la segona part del programa ja sabem de què parlarem, 50 anys d'aquest primer concert dels Stones, però vaja, el Primavera Sound, els Rolling Stones seran molt grans, mouran a molta gent, però hi ha una cosa amb la que encara no poden competir, que és amb el futbol. Ja sabeu que estem a les portes d'un Mundial i Escòcia hi ha arribat aquest Mundial per primera vegada en 28 anys. Home, això és una fita. Una fita tan important que els Bell and Sebastian han fet una cançó per l'ocasió. La cançó que acompanyarà la selecció d'Escòcia en aquest Mundial. Una cançó de Bell and Sebastian cobra el programa d'avui que es diu It Only Takes One Lion. Benvinguts!

0: L'Aparador.
1: David Lyons és un músic irlandès que des de fa temps viu a Barcelona. Té diversos discos publicats i divendres va treure una cançó nova.
2: Hola, sóc en David Lyons, un cantautor irlandès establert a Barcelona des de fa 10 anys. El meu nou single es diu Headlights. La cançó està basada en una novel·la, The Music of Chance, de Paul Auster, que és una història estranya i absurda sobre viatjar per als Estats Units, trobades casuals i un duet de pòquer. Crec que s'ha de pagar con su amor. La cançó està produïda pel meu amic Alejandro Hernández i vam intentar mantenir una sensació de tensió i espai perquè es revelés lentament com fa el llibre. Res més que podeu escoltar Headlights a totes les plataformes i espero que us agradi. Merci. The open road before

0: Això és un clàssic, sí, perquè molts de vosaltres segur que la teniu superpresent, aquesta cançó i aquesta veu rovellada de Bonnie Tyler, que avui fa 75 anys. Tot i que, David, no sé si ho podrà celebrar gaire.
1: No, perquè de moment encara continua en estat de coma induït en una clínica de Portugal, on la van ingressar d'urgència a començament del mes de maig per operar-la d'una perforació d'intestí. El problema va ser quan posteriorment Bonnie Tyler va patir una aturada cardíaca, per la qual cosa doncs encara continua en coma i en observació. Recorda que va néixer al País de Gal·les, no ho va fer amb el nom de Bonnie Tyler, sinó amb el de Gaynor Sullivan, i ella ha passat la història bàsicament per la seva veu, que molts han qualificat una mica la versió femenina de Rod Stewart, aquesta veu rovellada, timbre especial que tenia, i també especialment per haver interpretat dos grans clàssics de la història del rock, Total Eclipse of the Heart i aquest It's a Heartache.

Aquests són els andalusos Lori Meyers amb Malafolla, el segon avançament del que serà el seu vuitè disc d'estudi, del qual de moment no hi ha més detalls, tret que l'ha produït Ferran Gisbert, col·laborador habitual i també guitarrista de Lis. Doncs Lori Meyers és una de les bandes destacades a la pròxima edició del Magnífic Fest, que es farà al recinte Firal de Lleida del 18 al 20 de juny, i on també hi actuen Love of Lesbian i Alison Darwin. Si voleu anar, doncs ho teniu molt fàcil, perquè tenim en marxa una experiència ICAT que us convida a la jornada del dia 20 amb una invitació doble. De fet, al web hi trobareu tota la informació i recordeu, això sí, que podeu participar-hi fins dilluns de la setmana que ve, 15 de juny, a partir de les 10 del matí.

0: Després de triomfar dimecres passat en la jornada gratuïta del Primavera Sound, un concert que vau poder seguir en directe per ICAT amb locució de Josep Martín,
1: És que va triomfar moltíssim Guitarrica de la Fuente. A veure, ja sabíem que aquest home té seguidors i que té fans, molt fans. A més, l'actuació era gratuïta. Venia de Cannes de triomfar amb la pel·lícula de Los Javis sobre la vida de Lorca, on ell és un dels protagonistes. I tot plegat, diríem, feia que aquesta ocasió ja es veia venir que seria especial, però increïble la quantitat de fans que té Guitarrica de la Fuente. A més, una cosa que vam poder comprovar, aquell dia hi havia més concerts. Després de Guitarrica de la Fuente tocava Wetleg. Doncs després de Guitarrica de la Fuente va marxar una part important del públic, que venien només a veure-la ell. Realment és un fenomen. Guitarrica de la Fuente ja ho porta sent, en els últims anys, però al Primavera va quedar claríssim que aquest home s'està convertint en un personatge d'aquests ja amb seguidors, diríem, molt, molt fidels, gairebé un mite per molta gent, Sí, increïble.
0: I més mite que serà d'aquí, doncs, amb el temps. Guitarrica de la Fuente, parlem d'ell perquè també s'afegeix al cartell de la 12a edició del Festival B, recordem que es farà del 17 al 19 de setembre al Parc del Fòrum de Barcelona, i Natàlia Lacunza i Rally també se sumen, doncs, els noms que ja s'havien anunciat anteriorment, entre els quals sobresurten els de Rossowski, Young Beef, Muxca, Maria Arnal o Gavina Punem AP3. També el mes de setembre, concretament el dia 13, visita dels mexicans a Plastilina Moix, que actuaran a la sala Bikini de Barcelona el mes següent, i ja estem al mes d'octubre, doncs concretament el dia 23, Santiago Auxerón començarà al Casino de l'Aliança del Poble Nou una gira amb el repertori de Neranzi, on adapta al castellà cançons gregues. Apunteu-vos encara una altra data, 2 de juliol, perquè aquell dia No Cowboy pujaran a l'escenari de Paral·lel 62. Aquest és el grup que va fundar el teclista i productor Leo Aldrey el 2014, i atenció, perquè compta amb Salvador Sobral com a cantant.
1: Bé.
0: I també heu d'afegir un altre nom important, Maria Jaume, l'artista mallorquina, està de gira d'aquest Sant Domingo Forever Tour, però ha afegit nous concerts, n'hi ha molts, però podríem dir que el més especial és el que farà la Sala Apolo de Barcelona de cara al 27 de novembre, i unes entrades que ja s'han posat a la venda.
1: Doncs nosaltres avui encara estem una mica de ressaca emocional, de l'altre, no? Emocional després del Primavera Sound, i si us passa una mica el mateix, potser és bé de gust tornar a escoltar els concerts de Yard Act o Father John Misty al festival. Els trobareu al web d'ICAT dimecres. Yard Act van sonar molt bé, contundents i avançant cançons d'un disc que es publicarà al juliol, però el concert de Father John Misty de dijous va estar molt i molt bé. Gran concert sota la pluja. El nord-americà Jay Tillman i la seva banda van fer una actuació impecable. La podeu recuperar al web, i començava així de bé.

0: Father John Misty, que ja veieu que va sonar molt bé en aquest concert que va transmetre ICAT i que ara podeu recuperar el concert del Primavera Sound al web d'ICAT. Fem una pausa, tornem de seguida.
1: Independents. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'app d'ICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'app d'ICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.
1: Independents.

0: Avui hem tret la pols als vinils antics dels Rolling Stones per començar escoltant aquest Honky Tonk Woman, i ara us expliquem per què. Aquest dijous farà anys del debut dels Rolling Stones a la ciutat de Barcelona, el dia 11 de l'any 1976, 11 de juny. I amb motiu d'aquest aniversari es publica en The Rock Llibres Black and Cat, de Rolling Stones, Barcelona, 1976, un llibre de Jordi Novell amb fotografies del mític, ja podríem dir, Francesc Fàbregas, i avui ens acompanyen els dos. Jordi i Francesc, què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir aquí a parlar d'aquest llibre. Aquí som molt fans dels Stones, el David especialment és mega fan dels Stones, així que...
3: Tinc aquestes coses.
0: Avui ens ho passarem bé, recordant aquest concert que va ser, ara ho comentàvem abans d'obrir els micròfons, un concert molt especial, el concert en si, però també la porta que obre, no? I aquest és un concert que és el primer que demostra que aquí es poden organitzar concerts internacionals i que la cosa, més o menys, pot arribar a funcionar i que, per tant, comencem a entrar ja en la ruta de festivals i de grans esdeveniments musicals d'Europa, eh?
2: Sí, és un concert que és fruit d'un context concret, és a dir, l'any 76, el mes de juny, feia pocs mesos que havia mort el dictador. La situació era bastant incerta, no sabíem com la gent no sabia com acabaria la cosa, hi havia manifestacions, vagues, els grisos corrien darrere la gent, hi havia hagut la matança a Vitòria unes setmanes abans, també en l'altre costat, diguem-ne, també les jornades de la dona s'havien... És a dir, algunes espurnes, alguns símptomes de llibertat s'havien anat donant durant aquells mesos. I el fet de portar en aquell moment el grup de rock més important del món, que eren els Rolling Stones, a Barcelona, era un símbol, perquè els Stones, més enllà de la música, també simbolitzaven una sèrie de coses per una generació. Els Stones havien estat, això en el llibre ho expliquem, havien estat importants de cara, per exemple, al maig del 68, uh-huh. El Sniff Fighting Man, Soul of the Earth, tenien tota una sèrie de cançons que cridaven d'alguna manera aquesta contracultura que Catalunya encara vivia i que havia tastat el canal rock també un any abans. Però també és veritat que els Stones en aquesta meitat dels 70 ja havien perdut una mica aquest àmbit més social o reivindicatiu. Era una banda de rock and roll, diguem-ne, amb unes circumstàncies molt concretes, i que tot i tenir només 14 anys d'història ja se'ls considerava uns dinosaures, no?
0: Ara parlarem de quin moment arriba el grup, perquè si el llibre es diu Black and Cat és per referència també al disc que venen a presentar i al moment en què es troben, però està molt bé que el Jordi ja hagi fet esment a una cosa, i és... La gent més jove potser es pensa que el dia que mor Franco, l'endemà ja comença la democràcia al 100%, diríem, i evidentment aquí hi ha un període de transició llarg i...
2: Més sagnant del que ens en venut.
0: I molt tens, sí. Això el Jordi em pot donar... El Francesc em pot donar fe, d'això?
1: Bueno, sí, la veritat és que en aquell moment, doncs, és veritat que era un moment... penso molt reivindicatiu a nivell de tot, no només de la música, no? Uh-huh. Penso que aquí Barcelona doncs es van crear moltes esferes a nivell de llibertats, però també amb un de l'art, no? A nivell, diguéssim, del que més potser em toca a mi, a nivell de fotografia, d'il·lustradors, de pintors, etc. O sigui que es va crear una història bastant d'allò. Però, mentrestant, hi havia la part aquesta més heavy, més dramàtica, no? Que... I jo sempre comento, jo penso que en aquell moment no sabien encara molt bé en quin moment el govern, en quin moment estaven, no? Jo penso que es creava tota una sèrie de disfuncions que per raons X, no? Que si els preus d'entrades, que si algú es volia colar i tal... va ser una oportunitat per fotre hòsties directament, no? Vull dir que van buscar la manera de dir

0: qüestió de desfogar-se, no? I clar, o sigui, et queda una miqueta aquesta cosa al cos, no, de dir quina llàstima, no?
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: Espanya vivia, com hem dit, no?, aquesta transició, o el començament de la transició, però és que el grup també estava en una etapa de transició. Ja havien perdut el Brian Jones, se n'havia anat el Mick Taylor, van fer el que per molts no és el millor disc, que era el Black and Blue, i hi havia la incorporació del Ron Wood, no? És a dir, que també era un grup que, d'alguna manera, estava intentant definir quin era el seu present.
3: Sí, és tal qual. En aquell moment també havien tingut bastants problemes per judicis que havien tingut en relació a temes de drogues. Els havien denegat l'entrada a alguns països, els gires havien d'anar esquivant certs aeroports, havia tingut abans de la gira, el Keith Richards havia tingut un accident amb el seu cotxe, es va morir el fill del Keith Richards dies abans del concert de la Monumental. És a dir, la situació de anímica del grup i del context era bastant complicada. El llibre intentem també, clar, comença explicant una mica la història dels Stones per qui no els coneixen fins l'any 76, i d'alguna manera anem guanyant velocitat, i explica el disc, el Black and Blue, que és el disc que presenten, i la gira que inicien. La gira a nivell europeu comença a Londres amb un 4 o 5 concerts, és en general bastant mal rebuda. El disc té unes crítiques, algunes molt bones, però algunes molt dolentes, bastant polaritzada la crítica musical, però els concerts no estan gaire ben vistos. És un moment, també és veritat, que el rock comença a ser vist amb cert descrèdit, una certa decadència que es emboca anys després amb el punk, no?, i el qüestionament dels grans grups i els dinosaures de gires mastodòntiques, però els Stones estem en aquest creument de camins que ben bé no saben què fer. Pel Black and Blue arriben a provar tres guitarristes, al final es queden amb el Ron, sí, molt, i són presents en el disc, s'enduen de girar el Ron Wood, que està supermotivat en els concerts perquè vol demostrar, ei, jo també sóc un Stone, perquè ara el tenim com un dels tres Stones supervivents, però era un assalariat en aquell moment.
1: I tant,
3: no?
1: I tant.
2: Home, era l'assalariat més ben pagat del món.
3: Això cal dir, això és veritat. Però sí, hi ha moltes... I és veritat que el disc és un disc de transició. Les grans obres dels Stones que, des del meu punt de vista, van del 68 al 72, ja les han fet. Després fan discos, alguns més bons que d'altres, o més, però diguem-ne, l'opus que els pel qual els recordem ja està fet, i és el moment en què el grup, sobretot el Tidan Jagger, no? perquè en Richards té problemes d'addiccions, creativament estan influïts per la música jamaicana, per la música de discoteca, per no saben bé cap on orientar-se, no? I és una transició que dura fins pràcticament mitjans dels 80.
1: Si algú no està molt situat dins la discografia dels Stones i vol saber com sonava aquell Black and Blue, tenim Hey Negrita, i just també tenim la salutació que va fer Mick Jagger al públic d'aquell concert. Així que ho escoltem-ho tot seguit, aquesta breu salutació i Hey Negrita com a mostra de com sonava aquest disc. Hey Negrita!

0: Així la gent es fa una idea de com sonava aquest disc. És veritat que continua sonant a Rolling Stones, però entren aquí influències molt diverses i el grup s'està redefinint, una miqueta. Aquest concert, una manera de veure que va ser una miqueta complicat organitzar-lo és que va tenir fins a tres possibles ubicacions, no? Fins que definitivament acaba on acaba. Però expliquem una miqueta per on... Perquè primer s'havia de fer Cambrils, aquest concert.
1: Sí, el Gai Mercader, que és qui aconsegueix portar els Stones a Barcelona, havia començat a organitzar concert en 72, tot i que el 74 és quan s'hi posa en sèrio amb Gai en Co, i havia organitzat concerts de King Crimson, amb el Granollers, de Genesis, d'Emerson, Lake and Palmer...
2: De Trotul, Zappa...
1: Exacte. Sí. Sí, ja tenia un cert currículum, però clar, la peça major eren els Stones. Llavors sí que ell va fer una conclusió de dir, escolta, m'estic gastant molts diners cada cop que llogo un espai, fem una cosa, el construeixo jo, i llavors diguem-ne ja...
0: Llavors era visionari, perquè això s'està fent ara,
1: Sí, és que no anem desencaminats.
0: No.
1: Va trobar uns terrenys a Cambrils, entre Cambrils i Salou, però amb instantiament de Cambrils, i va aconseguir convèncer l'alcalde de fer un auditori per 25.000 persones, que s'hi inaugurà amb el concert dels Stones, i que cada setmana programaria concerts de tot tipus, de jazz, clàssica, jazz, rock, antiga...
2: Jo que no sé és per què va anar per a Cambrils.
1: No ho sé. Sembla que ell treballava amb més gent, que alguns donaven, diguem-ne, finançaven les operacions, i suposo que algú ho havia per allà. Eren uns terrenys que eren municipals, vull dir, que es podien fer servir, i va començar a fer obres i tot. I quan estava avançant les obres, va haver-hi com una certa remor en el poble, sobretot alguns pagesos que hi ha per allà, que deien, què és això? Això del rock no està bé. I es van anar a informar a Canet de Mar, perquè anys enrere hi ha hagut el Canet de Rock, clar, clar. El Canet Rock. I van a parlar amb el delegat sindical de Canet, del sindicat vertical,
0: No? Sí.
1: I aquest fa un informe que publiquem en el llibre, que l'hem publicat arran d'una investigació que va fer la revista de Cambrils l'any 96, que coincidint amb el Doctor Music Festival, que explica que això dels festivals de rock és pitjor que una plaga de llagostes. I explica tots els anys que podem fer en el terreny. I llavors, diguem, amb aquests arguments, se'n tornen a Cambrils i convencen l'oposició i part del partit de govern de que ho retirin. Fins i tot arriben a projectar la pel·lícula Give Me Shelter al cinema de Maristes, que és la pel·lícula on es veu l'assassinat del Mary Hunter, que és el concert d'Altamont, no? I com associant la mort i la destrucció, el caos amb els Stones, no? Hi ha un ple molt virulent a Cambrils i al final li diuen que, de moment, ho deixen en suspens. Però clar, falten menys de 2 mesos per començar el concert i no...
0: Sí.
1: Llavors el Gai troba uns terrenys molt semblants a la Roca del Vallès.
0: Ostres!
1: Però també es troba amb certa oposició del poble, apareixen cartells de Gai no... Hi ha gent que confonia el Gai amb una altra cosa.
0: Ja.
1: Perquè, clar, l'Espanya i la Catalunya en aquella època també tela. I ha de marxar. Llavors la família Malanyà l'acull i li diu, escolta, et deixo la plaça de Toros a les Arenes.
0: Principi les Arenes,
1: A les Arenes, a la plaça Espanya. I el Gai imprimeix les entrades, fa els cartells, fa les publicitats i comença a difusar el concert. Ja s'havia anunciat que hi vindrien els Stones, però no sabien bé on. Però veuen que la producció no es pot fer per qüestions tècniques, no sé exactament quines, i ho canvien, i el mateix Malanyà els ofereix la plaça de Toros Monumental. Però clar, a les entrades, aquí en teniu una aquí fotocopiada.
3: Sí, de fet també en el...
0: Els cartells,
3: el cartell promocional encara ho posen.
1: Sí, tot arreu posa les
3: arenes. I n'hi ha un primer que ja diu Cambrils.
1: Sí. Hi ha diferents versions d'aquest. Però clar, en Gai publica anuncis a la premsa, perquè ara és molt fàcil, canvies un emplaçament, envies un WhatsApp o un correu, però abans havies de fer... havies de desfer tot el que havies anat fent, no? I al final es pot fer a la Monumental. Es pot fer fins i tot amb un cartell on hi ha The Meters, que és un grup de funk, Robin Trowers i els Stones. El Robin es va posar malalt,
0: però no va actuar.
1: No va actuar, i al final va venir en John Miles, Uh-huh. Tomàs, que havia estat taloner...
2: Taloner de Jethro.
1: De Frotul, uh-huh. I que molta gent ja l'havia vist feia setmanes enrere. I, hòstia, un altre cop el John Mans.
0: Tot això...
2: I a més començant a quarts d'una.
1: Sí, sí.
0: Bueno. Tot això ho explica el Jordi perquè s'ha documentat molt bé, però, a veure, ell tenia 3 anys, quan va fer aquest concert.
1: Ni això, dos i mesos.
0: Ja en tenia uns quants més al Francesc Fàbregas. Sí. 25, 20, no? O 25 o 26. 26. I en aquella època ets l'home de les fotografies i què fas? Te'n vas directament a l'aeroport a esperar-los? O...
2: No sé com va anar. Igual va ser curiós perquè només vam veure un fotògraf, no? Que vull dir que més mirant les fotografies i que jo penso que devia anar amb ells. Vam anar a l'aeroport amb en Damián García Puig, que en aquell moment era el cap de redacció, el director era l'Àngel Casas, de la revista Vibraciones, no? La mítica, la revista Vibraciones.
0: Sí, sí.
2: Que jo vaig tenir la sort de poder començar gràcies a l'Àngel al partit del número 2. I bueno, ves que no fos en Jordi, ara que estem aquí, que tenim la ràdio,
0: Jordi
2: ves
0: Tardà,
2: que no fos el gran Jordi Tardà. Perquè també de vegades per amistats, també de quan en quan et deia alguna cosa, no? La veritat és que vam estar molta estona, el Damián García Puig estava fins al gorro.
0: D'esperar, no?
2: D'esperar, perquè et deien una cosa, no saben si venen, no sé què, si ara venen un avió privat, tal, tal, tal. I, bueno, i clar, jo cada vegada que veig aquestes fotos, jo mateix m'agafa una cosa, sobretot la foto del Jagger, no? Del Jagger entrant allà al voltant dels grisos, no? I penso que t'està dient coses, aquesta fotografia, no? Coses interessants, importants, no? I el que deia, i el llibre, amb aquesta recerca, no? Perquè... jo vaig també ser més que director, editor de Rock Deluxe, i encara les fotografies anaven passant de despatx en despatx, no? De Vibraciones, Rock Especial, Rock Deluxe, jo estic a TV3, no? I arrel del Covid, que Rock Deluxe, per desgràcia, ha desaparegut, doncs el Francesc has de vindre a buscar... Tenia la sort de que jo tenia part de material allà, i encara he trobat fotos que jo ni me'n recordava i que el llibre surten, o sigui que és exclusiva mundial, que hi ha fotos inèdites.
0: Hi ha fotos molt bones.
2: I fotos inèdites.
0: I com dius, totes diuen alguna cosa, les del públic també. Veure les fotos del públic.
2: Dins de les penúries que ja teníem i que tenen els fotògrafs que es volen dedicar al món aquest, que està quasi...
0: Aquest és un tema, Francesc. Un dia t'haurem de convidar perquè ens parlis d'això, perquè crec que estem pitjor que mai.
2: Jo penso que és la mort del fotoperiodisme musical directament, no? Sí, no, però bueno, jo estic molt content perquè és això, no? És la manera de poder-ho recuperar, d'ensenyar, de, per exemple, a Billy Preston, no? Vull dir, hòstia, vull dir...
0: Amb el teclat a...
2: Sí, però també, no sé si està aquí, no me'n recordo, també n'hi ha una que surt d'ell de l'aeroport, no? També, sí. Tal, no? I algun personatge que no sabem qui era, no? Però no fotre de blanc. Però, bueno, sí, vull dir, content de poder-ho compartir, no?
0: Tu anaves, clar, estaves treballant, però també vas veure el concert. Quin ambient hi havia? Perquè m'imagino que d'entrada...
3: Bueno, igual hi havia dos ambients, no?
0: Una certa tensió, no?
3: Un de fora amb els grisos i llançant.
2: Mira, saps el que passa? Que nosaltres vam entrar bastant... O sigui, no ens vam assabentar massa del que...
0: Clar.
2: Sí que ens vam assabentar de que hi havia el rumor, tota aquella cosa, i hòstia, està passant... I a més van tirar un parell o tres de bombes de fum allà amb el públic, i que vam tenir sort de que no anés a parar, doncs, a l'escenari, això no va passar res. Però, precisament, hi ha alguna foto que es veu una miqueta,
0: sí,
2: diguéssim, la boira, no?, d'això,
0: sí,
2: no?
0: Jo dic, o són les bombes, no, o fumaven molt.
2: Sí, bueno, també.
0: Sí,
2: perquè
0: sí,
2: que l'ambient, clar, l'ambient jo penso que era més heavy el de fora que el de dins directament, no? El que sí que és veritat, que com jo portava ja estona, doncs pots fer aquest tipus de fotos, no? Quan comença el concert, amb les limitacions, i que això ja un dia ho parlarem, i aquestes coses, no? Les limitacions que hi ha hagut i que hi ha, no? Hòstia, estàs tu molt concentrat, no? Per això... Que, de totes maneres, sí que hi ha alguna foto que es veu el gent i tal, no? Però, de vegades, ens oblidem una miqueta de la gent quan
0: clar.
2: Tant o més important, no? Perquè en el fons és el que, és el que et dona una miqueta la vida, no? Les imatges, les expressions de la gent és molt potent, no?
3: Sí, perquè has parlat de limitacions, però no sé si hi havia més limitació o hi ha més limitació ara pels fotògrafs que no pas abans, no? Ho dic perquè ara diuen dues fotos o ni fotògraf, no els volem, no? I no sé si abans podíeu estar tot al concert.
2: Jo la veritat és que jo de quan en quan, encara ja ho sap el Jordi, jo si vaig a un concert, si no porto càmera, sóc una merda, no? Vull dir que em sento malament, no? Vull dir, o sigui, jo m'ho passo bé. El que passa que també és, això és cadascú, eh? Vull dir, tampoc es tracta ara d'aquí explicar la meva vida, però dius, t'ha agradat el concert? Doncs no ho sé, tu.
0: Ja, perquè estàs per la feina.
2: Entens? Vull dir que és allò, no? Vull dir,
0: estàs allò. Pots entendre perfectament.
2: No, estàs molt concentrat. I més que estàvem abans. I torno a dir, i torno a reivindicar la gran feina que fèiem en aquell moment. Bueno, els pocs que érem, perquè, bueno, érem pocs.
0: Sí, sí.
2: Érem pocs. Clar, treballar amb càmeres analògiques, pel qui no ho sàpiga, bueno, treballaves amb carrets de 36 fotos, i quan s'acabava la tenies que posar un altre carret, cada vegada en algun concert el posava ràpid i no s'havia enganxat.
0: I no sortien les fotos.
2: Clar, i sense motor. Ja, o sigui, ja, si jo aquí clar. Potser vaig fer tres i mig o quatre carrets, que això són 140 fotos, ara, en dos minuts te'ls fots.
0: Però el que preguntava el David, vas poder estar tot el concert
2: no,
0: amb fotos?
2: No.
0: Estava...
2: El que passa que, vull dir, que vas aprenent, no? Uh-huh. Vas aprenent i vas fent el longis i tal, i treus la càmera i tal. No, perquè...
0: No, clar.
2: Jo he tingut sort en aquest aspecte. He tingut sort, no... I, bueno, i el dia que m'entrevisteu i explicaré anècdotes
0: sí.
2: De com passar una càmera sense que tinguis permís.
0: En tot cas, mira, val la pena perquè ara tenim aquests documents, que això és una meravella. Veiem el Mick Jagger llançant aigua al públic.
2: Bueno,
0: això és una cosa que al públic li pot fer gràcia, als fotògrafs no gaire, oi?
2: Aquesta...
0: perquè no us enganxi a l'equip.
2: Aquestes fotos és una miqueta el resultat del que et deia. Aquestes fotos estan fora, diguéssim, del temps que jo tenia.
3: És el final del concert.
2: És el final, no? Vull dir, però, bueno, és això, no? I clar, i també les càmeres no són les càmeres ara que pots anar amb una merdeta, sinó que ja portaves uns trastos, no? Ja la tinc a la càmera, la tinc a l'estanteria, per això. I això.
0: Bé, els Stones van tocar cançons del Black and Blue, però també molts clàssics. No hi va faltar, per exemple, Brown Sugar.

0: Recordem que avui parlem amb Jordi Novell i Francesc Fàbregas, que són l'autor del llibre i de les fotografies d'aquest Black and Cat de Rolling Stones Barcelona 1976, i és que dijous farà 50 anys exactes aquest concert mític, perquè després vindrien moltes més vegades els Stones, però la primera és la primera.
1: La primera és la primera. Després em sembla que l'altre cop que van venir va ser pel Mundial de Futbol, em sembla, no?
0: No, aquí.
1: No, aquí no, perquè havien de jugar, havien de tocar aquí, em sembla que era l'estadi de Sarrià,
2: sí, sí.
1: I no els van deixar perquè s'havien de fer partits del Mundial i van anar al Vicente Calderón.
3: A l'any la 82 que jo hi era.
1: Sí, sí, sí.
3: Amb una tormenta que m'ha fotut de collons.
1: Que de fet van fer dos concerts, un, diguem-ne, més pel públic de Madrid i un altre pel públic de catalans, que vam anar amb autocar fins allà.
3: Els estrangers, sí, sí.
0: I després, per sort, Barcelona estaria al mapa de les gires dels Stones de forma habitual. És un grup que hem tingut la sort de poder-los veure en diverses ocasions.
2: L'any 90 van fer també dos olímpics,
0: sí, sí.
2: I després han anat, sí, sí, han anat tornant.
0: Ara...
1: Sí, home, el que torna de tant en tant és el Ron Wood, que té una casa aquí.
0: Exacte. Fa un concert ben aviat. Ara mateix dona la sensació que el Mick Jagger vol sortir de gira i el Keith Richards el va frenant perquè li va dient, no, espera't, que és que està molt gran, estem tan grans. Esclar, els costa.
4: És que no és normal.
0: I no és normal, és que és una energia brutal la que has de deixar anar amb una gira com aquestes, no? Tan multitudinàries.
2: És que les cròniques de l'època, les cròniques de l'època ja avançaven de que seria l'últim disc i l'última gira, perquè era un grup que estava acabat. I 50 anys després, d'aquí un mes, treuen un nou disc.
1: Sí, això ho deien a cada gira. Cada gira sempre deien l'última gira que faran. I d'això en fa dècades.
2: Però un grup que portava 14 anys en actiu. Que són anys, però tampoc és tota una vida, no?
0: Sí, sí.
3: Home, jo penso que les crítiques en aquell moment, pensant dues cintes, van ser una miqueta cruels. No?
0: Això t'anava a dir, perquè recolliu les crítiques,
2: sí, sí, sí.
0: I no totes són bones.
2: No,
3: la majoria no...
0: Hi ha gent que potser ja podríem deduir que faria una mala crítica abans de que es fes el concert.
3: Això també.
0: Ja sabíem que no estaríem massa per...
3: Unes 100 persones...
0: Però després hi havia gent que en principi dius, home, aquests haurien de fer una crítica bona i tampoc, ja no sé, ja va haver una miqueta de sentit agradols, no?, de les crítiques.
2: Sí. Ja, abans que defensaves el paper dels fotògrafs, ara defenso el paper de les revistes musicals. Però en aquell moment hi havia, sobretot, les capçaleres importants, que era un al Disco Express, que ja venia d'anys enrere, que era setmanari. Hi havia el Vibraciones, que era on tu treballaves, i després també hi havia un nou nat Popular 1. Que encara està en actiu.
3: Sí, sí, sí.
2: I després hi havia tota la premsa generalista, no? La veritat és que tant el Popular 1 com el Vibraciones van fer uns especials després del concert, on recollien fotografies i tota una sèrie de crítiques. El curiós del cas és el Vibraciones especial, que quan fas una revista especial sobre un concert, entenc que la dirigeixes als fans, no? I és perquè gaudeixen el concert, el revisquin, vegin les fotos. Hi ha una crítica demolidora del Damián García Puig que diu, hòstia, això és inconcebible per una revista dirigida als fans, insultis el grup, els organitzadors, el públic.
3: I que tu ets el cap de redacció.
2: Clar, i hi ha un disclaimer a l'editorial que diu, les opinions dels redactors són seves, i ja està.
0: No, sí, busqueu el llibre, perquè al llibre hi trobareu totes aquestes anècdotes, està tot molt ben explicat. Hi ha també una carta oberta del Gai Mercader, que arriba un punt que... Ja, diu, ja n'hi ha prou de crítiques, vaig a defensar-me, no? I ve dir, si és tan fàcil, feu vosaltres, no? Ve dir això, no?
2: No ho és. Sí que hi havia una remor, hi havia dos fets importants. Un és el canvi aquest de Cambrils al Monumental, fa que d'un aforament de 25.000 passem a 18.000. Llavors, diguem, el punt d'equilibri variava i d'unes 500-600 pessetes es va passar a 900 pessetes. El canvi són 70 i escaig euros, que pel nivell de vida de l'època eren molts diners. Això va provocar una certa mala remor i també de que no s'omplís el Monumental. És a dir, es van vendre uns 11.000 tiquets de 18.000, tot i que sembla ser que hi ha gent que es va colar o va facilitar l'entrada o el que fos. Però bé, jo crec que els números estaven fets per no perdre-hi i el Gai va perdre diners.
0: Mira, ara us acomiadarem perquè ja hem de deixar l'entrevista aquí, però volia escoltar, d'una banda, el comiat que fan del concert, perquè és que després sona la Santa Espina.
3: Santa Espina, sí.
0: Em sembla que això és un document. I una de les cançons, l'última que van tocar, que és Street Fighting Man.

0: Brutal, no? Que són és la Santa Espina, aquí.
1: Sí, això va ser una elecció del Gay Mercader. Tot i que no era una cançó prohibida, sí que estava perseguida. Mm. I era una manera de protestar pels incidents que havia hagut a l'entrada, quan la policia va carregar contra la gent que estava fora esperant el concert. Alguns volien colar-se, alguns volien escoltar des de fora, perquè no tenien diners per comprar l'entrada. Mm. Hi va haver moltes càrregues policials. I era una manera de dir, mira...
2: Home, també va ser el contrapunt, diguem-ne, el pas doble inicial.
1: Sí.
2: Perquè es va començar en pas doble.
1: Sí, amb, un, sí, amb el Gato Montes. Però això va ser una elecció de Mick Jagger. I suposo que... passa a tolos, home, un pas doble, no?
0: Bé, bé, aquelles coses que passaven. Sí, sí. Podem acabar escoltant el Street Fighting Man, que més trobo que és una cançó també molt, molt adient per aquest concert, no?
1: Sí, tant.
0: Perquè hi va haver una miqueta de...
1: Quants van lluitar, sí, sí.
0: De lluites al carrer, efectivament. Doncs aquí estem, 50 anys després, recordant els Rolling Stones, que, escolta, hem de parar cura a veure quin món deixem els Rolling Stones, perquè nosaltres no estarem aquí i els Stones continuaran fent gira. Eh? Gràcies, Francesc i Jordi. Molt recomanat aquest llibre Black and Cat de Rolling Stones, Barcelona 1976 de Rock Llibres. Enhorabona pel llibre i per fer-nos memòria.
3: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: David, avui hem acabat el programa doncs, fent un exercici de nostàlgia i tirant enrere 50 anys i recordant el 1976. Demà de què parlem?
1: Doncs mira, tirarem el temps 50 anys endavant i parlarem d'un disc que s'acaba de publicar, que el firma Mulet, és la seva tercera entrega, es diu Es Desastre. Hi ha moltes col·laboracions, per exemple, de Xisca o de Jogeta i Maria Ribot, i demà parlarem amb el seu autor.
0: Fins demà a les 7.

0: Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Bona tarda, arrenca la pista. Miqui Puig, els plats et diu hola. Ja hi som. Roden plats, bola de mirall i els balladors, els pista de fusta. Piquen de mans, delerosos de que això arrenqui. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Caps de setmana de repetició i sempre Trescat Cultura. Si ets dels que tens cuques a migdia, a les 12 en punt, som ja a la plana web. Un servei de ball, una manera d'entendre la música, gairebé una dècada d'història. Sigueu benvinguts perquè arrenco un nou servei de ball. Les Imprints i Omar, Catch a Flame, Soul Sub 2 de l'any 2026.

dit Homer proportion metame. Les imprimes van de banda. I catch a flame. Et posa aquell somriure absurd de quan una cosa és bonica, és bella. Et fa picar de mans. Així ens comença la tarda. El segell Gazzara, el seu single de Black Sound i Roberto Sánchez i aquest remix Only Love Can Conquer. Soul bonic. Què dic bonic? Extremadament bonic.

Black Soul i un Roberto Sánchez. I ara imagina't que ets un rapper de Los Angeles que et trobes al teu lloc a Mallorca i et canvies el nom i et fas dir Marzo James i bateges el teu track.

0: Fine Garments, fins a estirar el disco de Marcho James, també conegut com a Kel, com a Calion, però que des que és a Mallorca és capaç de dir tot bé. Més hip-hop fet a la vora, fet a Barcelona ara.
1: Ei, Musca, yo sé que el ojo del Sauron nos vigila, pero no te rayes, hermano, que yo soy el fantasma de la puta Navidad. K-pop, no sé, influencers, no sé, intentos de suicidio entre menores, no sé.

0: Quins sonen els barris de Barcelona? El projecte de Mr. Neo i Goyo the Go. Es diu Evil Donuts. Aquest no sé. Aquest dansa amb un fluïdisme tant del carrer, amb la col·laboració de Mustafa Sharif. És una peça que m'ha cridat l'atenció d'aquest àlbum de hip-hop increïblement ben fet. Al costat de casa descobreix ja Mr. Neo i Goyo the Go. La resta aquí a la pista.
1: En digital, o a l'FM, pista de fusta.
0: La mateixa, la única, la que et porta novetats cada tarda. Bling Yale, Col Logo. Piquem de mans?

Yale, són de Cornualles, allà on Anglaterra s'acaba per baix pel sud, i lo seu és psicodèlia, ball, a rock. Com els primitius Talking Heads, com grups de la New Wave, per ballar contra maluc. Això es diu Con Loco, un repertori d'un single que acaba de sortir i que tu ja sents a la pista de fusta. Com sents aquest treball increïble de Dan Funk i Lorenzo Soria, agafant una peça del 70 del Quin el nen son, el Vámonos, i donant-li una altra vida.

història d'Elkin and Nelson, l'hem explicat vegades. Dos germans que arriben de Colòmbia als 70 migrant, lluny de la pobresa i d'algunes hostilitats als seus països, i comencen a fer música. Els seus discos passen de mà en mà fins que es converteixen en peces clau del so baleàric. És ara quan Dan Funk, el de Los Angeles, i el Lorenzo Soria de Califato 3x4, que tornen a remesclar-la. El projecte de My Room Pillow, d'agafar peces pretèrites i tornar-les a donar vida. Aquest Vámonos, mel en boca, fong d'alta volada, colombians dels 70, angelins d'ara i un sevillano, i no és cap acudit. Aquest sintetitzador avança, que es ve a ballar, Leopard de Vinci i Moniqué, amb una conversa sense casual.

0: El segell de València, Sleeper Records, ens fa arribar aquesta meravella anomenada Casual Conversation. Moniqué hi posa les veus i el productor Leopard Da Vinci en fa tot aquest beat. Que el ritme no pari, que ets a la pista. Un dispensador d'emocions, ritme i joia.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: La tarda ens ha quedat bonica, plena de ritme, discoid, number, veterans de l'escena britànica.

el primer single que arriba de Number ens va semblar que era prou potent, prou elegant, com perquè sonés a la pista, i ara aquest discoid ens dona la raó. Veterans de l'escena dels 90 de Britània aconsegueixen que Certi en Reti el remesclin, i ells solets fan peces com aquesta. Discoid.

És increïble. Es diu Alèvia. I gairebé cada cançó que arriba és més sorpresiva que l'altra. Tocs africans, electrònica l'enganta, fins i tot R&B, per peces com aquesta, Selam. I ara imagina't un clàssic de Fela Kuti, fet amb dab, Captain Yosarian, es fa el zombi de Fela Kuti.

0: quina meravella, Captain Josarian, des del seu estudi de Múnich, amb una munió de músics en mans de la música del gran Fela Kuti, fent el zombie, el seu gran himne, amb una versió de en Prince Tempo Police, gent com Jimmy Tenor i el Gaudi de Sequi, a la pista de fusta.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.
0: No m'acabo la música. Time and Time, Kokoro, amb un remix a Contramaluc, fet per Iggy Culture.

segell Brunswick Records de James Peterson es destaca sempre per l'elegància, l'escollir artistes, formats i remixes time to time amb la veu de demà. És com si caminéssim per un barri britànic i escoltéssim el que sona, els cafès, les botigues. Increïble el remix d'Iggy Cucho. D'aquí uns dies ja el pots tenir, si vols, en vinil. O si no, el sents a la pista. Elegància britànica. El sou britànic, vaja. Una mica més de braços, de muscle. Jean-Jacques Smoothie, Deep Down.

0: Es posa un àlies francès, però és un DJ i productor britànic. El seu àlbum es dirà Dormint a Camps de Flors, Sleeping on the Flow of Beats, Jean-Jacques Smoothie i aquest Deep Down. Sintetitzadors, funk, disco, tot allò que m'avellés, allò que la Jana Lafontaine diu que és música que li agrada a Miqui Puig. A Miqui Puig i els Pista de Fusters, perquè sou a la pista, la de fusta. I com cada tarda fem ball de tarda, un ball de tarda que ja gairebé desitja i necessita estiu.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Per aclamació popular, la meva, torna aquesta animalada de Pete Manson. És el seu alien, amb el remix que li han fet, la Phenomenal Hand Club Band. T'imagines un grup que es digués els fenomenals picadors de mans? Gairebé, picar de mans és com viure en un món millor.

us enganya mai el Quim Miquel? Oi que no? Increïble la música de Pete Manson i aquest remix que els amics de la Hang Club, Phenomenal Hang Club, van li han fet del seu Alien. La pista de fusta proposa, tu agafes balles, et baixes les favorites per xassar, i si fa falta les tornem a escoltar. I ara no em digueu que no coneixeu aquesta. Una revisió pel 2026 d'un clàssic de clàssics.

A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha sempre. Talloc per talloc per ballar. Pista de futbol. Pista de futbol. Pista de futbol. Lloc per ballar. Sempre hi ha lloc per ballar.

gol. Un gol per l'esquadra, el que Sherman Alogy ens acaben de fer. Agafen Cypress Hill, agafen l'Insane in the Brain. El col·loquen sobre una base amb un baix tan gruixut que podia transpassar la paret del veí. I ja ho tindríem. Miqui Puig, els plats, et diu adéu. La pista de fusta arriba a aquell punt que ja només queda una cançó i no cal despedir. Donar-vos les gràcies per triar-nos cada tarda de dilluns a dijous. Sabeu que a les 8 s'obre la discoteca Dicat a la FM a migdia i som els servidors de streaming sempre a Trescat Cultura i quan desitgis ser un pista de fusta aixeca la mà i digues que vols ballar. Alma Negra ens proposa ser lliures. Aquest free tanca la pista d'avui. Més música, més escallots, més baixos, més productors. Més ganes de que vingueu sempre a casa. Sigueu feliços, balleu. Ens veiem demà.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no... T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cas. Ara a ICAT, el cel obert. Amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més, des d'ICAT, dedicat a les cançons massa llargues, arriba l'hora del cel obert. Que sí, que hi ha cançons que ja no es poden posar a la ràdio. És així de trist i de real. Ja no tenim paciència per sentir una peça que tingui un metratge lleugerament generós. Què cony, si és que ja posem la cançó, si els 10 segons no us ha agradat, ja la canviem. Siguem sincers. Tot s'ha tornat en TikToks i amb Reels i amb Stories. Surten els cantants als concursos televisius i han de fer versions retallades de les peces. No diguis que és una bona merda, això, parlant clar. Total, que com que aquí som de portar la contrària, hem decidit fer una setmana sencera de cel oberts on reivindicar cançons que ja no es posen per les emissores per culpa de la seva durada. Cançons extraordinàries que, tot i ser llargues, no es fan mai avorrides.

El Don McLean i l'American Pie, tio. Va, clàssic entre els clàssics. Una espècie de cançó riu on en Don parla del dia que va morir Buddy Holly i Ritchie Valens amb aquell accident d'aviació i que va significar gairebé la mort del rock and roll primigeni. Però és que parla de moltes altres coses. Parla de Dylan, parla de la societat americana i les seves ànsies de llibertat a la dècada dels 60, senzillament insuperable. De fet, ja no la va superar ni tan sols ell, que s'ha quedat tota la vida amb aquest American Pie i també amb el Vincent, que és la seva altra cançó, en aquest cas dedicada al pintor holandès. Un altre que no tenia pressa a l'hora de desenvolupar les cançons era en Van Morrison, conegut també com el Lleó de Belfast, que dic jo que aquest mal nom deu tenir molt a veure amb el seu caràcter esquerp i belicós i també per la seva manera de cantar.

It sounds.

Listen to the Lion. Bah, com canta Van Morrison, tio. És que jo li perdono tot. Li perdono fins i tot que un dia vaig anar a un concert seu i va tocar a un volum tan baix que t'havies d'apropar a l'escenari per sentir-lo. Expressament, perquè callés tothom. És que no has de fer el tonto amb en Van Morrison. Igual que tampoc ho has de fer quan t'enamores de la nòvia del teu millor amic, que és el que li va passar a l'Eric Clapton. Que qui era el seu millor amic? Doncs, collons, era el George Harrison. Per a ti, mandinga, tu, cul i merda eren. Ho feien tot plegats. Fins que un dia en Clapton es va aixecar i se'n va adonar que estava absolutament enamorat de la Patti Boyd. I què va fer? Primer, festejar-la. Segon, dir-li al seu amic. I tercer, composar-la.

Leila, una de les cançons més importants de la història del rock and roll, amb aquest riff de guitarra, amb el Duane Allman escampant màgia i amb aquesta coda tan xula que explica els que hi entenen que qui la va fer, qui la va composar, no va ser el Jim Gordon, el bateria, com va fer veure, sinó la seva nòvia, la Rita Coolidge, que a dia d'avui encara espera que algú reivindiqui la composició d'aquesta part de la cançó. Ai, el patriarcat, nen, que n'ha fet de mal. Aquí estem avui, al cel obert, repassant cançons massa llargues per ser radiades i rebent amb tots els honors el David Bowie, que tot just ara està a punt de marxar amb el tren i ell no s'espera, eh?

La Station to Station, aquesta cançó que és com un transsiberià, com un Orient Express, i que marca la transició entre l'època soul de David Bowie i la seva reconversió als sons gèlids de la seva època berlinesa. I ja que parlem d'en David Bowie, m'encantaria ara convidar el seu company de generació i el seu mentor, perquè en David mai va amagar la seva veneració cap al gran Lou Reed.

0: whole thing up for you.
1: El Coney Island, baby! Com m'encanta en Reed quan recita, tio, amb aquesta veu tan potent i tan greu. Ai, Déu meu senyor. Va, vinga, acabem el programa i l'acabarem amb una cançó riu, nostrada i absolutament lisèrgica. És el nostre estimat Pau Riba i aquesta cançó que ocupava tota una cara del seu darrer gran disc, el Licors del 1977. L'equip del programa, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i recordeu la dita d'en Pau. Això et passa per mamar massa. Pren xocolata i deixa el licor.
2: Mm-hmm.

núvols de grosella, veia ocells color xal.

buscarle marihuana. I varen buscarle grifo.

cinema i el varen fer fora i no li varen trobar cap droga, li varen fer interrogatoris.

0: brutes. Plens de misteri.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
2: Escoltes, ICAT.
3: Hola, hola, benvingudes. Què tal, com estem?
4: Nosaltres esperem que estigueu aprofitant al màxim aquests dies, que encara hi ha molta programació potent abans del break de l'estiu.
3: Sí, exacte. Ja tornem a ser aquí, com cada setmana, amb moltes ganes de teatre.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: Avui el programa el comencem revisitant un dels gèneres teatrals que va néixer fa uns quants segles, però que encara es manté més viu del que creiem.
2: I és aquell que es va crear expressament pel poble, que utilitza màscares, que inclou acrobàcies, combat escènic, música, dansa, improvisació i, sobretot, molt d'humor.
1: I jo crec que ja us hem donat moltes pistes, però la definitiva és que va néixer a Itàlia, al segle XVI, de la mà de companyies d'actors i actrius que amb un carro i quatre peces de vestuari a Trezzo rondaven pels pobles muntant el seu escenari i el seu propi espectacle.
2: Avui en sabrem més sobre la comèdia de l'arte i ho farem de la mà d'una jove companyia formada a l'Institut del Teatre, la companyia A la Brava, que ja porta un temps girant el seu espectacle Comèdia.
3: Ai, agafa, un apocalipsi. La feina és teoria i només d'escoltar i ja tremolo. La ira. Que
4: vaig bo, que t'escombrau. Oh, sí, vaja, que ja.
1: I per això avui ens acompanyen algunes de les seves integrants, la Rita Oller, l'Alice Monfort, la Marc Blanc, el Marcel Salvat i l'Agnès García. Benvingudes.
5: Hola.
2: Crec que no havíem estat mai tantes, dins d'aquest estudi, fa il·lusió.
1: I estem ben acompanyades. Mira que hem alguna taula rodona, però no hi havia tanta gent, cert, cert. Clar, vosaltres sou un grup d'alumnes, no?, que esteu ara acabant els estudis a l'Institut del Teatre, i aquí sabem, de primera mà, que a segon de carrera hi ha una assignatura on s'estudia, s'explora, s'aprèn aquest gènere teatral, i finalment doncs es presenta una peça creada durant tot aquest procés d'aprenentatge. Però d'on va sortir exactament la vostra iniciativa de voler-li allargar com la vida, no?, aquest muntatge que vau estrenar a l'Institut?
5: Doncs jo crec que per nosaltres Comèdia de l'Arte va ser un taller que va ser un punt d'inflexió a la nostra carrera a l'Institut del Teatre. Com a grup, com a classe, sempre vam connectar molt des del principi a nivell artístic i a nivell personal, i estàvem molt orgullosos de la feina que havíem fet amb la Gemma Beltrán, que és la directora i professora de Comèdia de l'Arte a l'Institut. I llavors ens ho vam passar tan bé que va ser una mica com necessitem continuar amb això. I el primer bolo que vam fer va ser a Eivissa, perquè tenim un company que originalment formava part de l'espectacle, que és d'allà. Llavors va ser com l'excusa per fer un primer bolo, per a més aprofitar fer un viatge, i a partir d'això vam dir continuem, perquè és que ens ho passem molt bé i
6: en tenim molt moltes bé ganes. I té molt èxit l'espectacle.
1: Sí, exacte. La rebuda és bona, eh?
5: Sí, és que la rebuda...
7: Sí, en general, sí.
2: I el públic entenc que us veure tota mena de gent.
8: Sí, és sí. Un públic molt divers, o sigui, tenim des d'infants de vegades, no? Perquè com és un espectacle de teatre de carrer, el que passa és que moltes vegades la gent passa i s'hi queda, que no és només com un públic que vingui a dir vinc a veure això, sinó que es queden enlluernats per alguna cosa que passa, perquè clar, també hi ha coses doncs que criden l'atenció, no? Com combats d'espases, acrobàcies, i és una cosa que ràpidament dius, ai, què passa aquí, no? Sí. I llavors és molt divers el públic, és a dir, us recomanem que vingui a tothom.
7: Hi ha hagut bolos que de sobte els nens estaven a primera fila, no, allà flipant, que suposo que no en deurien entendre gaire, però estaven, bueno, meravellats amb els colors i amb les màscares i amb el moviment, i d'altres bolos que eren la mitjana d'edat de 70 anys, no? alguns
2: que xulo, bolos, realment, sí. Molt eclèctic, l'espectacle.
1: Sí, una de les parts més bones, no? Jo crec, d'aquest gènere, però anem a donar una mica més de context també, sí, per les oients que no estiguin tan potser familiaritzades, perquè la comèdia, per exemple, d'entrada, no, hi ha tota una sèrie de personatges arquetips, a la vostra peça surten tots, no?
5: Ens falta el Pucci, no? El Puccinella, dues enamorates.
7: Que això són els joves somiatruites que estan allò descobrint el món i les primeres sensacions de la joventut.
5: I són de l'aristocràcia. I llavors hi ha com els seus pares, que nosaltres en el nostre cas tenim dues bruixes, i un Pantalone, que és el patriarca de tot plegat.
7: La bar, garrapa, una mica, no? Sí, a bar.
9: Molt bé. I llavors també hi ha les bruixes, justament ara hi ha una de les bruixes que fa dos personatges, que això també ens hi trobem, que hi ha diferents actors que fan diferents personatges, que això també és una cosa...
1: És un repte.
9: Un repte.
1: Clar.
9: I els criats. quatre criats.
6: Sí, sí, és com que es divideix en dues classes socials.
2: I okay. Sempre heu interpretat els mateixos personatges o això ha anat variant?
6: No, o sigui, en un inici érem 12 intèrprets a la companyia. O sigui, a l'espectacle original, llavors a la companyia en som 8, llavors sí que és el que deia l'Agnès, que hi ha diverses persones que fèiem dos personatges.
2: I els heu triat així com el que feia més il·lusió, el que s'assemblava més potser a la vostra manera? No.
6: Estem molt contents amb la decisió, però no. O sigui, és una cosa tècnica a nivell d'escaleta, de probabilitats, o sigui, de possibilitats de sortir a escena, de part
7: sí, sí. Quadres. Sí, al principi sí que és, bueno, era la directora qui ens els va adjudicar.
2: Que la directora era la professora que heu dit a l'inici.
6: La Gemma Beltrán.
7: La Gemma.
1: Que també va ser la meva professora.
2: Clar, tothom que passa per l'institut, no imagino.
1: Sí, però hi ha més d'un profe de comèdia.
2: Ah, mira, doncs, si us falta algú, la Sara pot formar part de la companyia.
1: Estem en contacte. Exacte. I parlem del text també, perquè el text el creeu vosaltres, no? Les escenes, els gags, com s'han anat construint tot això? És una cosa 100% original.
6: Sí, o sigui, la comèdia de l'arte, o sigui, al segle XVI a Itàlia, sí que tenia altra característica que eren improvisacions. Llavors, cada actor tenia les seves eines o els seus petits gags de text, però tot estava improvisat. En canvi, nosaltres sí que vam tancar un text, però cada un ha escrit la seva escena o el seu monòleg.
2: Mm. Val. I és aquest mateix el que aneu girant, no?
6: Imagino. Sí, exacte.
2: I és la primera creació que feu?
8: Sí. Bueno, sí, a nivell de moure-la... Sí.
2: I com ha estat això, la rebuda, els entrebancs amb els que us heu trobat, el fet de començar una companyia des de zero?
5: Jo crec que m'ha après moltíssim, no? O sigui, de cop trobar-nos amb tota la part que no érem conscients que existia, o sigui, no érem tan conscients que existia de tot el que no té a veure amb la part artística, no? Que producció, distribució, o sigui, el finançament, no? Com el... Totes aquestes coses, el fer pressupostos, que és una part que en principi...
2: És molt més avorrida.
5: Sí, quan tu vols fer una companyia no és el que més il·lusió et fa, no? En principi. I llavors això ens ho hem anat distribuint entre nosaltres i és una cosa que hem après com molt durant aquests anys que portem ara ja.
8: Clar, i el que part... Vam començar des de zero, no? Com de dir, teníem les ganes, la il·lusió, però no teníem llocs on fer-ho. Llavors buscàvem el lloc on fer-ho, buscàvem una plaça que dèiem, aquí passa gent. I demanàvem permís a l'Ajuntament i hi anàvem, però no teníem vestuari. Llavors era tot una aventura, no?, de com fer-ho, de com poder tirar endavant. Llavors també ha sigut com anar fent mica a mica. Primer anàvem amb un vestuari de gent que ens deixava coses i anàvem fent. Llavors vam començar a tenir una mica de diners i vam dir, doncs, i si demanem a un escenògraf que ens en faci? Llavors hem anat com construint mica a mica. Ara tenim un taló, una catifa... O sigui,
6: és un espectacle complet ja, per sort, cada dos anys.
1: Però en si la comèdia de l'arte és algo que tampoc té, o sigui, no té gairebé atrezzo ni objectes, no? Vull dir que aquesta és una mica la gràcia, també, no?
9: Jo crec que justament és això el que estem motivats, perquè al final és una proposta que pots portar a qualsevol poble, a qualsevol lloc, llavors... I a part és agraït de veure, perquè no és... O sigui, el vestuari és, no sé, crida l'atenció i és llampant i és una proposta com molt senzilla, però que alhora té molt potencial, no? Jo crec.
2: Totalment. I és com una recepta que ha funcionat durant molts anys. Què creieu que la fa tan única i que perduri tant?
6: Jo crec que sobretot perquè és un estil de teatre que barreja molts estils. O sigui, o pràcticament tots els estils escènics. O sigui, hi ha acrobàcies, hi ha cant, interpretació, evidentment, dansa... Llavors, que, o sigui, ja a primera vista és molt atractiu i és un risc i un ritme trepidant que ja al final dius, ostres, és una cosa molt, molt nova, no?
5: I també que és un gènere del segle XVI, però és que està en constant contacte amb l'actualitat. O sigui, és la gràcia de la comèdia de l'art, que qualsevol cosa que passi te'n pots nutrir i afegir-ho a l'espectacle. Llavors, això també ho intentem fer sempre al lloc on anem a fer bolo, incluir coses que siguin particulars d'aquell lloc en concret, no? I afegir-les als gags i als monòlegs i aquestes coses. Perquè també és la gràcia de la comèdia de l'art.
6: I també, a més, que, clar, són 8 persones. Costa molt veure un espectacle que no sigui un teatre nacional o un teatre lliure amb 8 intèrprets, no? Que sí, també sí, és la cosa que és un espectacle simple a nivell d'escenografia, però que sí que té la complexitat a l'hora de transportar o...
7: Persones.
6: No, vull dir que a nivell de... sí, és un espectacle, vull dir, no és barat de fer, perquè són molta gent. Ah, i a més, vull aprofitar per dir que avui no hi som totes, que el Nil Ribas, el Biel López i la Marta Pellegrina també són part de la companyia i ens hauria fet molta il·lusió que estiguessin aquí, però som gent ocupada.
2: Ja vindran algun altre dia.
1: Clar, perquè és aquest gènere, no?, que és tan antic i creieu que el lloc que troba dins la nostra actualitat, la contemporaneïtat, és aquesta connexió amb les coses que estan passant en els nostres temps o que és el que fa que pugui interessar, no?, un gènere com aquest, que a priori, amb aquest vestuari, les màscares, no?, sobretot, pot semblar una mica més no arcaic, però...
7: Sí. Home, en part sí, no? Que té, és a dir, perquè realment la nostra proposta i en general les de Comèdia de l'Arte, vull dir, no només són petits gags del lloc on anem, sinó és realment tota la dramatúrgia. Si veniu ja ho veureu, però vull dir, la nostra dramatúrgia es basa en el tema de la intel·ligència artificial.
1: Això, de què parla?
2: Clar, d'aquí que en el vostre nom de l'espectacle hi ha un punt amb una I i una A que, clar, dit en veu, potser la gent no ho ha captat, però sí.
7: És Comet IA.
2: Clar, Comet IA, sí.
8: És una paraula oficial, no? És el subtítol.
1: Ah, vale, l'espectacle.
8: Ens agrada això, també.
7: Sí, no? Doncs això, perquè ens ho va proposar la Gemma en el seu moment de triar aquest tema perquè era un tema que estava en boga absolutament i que estava afectant a tota la societat, a les dinàmiques de la societat i que, doncs, tenia molt de recorregut.
1: Clar, això es va crear fa 2 anys.
7: Sí.
1: 2 anys, aproximadament.
2: Sí. I que, realment, la intel·ligència artificial en aquests 2 anys ha evolucionat bastant. Heu hagut d'anar evolucionant també l'espectacle?
7: Aviam, sí, és a dir, hem anat evolucionant l'espectacle, però no en base als avanços de la IA.
2: El guió l'ha fet la IA.
1: No afecta tant.
7: No
1: estem
7: tan tècnics, no tenim connexió directa amb Silicon Valley.
6: Sí que estem molt atents al poble on anem i sempre es fan referències i modificacions al text.
8: Sí, alguna broma en relació a esdeveniments socials molt grans que han passat sí que hem anat afegint, no? Perquè el text s'actualitzés una mica i, diguéssim, podem connectar amb coses que van passar. Jo me'n recordo un bolo que vam fer poc just després de lo de la Dana, no? I va ser com, clar, es pot fer humor d'això, de quina manera, com, si ho vols introduir, com ho fas, no? Hi ha temes que també en la comèdia, de sobte, com introdueixes certs temes. Vull dir, que és xulo.
5: Ara, parlant de l'atractiu que té l'espectacle, jo crec que també és molt interessant que la comèdia és molt irreverent, o sigui, té un humor com... O sigui, no sé com descriure'l, però que crec que costa de trobar ara mateix, i segurament els arquetips de Comèdia de l'Arte et permeten jugar-lo com amb una direcció o amb una claredat o cap al ritme et permet introduir segons quines bromes o segons quin tipus de comèdia que en altres espectacles potser seria molt més cancel·lable de manera fàcil, saps?
1: Clar.
5: O sigui, i crec que la comèdia et permet aquest marge de fer certes bromes que en altres gèneres potser no hi tenen tanta cabuda ara, no? I potser això també és molt atractiu, més enllà de les acrobàcies i del cant, de l'esgrima, tot això, no? Que visualment atrau molt.
7: Que més l'esperit, diguéssim, de l'humor i de crítica, o sigui, és de
1: crítica, una sàtira.
7: No de connivència.
2: I, de fet, la música també té un paper molt important en el vostre espectacle i m'han xivat que sonen cançons com aquesta.
10: Cambrer! Senyor! Cambrer! Senyor! Què hi ha per avui?
11: Un bon menú! Vermut amb olives,
12: patates fregides,
11: ou cervell
12: i fetge amb sang, llebre i bon vi blanc.
2: Perdoni. Aquesta és la versió de Quartet Mel, el bon menú, i vosaltres també la interpreteu, eh?
1: Sí.
2: A dintre de la peça.
7: Sí, més o menys igual.
1: Sí, bé.
2: Afegint tota aquesta part dramàtica, imagino.
7: Sí. Sí, sí. No, ho fem mentre ens movem en escena, canvis de nivell, d'interpretació, bueno, moviment.
6: Ens traiem el pipon i la vertical.
7: Exacte.
6: I el triple flic-flac.
1: Clar, és que la comèdia de l'arte, jo crec que és un gènere que és molt exigent, no?, a nivell físic, vocal, de formació, no?, de l'intèrpret. Suposo que ho corroboreu després d'haver-hi passat i de seguir-ho girant. Què creieu que demana, com concretament, de les aptituds d'un intèrpret?
6: Un nivell tècnic molt alt. Crec que, o sigui, això, o sigui, es nota molt que som actors formats, no? Perquè després en aquesta professió hi ha molta gent que treballa i fa molt bé la seva feina, però que no estan formats, però sí que en aquest nivell algú que no s'ha format no pot cantar, no pot estar fent un espectacle d'hora i quart amb aquest nivell d'intensitat. I clar, hi ha un tema de projecció de veu, no?, d'adaptar-se a l'espai on vas, un nivell d'entrenament físic.
5: I de ritme, també, o sigui, una percepció del ritme i de la precisió, no?, que és molt total. Important el ritme del nostre, bueno, a la comèdia de l'art en general i quan treballes amb màscares, però el nostre espectacle ho és molt. Llavors, ser conscient del ritme i, per tant, de la precisió de quan has de girar el cap i quan t'has de moure cap aquí o cap allà.
1: Jo recordo també quan feia l'assignatura que les hores aquelles on fèiem tècnica de veu eren com sagrades, perquè per aguantar tot l'espectacle, no ofegar-te, no?, tota aquesta agitació, la respiració, gestionar tots aquests elements que semblen invisibles, no?, quan estem a la platea, però que des de dins com a intèrpret, déu-n'hi-do. el tuté. Llavors, això que parlàvem ara també de les cançons, apareixen més cançons a l'obra? Canteu més temes? D'on han sortit? De quin repertori? O van ser propostes de la Gemma, vostres?
6: Sí, eren propostes en un principi de la Gemma, perquè són cançons en italià, bàsicament.
1: Val. I... com la pròpia comèdia de l'arte.
6: Sí, cantem Viva tutte le bezzose.
7: Viva tutte le bezzose.
1: Bueno, veniu, sí, podeu sentir-la a Aura Doni.
2: Clar, i tot això sense micro?
6: O... sense sí, micro.
5: Mai anem amb micro.
2: O sigui, també cantem. També és un esforç afegit.
6: Sí, Tre chiquissimo, també.
5: Tre chiquissimo, sí.
7: Tre chiquissimo.
1: A la vostra. Gràcies, Marçal, per aquesta... No, no sabeu el tast per fer el...
2: per posar-nos en ambient.
1: Sí, sí, sí.
2: I pel que fa a referències, quins són els vostres referents a l'hora de crear l'espectacle, inspirar-vos?
5: Jo crec que la companyia d'Ei Furbi i la Gemma Beltran principalment perquè... Ah, i després la gent de promocions anteriors de la nostra que han fet sí. Comèdia de l'Arte, que nosaltres per fer l'espectacle ens vam nutrir moltíssim dels vídeos que hi ha a l'arxiu de l'Institut del Teatre per veure els diferents espectacles i entendre una mica què havíem de fer. Però sobretot la feina de la Gemma i tot el que ella ha treballat durant tants anys, que el seu recorregut és molt llarg i realment tampoc és tan gran. O sigui, al mercat de Comèdia de l'Arte ara mateix no hi ha gaire gent, per dir que no...
6: Podríem dir que som l'única companyia de Catalunya. Sí.
2: Clar, això que juga a favor, sí, no?, d'alguna manera.
6: Sí, perquè sí, que, vull dir, és un món difícil. Yeah. I destacar en una companyia en un lloc on n'hi ha tantes,
1: sí,
9: és complicat.
6: Ens va molt a favor.
9: Sí. Sí, jo crec que en el moment en què estem, que ara estem a quart de l'Institut del Teatre i acabem aquesta setmana, crec que, bueno, almenys jo estic com tranquil·la sabent que, ostres, tinc companys que estan en el mateix moment que jo i que estem amb la mateixa motivació per aquest projecte i com tenir alguna cosa de futur en aquest moment. Bueno, totes les carreres, no? Quan acabes és com, ostres, el abismo.
6: Sí.
9: Però crec que, ostres, és molt important, sí, reconfortant tenir-nos, perquè crec que, ostres, que val la pena, o sigui, tenir aquest companyerisme en aquests moments, la veritat.
6: Sí, i també, clar, hi ha aquest pas d'estar a quart de l'institut a passar al món professional, que sí, o sigui, no és complicat també de passar de ser un estudiant a ser professional, que realment també vull aclarar que sí que som professionals, la majoria de nosaltres hem treballat ja en cine i en teatre, que a vegades també com...
1: Costa
6: molt, i ens trobem a llocs on no oferim el nostre espectacle i ens ofereixen un catxet molt baix. Penses, ostres, si tu valores la teva pròpia feina, no també valora la dels altres i sàpigues el que costa un espectacle i tot l'esforç que dediquem, perquè a més, clar, nosaltres cobrem el bolo, però totes les hores d'assaig que hem de fer abans de cada bolo, és evident que no les cobrem.
1: Clar. Mm-hmm. Clar, i també que ens formem, no?, com per fer aquest salt al món professional, però de sobte t'hi trobes amb que has de fer coses per les quals tu no t'has format en fer distribució, producció, i has de dedicar unes hores a aprendre a gestionar-ho, que no acaba com de concordar, no?, amb tots aquests anys, exacte, de carrera, on dius, però jo m'he format per pujar-me dalt d'un escenari, no?,
6: sí,
1: i fer la meva feina d'actriu. I de sobte, doncs, gestionar això jo crec que no és gens fàcil i és el que fa que sigui tot hiperprecari.
2: I com us organitzeu dins la companyia, sent tants i tenint tantes feines diverses a cobrir d'alguna manera? Entenc que molta pinya, com ara comentàveu.
6: Sí, tenim diverses comissions.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Sí. Molt bé, comis, eh?
6: Sí. Tenim comissions, no? Total, total. Vale.
2: Sí, subgrups de WhatsApp, també, o què?
6: No som tants, tampoc. Sí, el Marçal porta economia, i ja porto xarxes.
9: Vale. Sí. Distribució.
6: Sí. Ja després el Nil i el Biel que porten distribució, la Marta és la regidora, ens anem repartint així.
2: Molt bé, molt ben organitzat, realment.
7: Sí, la veritat és que jo, personalment, he de dir que al principi, quan es va llançar la proposta de fet de portar-ho fora i de fer, vaig pensar, ui, aviam, on anirem a parar?
2: Com anirà això?
7: Però la veritat és que ha anat molt bé i estic molt orgullós en aquest sentit de com ens hem organitzat i de com hem anat aprenent fent, no? Anant
6: clar,
7: fent
6: sí,
7: tot,
6: Pedra.
7: Totes les...
6: Sí, ja portem com 25 o 30 bolos.
2: Per això
6: sí,
2: que...
6: Sí.
2: Clar, i heu anat aprenent amb aquest procés, perquè diria que heu dit uns dos anys, que des de l'inici de tot, què heu anat aprenent? Que potser a l'inici no n'éreu conscients o ho fèieu de formes diferents?
5: Moltes coses, no?
7: Home, per donar concrets, jo, per exemple, que m'encarrego de la gestió fiscal, o sigui, jo ara et podria portar la gestió fiscal de la teva companyia.
2: Uau,
7: Aviam, no sé, potser, que sigui, però no, però vull dir que tinc els coneixements per moure'm amb això, saps? I, per exemple,
2: una cosa, no? Sí, sí.
6: Que en el Renaixement, el director de l'espectacle ja era, o sigui, ja era el que feia de Pantalone, que és el mateix que fa el Marçal a l'espectacle. Representava el Pantalone i és el que gestionava tota l'economia.
1: Sí, vale, el que portava els pantalons de la companyia.
6: Que en aquest cas, bueno, també no porta els pantalons perquè les portem totes, però sí que
7: gestiona. Sí, no, és veritat. Faig de Pantalone també, sí.
1: Mira, clar, i aquest personatge més avariciós, no?, també té aquesta vinculació. Sí, a mi també em passava com de quan feia comèdia, que després veia, o sigui, allò que observes, no?, simplement la societat, i no veieu com tots aquests personatges. O sigui, tu ràpidament identifiques una persona, la veus i dius, és que tu ets un putxinela, o tu ets un pantaloner. Sí,
9: és molt divertit perquè al final quan vam fer el procés de creació amb la Gemma, clar, tots, això no sé si ho hem comentat, però vull dir que tots vam passar per tots els personatges i realment va ser un moment, si jo recordo aquells mesos d'anar pel carrer i dir, o anar pel metro i dir, ostres, això és, aquest és un Briguela, saps? O sigui, sí, només per la posició del cos, perquè clar, tu havies passat per aquella posició i ho identifiques superràpid pel carrer, és molt divertit.
2: Perquè cada personatge té la seva corporalitat.
9: Exacte.
2: Canvia potser la forma de parlar, la forma de relacionar-se.
5: Inclús els temes que tracta, o sigui, de què parla i de quina manera també està molt pautat.
1: Sí, és un reflex de la societat.
2: Totalment. És una mica com un horòscop, no? A veure quin seríem. Nosaltres quin creieu que seríem?
7: Ui. Quin compromís.
1: Heu d'endevinar quin personatge vaig fer jo.
9: I és que crec que la Sara va fer
1: Colòmbia. Ah, potser veu veure el vídeo, no?
9: Sí,
1: clar.
2: Com és aquest personatge?
9: Sí, és una barreja entre Colombina i Arlequino.
2: I com és la Colombina?
1: És una criada, és una de les criades. Sí, sí.
9: Parlar dels desitjos i les passions allò més baixes.
1: Sí. Molt deixada d'anar. Quin personatge feu cadascú? Això t'interessa, tu, Marçal?
7: Jo faig de Pantalone inicialment i després vaig adoptar també l'enamorato. Els dos enamoratos.
1: Tu, Liz?
6: Molt bé. Jo faig d'enamorato, que sí que és el meu personatge original, i després de bruixo.
9: I jo faig d'esmeraldina, que és una barreja entre Colombina, que és el que vas fer tu, Sara.
1: Exacte.
9: I un arlequino.
1: I Marc?
5: I jo faig l'altra enamorata amb la Liz, que són bessones.
1: Que xulo.
5: Sí.
1: Que guai.
7: Són divertidíssimes.
1: Sí. I aquí en aquest programa hi ha una pregunta superobligada, que és que volem saber quina és la vostra rèplica preferida de la peça.
2: Sí. O que us faci especial il·lusió de dir.
9: Jo em fa gràcia perquè és l'última que he incorporat no és el monòleg, és en l'escena que estem amb les enamorates, que dic, i aquest, perquè estem en un taxi, i dic, i aquest taxímetre, li dic al taxímetre, ai, a l'home del taxi, taxista, i dic, i aquest taxímetre, què mesura? Perquè no para de pujar!
2: Som qualsevol de nosaltres quan puja un taxi. Sí.
1: Què més?
7: Jo a la meva he de dir que és... són dues parauletes, diu, Joan, freàtic! Dir freàtic m'agrada molt.
1: Amb aquest to.
7: Sí. Molt bé. És que després diu, i a sobre s'inventen paraules per semblar més erupitos. És gravíssim.
1: Erupitos.
2: Hosti, em recorda una mica el Núñez,
7: Està esperant.
1: Molt bé.
6: Més. És que en tenim moltes, Hi ha un moment que la bruixa, que és un personatge bastant bèstia, que diu, ja dic jo que el proletariat més val tenir-lo ben encadenat.
1: Ara.
6: Per mostrar la diferència de classes.
5: Sí. Després, no sé, jo ara pensava, hi ha un moment que l'Esmeraldina aprèn a parlar català perquè originalment parla en un andalús com una mica estrany.
1: Ah, molt bé, mantenint la llengua.
5: Sí. I llavors parla de les paraules que ha après i diu, ara bé, que vol dir moro.
1: Ai!
5: Llavors...
1: Sí.
2: Molt bé. Clar, és que aquesta connexió amb la realitat és potent perquè al final és un teatre que potser ens remunta més a la història però que va directe i amb els gags aquests tan actuals suposo que xoca d'entrada i ha de funcionar molt bé realment.
1: Sí, connecta.
6: Una altra, l'última, que és una que diu el Biel López que fa de capitano, que diu la IA tendrà tornillos però no pot fotre un clau.
1: Epa!
2: Molt bé, això no ho havia pensat, veus?
1: Aquesta és broma.
2: Sí, si ens animem fem aquí tota l'obra.
6: No, deixa'ns apartar la taula que ens hi posem.
5: També funciona molt per la continuïtat dels gags constants. Saps que potser el primer l'entén, o sigui, el primer el pilles, després en venen tres que com que has pillat el primer, no l'enganxes i el quart el tornes a enganxar i és com va molt ràpida la comèdia també.
2: Clar, és molt fresc, això que es diu ara, molt fresc.
6: Que dura una hora i deu, que també s'agraeix, no?
1: Està molt bé.
2: Tu,
1: totalment.
13: Que no duri més, perquè no. Si no...
6: I ara l'estiu, a l'aire lliure, no?
13: Sí, sí, sí.
6: Bona companyia.
13: I el que dèieu, que és per tots els públics, vull dir, tot aquest tipus de bromes, i algunes que apel·len més doncs, a la gent gran, als més peques, que els peques jo crec que són el públic més difícil, de vegades. Gràcies. Però riuen molt. Sí,
2: es nota molt si no estan connectats, també, que potser...
13: Sí, si no fa gràcia, vull dir, sí, es notarà.
2: Exacte. Ja. Parlar del vostre espectacle ens ha fet pensar en De Goll de Gom, que va estrenar Escaramuix i on també apareixia una companyia de comèdia de l'arte que cantaven això.

0: també tinc molta curiositat pel nom de la companyia. Companyia La Brava, sí. No?
1: Això és algo que volem deixar clar abans d'acabar.
0: Home, és que és difícil, vull dir, és important. És controvertit perquè...
2: No, perquè vam passar un llarg procés de decisió del nom, sí.
3: Va ser un dia molt divertit, una reunió molt llarga, amb molts pòstits i molta...
2: A tot això, dir també comentar que a l'inici, no, al principi de la gestació de la companyia o de portar el taller fora, érem els 12 integrants de la classe.
0: Tota la classe,
2: exacte. I després, quan ja la cosa es va posar, bueno, quan ja vam anar més enllà, alguns van dir, mira, per mi fins aquí.
0: Vale.
2: Però vull dir que també una abraçada i un agraïment a ells que també hi eren.
0: I per què aquest nom?
4: Per citar-los també, perquè aquest espectacle en part també és seu, que els integrants inicials de l'espectacle, que eren l'Àngela Coma, el Lluís Català, la Blanca Picó i el Mateu Tur, que sempre els tenim molt presents perquè realment estem utilitzant text i escenes.
2: Sí, sí, exacte.
1: Tot ha partit una mica també d'aquest inici.
2: Exacte. I perdó, el nom.
3: Com va sorgir el nom d'A la Brava?
1: Era un dels pòstits.
2: Em va sortir un altre que el vam triar, però llavors el vam canviar.
0: S'assemblava molt a una altra companyia.
1: Quina era? Es pot veure?
3: Freàtica. I ara la companyia La Frenètica.
0: Sí,
3: vale. Llavors vam decidir que no podíem...
0: Per davant de tot.
4: Que, si ens seguiu a Instagram, que és sia.alagrava, podreu veure un vídeo on nosaltres estàvem intentant decidir el nom de la companyia.
1: Sí, veieu molt bons vídeos, de fet. Jo alguna vegada m'ha sortit molt ben editats, molt xulos.
3: Això és la Liz Monfol. Community manager.
1: Doncs que bé, moltíssimes gràcies. Abans que marxeu, haureu d'escoltar una cançó, perquè aquí fem una cadena de recomanacions musicals. Aleshores, cada convidat que ve ens recomana una cançó i la fem escoltar a la següent convidat o convidada. Per tant, ara escoltareu el que va recomanar la Victòria Spumberg i després n'haureu de recomanar una a vosaltres als convidats de la setmana vinent.

0: Doncs això que escoltàvem ara és Les Antics, de la Sabrina Witt, que és la germana de la Victoria Spumberg, de fet, que és cantant, i ens va recomanar aquest tema seu, què us sembla?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: És molt xulo. Sí.
0: Guai, té un grup que mola. Què recomaneu vosaltres?
1: Nosaltres ara estàvem parlant que recomanarem un clàssic de Serà perquè t'hi amo, perquè la promoció anterior a la nostra van utilitzar la cançó per la seva comèdia de l'arte i a nosaltres ens va servir de referent i ho vam agafar i també ho vam incloure en un moment del nostre canovatge.
3: Que bé, doncs mira, ens l'apuntem
0: i la farem sonar.
2: Que a mi m'agradaria també donar les gràcies ja que hem vingut, a la Gemma, per tota l'actitud i l'acompanyament que ens ha fet i que ens segueix fent quan necessitem tenim algun dubte. També a la meva tieta, la Montse Bonet, per deixar-nos les màscares, perquè quan vam iniciar el procés doncs, no teníem màscares.
0: Clar, important.
1: Totes aquestes
2: agrair i a tota l'altra gent també que ens ha fet un cop de mà en tot el procés d'arrencar el vol.
0: Que bé. Estimades, moltíssimes gràcies per venir, Marçal, Lis, Agnès i Mar i la Rita.
3: I oients que mai heu anat a veure Comèdia de l'Arte i les que sí, pareu atenció també, perquè teniu oportunitat de fer-ho el divendres 26 de juny amb un tastet de la peça a la Festa Major de Ciutat Vella, o si no, hi ha més temps, el juliol també hi seran per la Festa del Renaixement de Tortosa o el Festival Germinal. I de fet, al setembre, el 5 a Sabadell i el 18 a la Floresta. Un no parar, això.
0: Molts vols programats, o és boníssim. I si no, estigueu atentes al seu Instagram, @sia.alabrava, i no us en perdeu cap.
4: I que també, que si al vostre poble o ciutat necessiteu espectacle, necessiteu cultura, nosaltres estem superdisponibles

0: entrades i sortides, els canvis ràpids de vestuari, els embolics perfectament coreografiats. I aleshores, el públic fins i tot comprava les butaques on podien veure un tros de les bambalines. I així, la companyia va decidir crear una obra que portés a l'escenari, doncs, tot això.
1: Clar, i la millor manera de fer aquest homenatge a la forma i l'esforç de fer teatre era parlant de l'òpera, que és com el gran gènere artístic, gairebé sagrat, podríem dir, però que de vegades se li fa com una premsa una mica negativa, com si no pogués agradar a tothom i fos avorrida. Així que la cubana van voler donar-li la volta i fer-la ben atractiva, colorida, divertida i amb una òpera de Verdi. Aida.

0: Això que estem sentint és el passatge de la marxa triomfal de l'òpera que sona al segon acte. Per ubicar-nos i saber alguna cosa nova, si no és el cas, i fer-vos els culturetes, si mai teniu ocasió, l'òpera Aida, de Verdi, està ambientada en l'antic Egipte i narra el triangle amorós entre Aida, una princesa esclavitzada, Radames, un jove capità de la guàrdia egípcia, i Amneris, la filla del faraó gelosa de l'amor entre Aida i Radames.
1: Aquests triangles amorosos que sempre enganxen, t'haig de dir, des de la platea.
0: Sí, tenen alguna cosa.
1: Però el que va fer la cubana, el que la cubana va fer sonar al Tívoli i al Teatre Romea després, era així.

0: Es brutal, ¿eh?
1: Me encanta.
2: L'adaptació de l'òpera de Verdi la va fer el director Gregorio Salvador Rodríguez, però aquest tema que escoltem es diu Una nit d'òpera i la va compondre el músic Joan Vives, i era la cançó final de l'espectacle on trobàvem aquests versos que sentíem ara, que diu coses com vine al teatre a disfrutar d'un instant de l'art efímer, i a qui l'odia i a qui l'estima, les de conèixer, les de descobrir, l'han creat per tu i per mi, que em sembla molt bona cinto de programa, també t'haig de dir.
0: Total, i un dels versos preferits crec és l'art és per tothom i no pas per quatre savis. Digue-ho. I de fet a La Cubana la coneixem com aquesta companyia de grans decorats atapeïts, colors saturats, vestuaris ben pomposos, música festiva, però el que també és característic és la manera de tractar el públic, que forma part de l'experiència teatral que ens volen oferir. Amb la producció d'Una nit d'òpera feien una cosa ben curiosa, que era barrar l'entrada principal del teatre, fer entrar el públic per la porta del darrere, és a dir, com fan els actors, caminar per uns passadissos i arribar fins a una mena de sala d'assaig, fent-los creure que havien pagat l'entrada més barata i haurien de veure la funció pel darrere.
2: M'encanta aquesta descol·locament del públic, sempre a favor.
0: Sí, com incluint-los ja dins la companyia, pràcticament.
2: Sí, sí, que això, que l'experiència teatral comenci fins i tot abans que t'hagis assegut a la butaca. És meravellós.
0: Totalment.
2: Això. I ara que comentàvem això dels vestuaris tan expressius, que és el primer que ens ve al cap, no?, quan pensem en un espectacle de La Cubana, ens ha fet gràcia recordar aquests inicis seus quan no tenien tots aquests recursos, els que segurament disposen ara, gràcies al seu recorregut i feina, i escolteu el que explicava la companyia en un reportatge de TV3 l'any 90.
3: Doncs mira, això és el nostre local, que és on intentem assajar, si podem, perquè la majoria de vegades ens fa petit. És on intentem guardar la roba, si ens hi cap, que no ens hi cap mai. I també guardem els trastos, que ara ja no ens hi caben. Tindrem que buscar un altre lloc. Però és el nostre local, és el nostre local d'aquí de Sitges, i és on hem muntat coses, on hem fet de tot.
4: De mica en mica heu anat reunint roba, botes...
3: Sí, sí, de tot, a mica en mica sobre la pica. Aquí en principi no teníem res, i aleshores el que vam fer és que vam posar uns anuncis a les botigues de Sitges i els dèiem que La Cubana necessitava coses i que no llançessin res, que tot el que la roba que anessin a llançar que ens la donguessin a La Cubana. I va estar molt bé, perquè una resposta va ser molt divertit, perquè semblaven les inundacions de València.

0: no? Ens van començar a omplir de coses, i a partir d'aquí, a partir de la gent de Sitges, van agafar exemple, i els famosos, artistes famosíssims de tot tipus, ens van començar a fer donacions. I escolta, però us podem ensenyar quantitat de coses impressionants.
1: Tenim coses als famosos,
0: ens van començar a regalar coses i no van parar. Van agafar l'exemple.
2: Un moment, per exemple, aquest xoriço no et pensis que estan de mostra, sinó que va ser d'un bolo que van fer a Pamplona, que no teníem pressupost i ens van pagar en espècies. I aquí tenim, encara ens queden uns quants, i anem picant de vez en cuando.
1: Tant fer algun
0: bocadillet. Sí, una xorissada. No, però sí, mira, passa cap allà, veus, mira, aquí hi ha més roba. Esclar, agafant l'exemple de la gent de Sitges, que començava a regalar, mira com està tot, doncs, esclar, mira, això és del cercle del Liceu, que ens va regalar tot aquesta, bueno, d'aquestes gales que fan, que només els posen un cop a l'any, però del cercle del Liceu van venir aquí.
3: Mira, això és el duque de Alba quan va deixar els hàbits i es va casar amb la Cayetana.
0: Ah, sí, ens ho va regalar, ens ho va enviar. Sí. Tengo mucha ilusión que tener una
1: de las...
0: Una cosa, sí, que lo tengan ustedes, mi última, donde digui la última missa, que lo tengan ustedes.
4: Que bé aquest contrast, no? Avui també que parlàvem amb aquesta companyia que tot just ara sortirà a l'Institut del Teatre,
5: totalment,
4: no?
5: A la Brava. Totes les companyies comencen des d'aquí tan a baix, eh?
4: Sí.
5: I després vas picant pedra.
4: Amb vestuaris que et van deixant, del que vas poguent arreplegar d'aquí i d'allà.
5: Sí, un xoriço, aquests actes caritatius que fan il·lusió, eh? Tot i així.
4: Fan il·lusió i et permeten subsistir, perquè si no...
5: Exacte.
4: És molt difícil.
5: No ens quedaria res. I com dèiem, aquest espectacle d'una nit a l'òpera bàsicament estava pensat perquè el públic tingués la sensació de veure per un forat tots els trucs teatrals d'una nit de funció. És a dir, el que crea la màgia del teatre, com puja i baixa l'escenografia, com es preparen els accessoris, els canvis de vestuari, també els retocs de perruqueria o maquillatge. Però en aquesta funció concreta hi ha coses que feien perillar la funció i es demanava la col·laboració del públic. I a més, els treballadors també aprofitaven per destacar tot d'històries, secrets i anècdotes d'aquest món escènic.
4: Per tant, ara és moment d'intentar reviure al nostre cap alguna de les escenes escoltant un fragment original d'una nit a l'òpera.
6: Si aquesta dona és d'aquelles d'aquí, te pillo aquí, te mato en qualsevol racó, t'arramba contra la paret i et fot així. Pim, pam, pam, pam. Ara. Aleshores, la leyenda dice que la senyorita canta mejor.
7: Pues sí, canta millor, perquè te n'entén.
6: Mira, es veu que això la renova per dintre. Oh. Deu ser com això del bifidus activus que li treu tot l'arca per dintre. Vaig a buscar la pantalla.
8: El nini està xingant.
6: Sí?
8: Què? S'ha tancat el camerino amb el Manel.
6: No, escolta, m'ha de sortir cantar, me l'he d'anar a buscar.
8: No, vaig a maquillar també.
6: La seva mare, Antoni, la seva mare. Ah, senyora Lucia, sí. Falten 2 minuts perquè su hija salga a escena, per favor.
8: Sí, sí, ma mia filla concentrata.
6: Oh, concentrata, diu, quin valor que té, concentrata.
8: Ai, que entra, que entra.
6: Ai, em pensava que entrava, tu. Que faltava pel duro, la Violeta Santes Masses.
8: Ai, sí.
6: Ai, mireu, aquell és el seu marit. Se'n recordeu d'ell?
8: Sí.
6: Que també era cantant, era baríton. Però bueno, va tenir un accident de cotxe, pobre home, ho va haver de deixar. I ara fa de representant d'ella.
8: És un xulo piscines, eh?
6: Oh, i tal. Però després de l'accident de cotxe que va tenir, li va canviar la vida, va estar molt
8: greu, que és un secret.
6: Nenes, nenes, mireu, acaba d'arribar del Japó. Com és que guapo i que morené que m'ha vingut.
7: Ai, sí que està moreno, sí. Debe ser por eso del sol naciente, no? Que diu el
6: què? Ai, com es conserva, Violeta. Els diners que em costa. 50.000 pessetes al mes, només a gimnàsios. I ara per què m'ha vestit, eh? Perquè despullat guanya.
7: Ai, mira, si ve molt, si ve molt. Ai, així. Si bemol. Ai, bemol. És que si bemol és la nota més alta que canta el tenor. És quasi un do de piano. Ara,

0: Pues la cama no estaba baja, joder, como el plácido.
1: Sí, pero tú le echaste.
2: No, pues ya. ¿Pero
0: que yo tenía que os? ¿Qué?
1: Ay, perdón, niños. Ay, que se estén mal.
0: Sí, sí, buleo. ¡Bravo, señor mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! Què s'haureu pensat que ens hem tornat bojos aquí, eh? No! Estic contenta, eh?
3: Ai, perdó, perdó.
0: No.
3: És que per nosaltres, els escollits, hem d'anar a formar part del gran món de l'òpera. Penseu que gran part de maquinistes i electricistes de tot el món han passat per mans de la Pampanini, eh? So, és un gran honor, eh? Caure en mans de la diva i ser el nova mas és... Ai, quines cares feu. Que no ho enteneu, això, no? Pues és molt fàcil, mira. Ja és com a vosaltres que us agrada, a veure. Mira, posa que us agrada el futbol. Doncs imagineu-vos que ve la vostra filla i us diu: papa, mama, que m'he ido a la cama con el Saviola. Eh, que us sentiríeu orgullosos. Doncs això és el mateix. El Pampanini és com un Saviola per nosaltres, igual. Ho heu entès ara o no?
4: No? Ai, Déu meu. Oi, que fa goig que fa el vestit.
0: Sí, que fa goig el vestit, sí, Luli.
5: Doncs un fet curiós també va ser que quan l'obra portava un any en cartellera al Tivoli, avui dia sembla una cosa impossible, eh? Una obra durant un any en una cartellera.
6: Només passa a Londres, això. Que... o a Madrid, eh?
5: Sí, fixa't. Total, total. La nostra realitat és que tenim produccions programades tan sols 3 o 4 dies, eh? És que és duríssim.
6: O un dia, de vegades.
5: Sí.
6: Però sí, sí.
5: No pot ser, hem de fer alguna cosa amb això. Doncs que quan portava un any en cartellera es va anunciar que les 1.000 persones que estiguessin a les taquilles del teatre quan obria la taquilla podrien veure la funció gratuïtament.
6: Rebaixes, eh? Tothom rebaixes. Allà, corrent.
5: Total, em sembla molt bona estratègia,
6: sí,
5: de màrqueting.
6: Sí, sí.
5: I llavors el que va passar va ser també que quan va acabar la funció el públic va rebre amb molta efusivitat la soprano que era la protagonista de l'obra. I ella va convidar totes les espectadores a un gran sopar allà fora al carrer. Em sembla brutal.
6: Sí, sí, sí. Crec que hem d'aprendre més de la cubana en molts aspectes artístics, però sobretot en aquest, i que el sopar postfunció sigui aquesta barreja d'actors, públic, familiars, productors tècnics, em sembla fantàstic. En definitiva, llarga vida a la cubana.

0: ara arriba una nova edició del Festival d'Arts Escèniques de Micropobles a l'Alt Empordà, però aquest any ho fa amb un premi Impulsa Cultura a l'esquena.
1: Pels qui no coneixeu el FAST, aquest és el nom del festival, que vol apropar la cultura a les zones rurals teixint una xarxa entre la comunitat veïnal, i ho fa a partir de disciplines doncs, ben diverses, teatre de text, circ, clown, teatre musical, dansa, fins i tot també hi ha monòlegs.
0: I per tant, durant tot un mes, del 26 de juny al 26 de juliol, el festival recorrerà 10 municipis de menys de 1.000 habitants de l'Alt Empordà i especialment aquest any incorporarà nous territoris com Capmany i Vilabertran, que se sumaran als que ja havien estat les edicions passades, que eren Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana i Vilanant. Així doncs, aquest llistat de poblacions deixa clara la seva reivindicació de descentralitzar la cultura en les ciutats més grans.
1: Sí, perquè una cosa que passa sovint també és que els espectacles que arriben als pobles més petits doncs són de petit format o microteatre. En canvi, aquí, des del FAST, s'aposta per un espectacle de mitjà format amb totes les infraestructures que això comporta.
2: Aquest any al FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura, visquis on visquis. Seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra ciutat més gran o com alguna població amb més habitants, no? Els micropobles són aquests municipis de menys de 1.000 habitants que moltes vegades tenen dificultats per accedir a espectacles d'un mitjà o gran format, ja sigui per condicions tècniques, econòmiques o de logística, i en aquest cas nosaltres com a organització ens encarreguem de poder dur aquests espectacles en les millors condicions possibles, portant tots els recursos.

0: Rui.
1: Aquesta nova edició s'ha programat 13 propostes. Alguns exemples són Clam, de la companyia Femut, que combina equilibris acrobàtics, perxa i cultura popular. Després també tenim Cuentes Corrientes, de Jessica i Boris, una peça de dansa i teatre físic sobre la rapidesa i la pressió laboral. O també Nosaltres, el sense nom, de Mos Maiorum i Joan Iago, que parteix de la figura de Joan García Oliver, que de fet és un dels grans referents de l'anarcosindicalisme català i dirigent històric de la CNT.
2: A més, en aquesta edició hi haurà una proposta que neix d'un taller de creació escènica centrat en el llenguatge del pallasso i dinamitzat per la companyia Els Escarlata, en què 14 veïns i veïnes d'aquests micropobles han construït conjuntament una peça col·lectiva que es representarà doncs, en aquests pobles del Fast, en forma de taller que rep el nom de El pallasso no es fa ni es desfà. És i viu pallasso.
1: Exacte. El resultat final d'aquest procés es podrà veure dins la programació oficial del FAST en diverses representacions als pobles i així també s'evidencia aquesta voluntat de convertir els micropobles en espais de creació, participació i cultura compartida, que és important.
3: Cada any intentem fer el festival, no?, de forma col·laborativa i sobretot nosaltres creiem que és superimportant la participació de la gent dels pobles, que se sentin seu al festival, que sentin que poden prendre decisions, que el festival és una forma de cohesió entre veïnats i entre pobles. I una de les mostres és precisament que fem diferents reunions al llarg de l'any a través del veïnat Comissió Cultural i aquest any hem escollit dos dels espectacles de la programació. El primer és Nosaltres, el sense nom, precisament, i una altra peça de circ que és Clam, de la companyia Femut. També tenim voluntariat durant els dies de festival, els artistes van a casa de la gent dels pobles, una manera també de fer comunitat i xarxa, no només entre pobles, sinó també entre artistes i persones dels pobles.

0: Els més avispats haureu notat que estem triant molta Ludwig per aquesta secció i podria ser casualitat, perquè és fantàstica, però no, perquè just el seu saxofonista i corista Lluqui Valverde també farà un concert en el FAT.
1: Tu ets molt de Ludwig, oi, Bet?
0: Sí.
1: T'agrada?
0: Sí, potser m'hauria de regular, perquè de vegades
1: sí,
0: soc una mica
1: monotema. Estàs tenint un moment fort. M'agrada, però el concert és benvingut sempre.
0: Sí, exacte. Sí, sí, sí, ho fan molt bé.
2: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT. Tinga.

I ara, aprofitant que avui hem anat a passejar per l'Alt Empordà i tenint en compte que ens espera un mes mogudet d'aquí poc amb el Festival Fast, toca buscar on podrem agafar provisions per alguns d'aquests poblets, no?, quan estiguem pendents d'anar a veure la funció que més ens cridi l'atenció. La primera opció que tenim és el bar La Fraternal al poble de Capmany. És pràcticament allà al centre del nucli antic, al carrer Major, i és un molt bon lloc per fer vermut d'entrada, o si no, una copa després de l'espectacle. Molt important, cosa que ens agrada molt, és que treballen el producte local de l'Alt Empordà, i el que vol dir que hi ha molta presència de vins de l'Empordà, per tant, boníssims, segell de qualitat. I després els plats que destaquem són els canelons casolans, les croquetes, les patates braves, la botifarra amb patates i amanida, no?, que és com un bàsic, però que ha d'estar molt bo. Els embotits, el llom especialment, hi ha molts clients que el destaquen, les tapes variades que tenen per triar i remenar, i evidentment tenim una terrassa, que si no fa moltíssima calor, doncs s'hi pot estar molt i molt bé. El local és molt acollidor, molt maco, i el nom d'aquest bar, La Fraternal, prové de l'entitat social del poble, que era La Fraternal, que va néixer ara farà gairebé 100 anys i que ha funcionat com a punt de trobada i fins i tot local cultural. Mantenen aquest espai d'aquesta entitat, el qual és sempre és xulíssim.

0: I la segona opció és el cafè del sindicat, que el trobem a la següent parada, al poble de Vilabertran, a la plaça Major, al centre. I, de fet, en aquest cas, el nom sindicat ve dels antics sindicats agrícoles i cooperatives rurals que van tenir molta importància als pobles empordanesos durant el segle XX. I, com passa amb molts pobles de casa nostra, el cafè va acabar convertint-se en punt de trobada de les veïnes. També heu de saber que el cafè sindicat, més que ser un simple local, per tant, conserva aquest esperit, aquell cafè de plaça Major, aquell lloc on es comenta tots els cotis que passen al poble, i els hi deu agradar molt fer safareig a Vilabertran, perquè aquí tenen dues terrasses per fer-ho, així que quan hi aneu podeu triar. De teca, cafès i esmorzars, tapes, menú de migdia de cuina casolana, el que significa que tot estarà bo, vi de la zona, i de plats destaquem la paella i la sopa de llenties. I per acabar, preus populars i servei proper. No es pot demanar res més.
1: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: Ara nosaltres obrim l'agenda teatral de la setmana amb algunes de les propostes disponibles a les cartelleres, com la que tenim al Teatre Gaudí, que porta el títol de Home Sweet Home, que és una peça de dansa-teatre sobre la vida domèstica i familiar i com influeix la manera en què eduquem els nostres fills en la seva visió i també com mantenen les relacions, l'amor. Veurem, doncs, uns pares i unes filles que travessen tot de situacions aparentment inevitables, però determinant en els aspectes més rellevants. La companyia barcelonina Perro Verde, formada per Jules Valls i Numil Guerra, és qui signa aquest muntatge que podem veure fins al 21 de juny al Teatre Gaudí a l'Eixample de Barcelona.
1: Breathe in and breathe out. Breathe in all the positive things that English brings to your life.
2: I seguim amb més dansa, perquè a la sala Atrium tenim la companyia La Quebrà, que està formada per l'il·luminador i escenògraf Sergi Cerdán i la ballarina i coreògrafa Irene García, que signa la direcció d'aquesta peça titulada Glòria, An Easy and Funny Work, on trobem tres intèrprets de dansa que ens guiaran a través d'un viatge per intentar aconseguir aquesta sensació de glòria o de plaer, una cosa que sembla que mai ens cansem de perseguir i que també té, com tot, la seva part més ombrívola. Tot això ho veurem durant 45 minuts amb una posada de escena visualment captivadora a la sala Atrium de l'11 al 14 de juny. Apunteu-ho bé.

I encara tenim més propostes de dansa per Barcelona, com aquesta que sona ara, que ja ens dona la pista del títol de la peça, Celebration. I el nom tampoc enganya, perquè és una celebració dels 60 anys que la ballarina i coreògrafa Montse Colomer porta ballant. 60 es diu molt ràpid, però és pràcticament tota una vida, i no se'ns acut millor manera que fer homenatge a aquesta dedicació que saltant a l'escenari a ballar amb la Montse. Ella ha acostumat a ballar sempre per encàrrec, i ara als seus 65 anys ha triat fer aquest solo que ens parla d'aquest pas del temps en un cos que mai ha parat de ballar, de madurar, de la identitat. Celebration va estar un parell de dies al Texas a inicis d'any, però aquest dimarts 9 de juny tenim una nova oportunitat per veure aquesta festa.

0: una proposta teatral i lluny de Barcelona és I Say Potato, l'obra escrita per Joan Yago, amb l'Anna Moliner i el Joan Negrier com a protagonistes d'aquesta segona part que van estrenar ara fa 10 anys i que es deia You Say Tomato. Els anys han passat pels actors, però també aquella parella de la primera part que semblava construir tot el que es proposessin i ara, després d'haver-ho deixat, veiem com hi ha amors que mai acaben desapareixent del tot. Si encara no esteu convençudes, podeu recuperar també la conversa que vam tenir amb en Joan Negrier fa unes setmanes per saber-ne una mica més i acabar comprant l'entrada pel dia 13 de juny al Teatre de Sala Girona.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

I una proposta que tenim a la Fundació Brossa és Blatodea, que la companyia Panaroles, que és qui l'ha creada, defineix com una peça de text i performance que ens parlarà sobre temes que ens poden trasbalsar, per dir-ho d'alguna manera, com són la violència, l'autolesió, el consum de drogues. I atenció, perquè per anar a veure aquest espectacle teniu deures. Heu de portar una bossa plena d'escombraries a casa vostra, que formarà part de l'espai, com la resta de vestuari i atrezzo que hi veureu, que ha estat recollit de les escombraries de Barcelona. Si tot això us ha cridat tant l'atenció com a nosaltres, podeu passar per la Brossa a veure Blatodea fins al 12 de juny.

0: ara és moment de començar a baixar revolucions, sí, perquè arriba al final del programa d'avui.
1: Sí, amb aquesta cançó de Marala, que ja no estan juntes, de fet es van separar,
0: no,
1: aquest grup,
0: sí,
1: amb el Xerí Maraster.
0: És fantàstica, ens va molt bé. De fet, avui ha sigut un programa molt completet, eh?
1: Sí, sí, ja sabeu que nosaltres us portem...
0: lo milloret.
1: Lo milloret, lo milloret, tota l'actualitat. I abans que vingui l'estiu, us deixarem ben informades.
0: Exacte, perquè com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Víctor Villar, al control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí, a iCat.
1: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Ànims amb la setmana.
0: Adeu, adeu.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Escoltes, ICAT.
3: No, the unknown, the spiritual, the alien.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Jo, servidor, si em pregunteu com estic, doncs amb una mica de cansament i de ressaca de Primavera Sound. Ha estat un cap de setmana intens. A mi la veu últimament em queda afectada quan era cridar massa. És evident que en un lloc així són moltes hores i amb molta música. Hi ha moltes coses interessantíssimes, eh? La veritat és que podem dir les aglomeracions, molta gent, bla, bla, bla, bla, bla, però dins de la programació hem pogut veure coses extraordinàries sense anar més lluny, per exemple, la presència de Gorillaz amb un Damon Albarn, doncs jo crec que en bona forma. Uns anys enrere el vam veure amb els Blur i sembla que hi ha més adeptes ara mateix per seguir Gorillaz que no pas a Blur. Avui començaré el programa res, amb unes referències a Primavera Sound, que segurament que ja la gran majoria està saturat, i a l'aparador del programa hi posarem un artista d'Aràbia Saudí que es diu Aja i que m'ha semblat molt interessant el que fa. I a banda d'això, coses xules avui al Delicatessen. Un altre dels artistes que va poder tocar però que es va veure una mica perjudicat, bastant perjudicat o força perjudicat per tot el tema de la tempesta, el temporal que va haver-hi dijous, va ser Father John Misty, un tipus que per mi jo crec que va passar molt desapercebut dins del que és el programa del Primavera. Jo dijous no hi era, em vaig salvar d'aquesta tempesta, però vaja, un d'aquells artistes del que no n'he sentit masses coses, suposo que eclipsat també per la presència d'Aguís, que va ser una d'aquestes bandes doncs revelació dins de la programació del Primavera Sound. Però vaja, que hi era, Father John Misty.

Tan aviat es pot mostrar així com molt tranquil, molt relaxat, molt íntim, fa d'ergir un místic com amb instrumentacions així supercarregades, més barroques, com en aquest de Payoff. És una de les cançons que ha publicat darrerament el gran Father John Misty, que va ser el Primavera Sound, allò de Raskis, eh? Era més o menys el moment que tocaven els guis, que començava la tempesta, que començava a ploure, després ja tot va ser un veritable desastre. I també una de les bandes que jo vull gaudir, però moltíssim, moltíssim, moltíssim, sempre passa aquestes coses que al final són tòpics, eh? Jo ja al final cansat de repetir, de sentir-los, allò de, oh, no és l'escenari ideal per veure una banda com aquesta. Bueno, toquen el Primavera i és el que hi ha. A partir d'aquí jo em queixo més, potser, de tota aquella gent que va al Primavera a fer el paripé i que no et permet sentir aquestes bandes quan tu tens ganes d'escoltar-les amb tranquil·litat, com és el cas de Victif, que van actuar a l'escenari gran, el de l'Estrella Damm, i que van fer un concert realment excepcional.

Jane Lakeman i Bookmeek són els artífecs d'aquesta meravellosa banda que es diu Invictive, i en directe la veritat és que a mi em va semblar una enorme banda. És evident que hi poden haver-hi millors llocs, però és evident també que el Primavera ens posa a l'abast de tot un seguit d'artistes que difícilment podem veure en altres llocs o d'una altra manera, i amb un programa jo crec que arriscat realment, si més no el d'aquest any. Si podem parlar de Blur, podem parlar de Gorillaz, ai, de Blur, de Cure, de Gorillaz, podem parlar de, no ho sé, d'artistes evidentment que són més mediàtics, però dins del cartell hi havia moltíssimes, moltíssimes coses a descobrir, com la primera vegada que venien Guis, el senyor Cameron Winter, per exemple, Mark William Lewis, a l'auditori hi havia moltíssimes coses interessantíssimes. Per tant, doncs, jo des d'aquí felicito realment a tots aquells que són els responsables de fer la programació, i a partir d'aquí, doncs, que podríem discutir molt de tot plegat, perquè al final qui demana molts diners són els propis artistes per actuar, i a partir d'aquí doncs sempre salvem a les estrelles perquè són estrelles, però són qui demanen milionades per pujar damunt dels escenaris, ells, les seves oficines i el seu entorn. Així que a vegades s'ha de deixar una mica més tranquil el promotor i pensar que el problema potser està a una altra banda. Ja que parlàvem de Bookmeek, que és un dels membres de Victif, també té àlbum en solitari que em sembla un gran àlbum d'aquest 2026. Això es diu Can I Mean It.

Tant Jen Legman com Bookmeek tenen discos meravellosos en solitari i quan s'apleguen amb Victive doncs fan coses tremendes. Deixem enrere ja el Primavera Sound, hi haurà temps per parlar de molts festivals a partir d'ara. Ens ve el Son, ara ens ve el Vi del Cruïll, jo què sé. Ens ve un plegat de festivals, intentarem estar uns quants també per explicar-vos-ho. Ja sabeu que, tot i que a vegades amb una mica de retard, però vaig fent algunes cròniques a través d'Instagram de les coses que es van veient amb alguns vídeos... alguns més bons que d'altres, però intentant explicar-vos en in situ les coses que un va veient en el Primavera. Però ara, reprenent la normalitat, avui posem un nou àlbum a l'aparador del programa, un disc d'un artista nascut a Jeddah, a l'Aràbia Saudita, tot i que voltat per mig món, i que es fa dir algo així, no sé si ho pronunciaré bé, però algo així com Ajah.

0: Doncs a banda de ser un bon àlbum de soul i de rhythm and blues, doncs evidentment aquí la part exòtica de la qüestió és que l'artista és de Jeddah, d'Aràbia Saudita. Coneixem ben pocs artistes que ens arribin d'allà i més que es dediquin a fer aquestes coses. S'ha de dir que ell és nascut allà, sota el nom d'Abdul Rahman Ajah, i aquest Ajah final és el que utilitza com a nom artístic. Ha viscut per mig món, evidentment aquestes arrels no són d'Aràbia Saudita, sinó que dels seus múltiples viatges arreu del món, ha viscut a Estats Units, a Los Angeles, a Oregon, fins i tot ha estat resident durant una temporada a la ciutat de Barcelona. El disc es diu Find a Kinda Timeless Thing, i a mi la veritat és que m'ha sorprès molt gratament.
1: If it wasn't for the airport rummaging and baggage claimed, different things that all seem the same. If the drinking didn't dehydrate, Tony would turn his back around. When

Allà, apunteu aquest nom i podeu quedar com un reis de que coneixeu música d'Aràbia Saudita, amb un músic, evidentment, que sona absolutament fora de lloc, diguéssim, que segurament en el seu territori ni l'entendrien. Desconec, si realment és un músic molt conegut allà, imagino que no massa, perquè allà estan per altres coses, i la música l'ha anat cultivant al llarg de tots aquests viatges que us explicava. El disc es diu Find a Kinda Timeless Thing, i us he triat, com sempre, tres cançons. L'última és aquesta, anomenada Blood.

si teniu temps, si no teniu unes llistes de reproducció gegants com les que tinc jo i us ve de gust, doncs aquest àlbum, aquest fany de Kinda Timeless Thing d'Ajah, jo crec que us pot agradar si us agrada el soul, però vist des d'una perspectiva completament diferent al que estàvem acostumats. I ara en aquesta segona part del programa, doncs coses potser algunes ja conegudes, però no per això menys interessants, com l'últim àlbum de Bill Callahan.

històries autobiogràfiques d'algú que té 58 anys i per tant experiència a l'hora de fer moltes coses. My Days of 58, així es diu aquest últim treball del gran Bill Callahan. Tenim més coses aquí, eh? Porto peix boníssim avui. Per exemple, l'última cançó que es diu Charlie Sheen Rich Outfits, així es diu l'última cançó que han publicat els Mountain Goats.

Grans bandes, moltes d'elles que segurament podrien passar també i desfilar pel Primavera Sound i ens donarien bones alegries. Charlie Sheen, Rich Out The Fits, es diu aquesta cançó de Mountain Goats, és un últim single després de que havien publicat alguna cançó al costat de Mary Chapin Carpenter, que és una d'aquestes històriques del món del country avui en dia. Si hagués nascut més tard, li haguessin dit que el que fa és americana, però com que va néixer ja fa molts anys, doncs ni diuen country. Això va a gust del consumidor. I ja us vaig dir que em sembla increïble aquesta cançó. Busqueu el vídeo, està enregistrat a Calaril, allà on és el Joan Pons, a Guissona, en aquell teatre de Calaril, i em sembla una cançó brutal. Si la veieu en vídeo encara és que és més xula. És una cançó com dos en una, Aiguaneu i La insurrecció que ve 2026. És la nova cançó, les noves cançons de Remei de Calafresca.

A mi em sembla una barbaritat aquesta nova cançó o noves cançons, Aiguaneu i la insurrecció que ve 2026 de Remei de Ca la Fresca. Estarem molt alerta de les coses noves que vagin publicant perquè realment hi ha ganes. Ja fins ara ens estan demostrant que tenen coses realment sublims, doncs aquí apuntant molt bones maneres. I acabarem fent una miqueta de soroll també amb All Them Witches, una banda que a mi cada dia em té més atrapadet i que acaben de publicar un últim EP en el que hi ha tres cançons. Les tres són extraordinàries. Es diu The World Wedding, aquest nou EP, i amb una de les cançons, Red Rocking Chair, avui acabarem programa. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Aquesta setmana, programes normalets. Tot i que també parlarem de concerts històrics avui a final de setmana. All Them Witches, sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Richmond. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

sense itinerari. Loco soc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segueix la mà de qui dóna de menjar. Perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

Escoltes ICAT. Get them. Go.

0: Atenta mai.
1: Escoltes i cap.
2: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses venen i van.